0: Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
1: Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
0: I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.

0: If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker? We kill the flame.
1: Segurament a molts dels nostres oients els hi sona aquesta cançó, a part de ser un clàssic de Leonard Cohen. L'Isidre ens l'ha posat aquí per un altre motiu, oi que sí?
2: Bueno, sí, a part d'això, de que és una cançó dels primers capítols de Crims de Ràdio, que ara ja s'ha canviat. Llàstima, perquè a mi m'agradava molt que sortís aquesta cançó.
3: Sí, et fa sentir cosetes.
2: Sí, sí, sí.
1: Remou, fa pessigolleig.
2: Doncs, a més de que, bueno, que recorda els crims i tot plegat, no? Una mica tirant aquí d'això. Però, a part, la cançó diu You Want It Darker, so aquest capítol de Portes de Troia és una mica més fosc que l'anterior, que era així molt blanc, molt teòric, no? Doncs aquest capítol té una mica més de vísceres.
1: Avui entrem.
3: Hem d'avisar, hem de posar un més 16 o alguna cosa així, o...
2: Més 21, no?
3: Més 21. Ostres,
1: vale. Som-hi. Això vol dir que comencem forts. I no hi ha cap... O sigui, no podem començar d'una altra manera, que no sigui parlant una miqueta, fent-nos 5 cèntims, no?, de l'origen de la ciència de la criminologia. Que, òbviament, sempre rematem els nostres oients a escoltar l'anterior programa, però per si algú s'ha despistat, no?, per si algú s'ha oblidat d'escoltar les Portes de Troia setmanalment, doncs, Isidre, si ens pots fer res, un resumet molt breu del que vam fer l'últim dia.
2: Perfecte. Doncs, a l'anterior programa havíem comentat que el naixement de la criminologia es pot considerar que es troba en el context de les revolucions burgeses, i aquesta necessitat que se'n deriva de crear tot un cos de lleis i un tractament del delicte, ja no basat purament en la superstició, la tradició i la religió, sinó en el coneixement i els nous valors ètico-morals que en aquesta època es troben en transició. Tot això, com sempre, és força discutit pels acadèmics, que estiren els pelats pel cap a l'hora de delimitar aquest tipus de dates fundacionals, que en realitat són molt difícils d'establir de manera objectiva, no? No obstant, existeix força consens, fins i tot en el món acadèmic, de qui és considerat el primer criminòleg. L'únic irrepetible, Cesare Lombroso, nascut a Verona el 1835 i mort a Turí el 1909, que, com veurem més endavant en el programa, va ser tot un personatge.
3: Doncs moltes gràcies per aquest mini resum del programa anterior, tot i que hauríem de potser dedicar un programa de criminologia a la gent que arriba a través d'una cerca a internet a un programa etiquetat com a 2 i decideix que li interessa el tema i diu, començaré per aquí, obviant la evident existència d'un programa
2: 1.
3: Deu ser gent molt pertorbada o molt fan de Star Wars, no? I molt acostumada a dir, hi ha molta gent que estarà dient, són el mateix, però... Em refereixo que molta gent molt acostumada a començar trilogia sense un ordre coherent. En qualsevol cas, com ja veieu, estic molt positiu avui.
1: Molt positivista, que, i tant.
3: Així que jo crec que la millor manera de començar és que ens expliquis una mica aquest context de naixement d'aquesta escola positivista.
2: Doncs, com tu deies, també se l'anomena escola positiva, no?
3: Però... Clar, home, sempre positivo, nunca sempre negativo.
2: Positivo. A mi m'agrada més escola positivista perquè positiva sempre m'ha semblat una mica estrany, aquest nom per una escola criminològica, no?
1: Sí, no li encaixa gaire.
3: Tipo, t'imagines un criminòleg arribant, que ja sé que és un criminalista, però seguiu-me el rotllo, entrant a l'escena del crim, veure un cadàver i dir... Ha donat positiu en mort.
2: O mira que content se'l veu, no?
3: Sí, mira. Com... Però podria estar pitjor. Com a mínim no haurà de fer la declaració.
1: Ja la veu, no?
2: Doncs, per posar en context el naixement de l'escola positivista, aquesta s'emmarca dins de la sensació en el món acadèmic del segle XIX de que la ciència, i sobretot la ciència positivista, és a dir, les ciències empíriques, podien redimir la humanitat a través de l'ordre que les mateixes propugnaven. És a dir, si es poden establir lleis físiques que, segons podem entendre, i entre moltes cometes, ordenen el món, per què no poden existir lleis igualment exactes i perfectes, també entre moltes cometes, que ordenin la societat? No seríem tots molt més feliços en un ordre perfecte que regís les nostres vides? Evidentment, avui sabem que això no és tan simple i que és molt difícil preveure amb exactitud els comportaments humans, tant a nivell individual com col·lectiu. Però en aquell moment, com deia Guardiola quan entrenava al Barça, tot estava per fer i tot era possible.
1: I per fer un convidat amb bromes de futbol, no, Alberto?
3: Ara que Sergio no hi és, no?
1: Exacte, avui que Sergio no hi és.
3: Està bé. M'encanta perquè ho estàs veient, estàs sent molt positivista, tu també, molt positiu amb aquest tema.
2: Doncs, en aquest context de naixement de teories físiques, Kepler, Brahe, Newton o biològiques, estem parlant, evidentment, de Darwin i la seva teoria de l'evolució, que seria un dels grans referents de Lombroso, fascinaven els intel·lectuals de l'època, no? Totes aquestes teories, i dotaven d'un context novedós i fascinant per explicar la realitat. Podem entendre, doncs, aquest afany del moment per elaborar teories noves. Tots els intel·lectuals volien ser el següent en explicar de manera efectiva la realitat i, per què no, ser recordats també per la seva influència a l'hora de modificar les societats i deixar empremta.
3: Bé, en l'anterior programa vam parlar d'aquests precriminòlegs del segle XVIII, no? Molt també sorgits a l'escalf de la Il·lustració, i ara posem sobre la taula aquestes idees positivistes fruit del segle XIX. Què les diferenciarà?
2: Doncs, com havíem vist a l'anterior programa, els primers legisladors, com has dit tu, precriminòlegs, em sembla una etiqueta bastant adequada.
3: Gràcies.
2: Els primers legisladors dels codis penals moderns consideraven el criminal un ésser plenament racional, que escollia delinquir en una espècie d'anàlisi de pros i contres. Lombroso i els seus deixebles s'oposaran radicalment a aquesta idea, argumentant que hi ha persones que delinqueixen sense cap premissa racional aparent. I, a més, fins i tot, que hi ha persones que no poden evitar delinquir. Podem veure aquí l'oposició entre la concepció del lliure albir de l'escola clàssica i el determinisme que defensen els positivistes. Una vella batalla filosòfica, com dèiem a l'anterior programa, però no ens adelantem.
1: Això, anem a poc a poc, no? Que tenim tot un programa i aquest tema sembla que dona bastant de sí, no?
3: Com diria Jack el Destripador, anem per parts.
2: En definitiva, estem en una època en la que es pensa que l'exactitud de les matemàtiques i de la física poden aplicar-se a les ciències socials, les quals just estan naixent en aquest període. No obstant, els principals exponents de l'escola positivista no són realment cèlebres per intentar aplicar els mètodes científics a l'estudi de la delinqüència, que també ho fan, de manera més o menys afortunada, sinó per una cosa encara més extravagant, la defensa de la tesi de que la delinqüència està determinada biològicament, és a dir, la normalitat biològica del delinqüent.
4: A les portes de Troia, la història a la ràdio.
5: Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.
6: ¿Estás seguro de que esta es la mujer que vio allí?
7: Por supuesto. ¿Cómo olvidar rostro tan monstruoso, ceño protuberante y cráneo abultado de criminal profesional?
8: Señor, la frenología fue tildada de patraña hace 100 años.
7: Y a usted eso le conviene, porque tiene el diámetro craneal de un cochero.
6: En cualquier caso, el FBI encontrará a la misteriosa mujer y la meterá entre rejas.
1: Comencem la secció central del programa amb el senyor Barnes parlant de frenologia.
3: Homer o Homer?
1: Els jocs de Troia. Per què comencem amb aquest tall del Simpson, Isidre?
2: Doncs entenc perfectament si arribats a aquest punt, a vosaltres i a la majoria d'oients, el que proposa l'escola positivista els hi sembla una borrada desfassada científica, com fan en el Simpson aquí burlant-se del senyor Barnes, no? I no us preocupeu, perquè efectivament teniu raó.
1: Gràcies, perquè estàvem començant ja...
3: És el tipus de programa que m'encanta.
2: I així és considerat per a qualsevol persona amb dos dits de front a la nostra època, no?
3: És una broma cronològica. Molt bé. M'ha encantat.
2: Guinyo, guinyo. Però hem de poder aïllar-nos de tot el que nosaltres sabem avui dia i imaginar com aquelles persones pensaven en la seva època, no? Cesare Lombroso té i tindrà per sempre dues cares. Per una banda, va ser un home sumament inquiet, un acadèmic brillant i incansable, però també un home profundament equivocat. El coneixement, per això, no és flor d'un dia, no? I, com diu la dita, si som avui on som és perquè estem dempeus sobre les esquenes de gegants. En ciència, sovint, per avançar cal equivocar-se, i Lombroso està considerat el primer criminòleg per una aportació que pot semblar poca cosa, però que va ser importantíssima i va marcar un abans i un després.
3: Ara no et queda una altra que explicar-nos quina és aquesta aportació i en què és pioner.
2: Doncs va ser el primer acadèmic que va preocupar-se no per com prevenir o per com castigar, sinó per com eren els delinqüents. I no va posar-se a llegir llibres com un condemnat fins a saber-ho tot d'ells. Va dirigir institucions penitenciàries i hospitals psiquiàtrics, que en aquella època no estaven gaire diferenciats. I va treballar colze a colze amb aquestes persones, que sovint solen quedar a l'altra banda de la societat, en aquest cantó fosc i incòmode que la majoria són més feliços ignorant. Lombroso seia amb ells, i parlava, els entrevistava i tractava de traçar patrons per explicar les seves conductes científicament. S'entén, doncs, per què hi ha tant consens en què és el primer criminòleg?
1: Sí, m'imagino Lombroso, no?, parlant amb els criminals.
3: Amb un Lambrusco,
1: I mentre els hi feia preguntes amb un regle, Medir-los al camp.
2: Sí, sí, queda quiet un moment.
1: A veure aquest front, quants hits té. En fi, abans de desenvolupar aquests estudis que ja es comença a veure que seran interessantíssims i que avui ens ho passarem bé, val la pena fer una miqueta de recorregut biogràfic per a la vida de Lombroso. Així que tu mateix, Isidre, endavant.
2: Doncs Marco Ezequia Lombroso, Cesare pels amics, neix a Verona l'any 1835, on per cert hi té una estàtua dedicada, en el si d'una família de tradició jueva i burgesa. Algunes fonts apunten que es podria tractar de que per part de pare fossin d'una família jueva que fugís d'Espanya el 1492, però no hi ha res confirmat.
3: Fuga de cerebros.
2: Pam.
3: Fuga de cerebros.
2: El bo d'en Cesare, ja des de petit, es va mostrar curiós i inquiet pel que fa a la naturalesa humana. Ell mateix deixaria per escrit no haver sigut gaire amant de les matemàtiques, però sí de la lectura d'autors clàssics, les arts i les humanitats.
3: Uno di noi.
1: Exacte.
3: I bé, ja sabem que sempre que parlem de la vida d'un personatge ens centrem més en la seva etapa adulta, però jo m'ensumo que hi ha alguna que segur aquest Lombroso ja de jove apunta de manera.
1: Això ho volem.
3: Alguna anècdota sucosa de la seva joventut?
2: Doncs sí. Ens relata un episodi de la seva joventut on en un mercat literari reconeix entre un piló de llibres un exemplar de l'autor clàssic Lucreci amb les seves pròpies anotacions. Primer té un xoc. Com ha arribat això fins aquí? Pensa. Se n'adona, doncs, de que en el context d'alguna festa o d'alguna celebració d'aquestes burgeses de l'època que s'estigués fent a casa seva, algun convidat li hauria sostret sense que se n'adonés. I ell mateix explica com aquest sentiment de traïció i enuig que va sentir va ser tan fort que el va fer posar inclús malalt, tenint-lo al llit uns dies.
3: Una mica drama queen.
1: Una miqueta dramàtic.
2: Molt sensible.
3: A veure, si fos un exemplar del Silmarillion, vale, però un Lucreci...
2: Durant aquest període de malaltia, diu que comença a reflexionar sobre com deuria ser la personalitat del delinqüent. Quin perfil de persona podria haver comès el furt d'un llibre de Lucreci pel ridícul guany que li hauria suposat vendre a un marxant de llibres. Oi que sembla una mica la història d'un l'origen d'un malvat, d'un heroi de Marvel?
3: Podria ser. El revenedor. Compte amb el revenedor.
1: Ja tantejarem, no? A Max, no? A veure si li poden dedicar alguna minissèrie, no? Per fer la seva biografia. Com continuarà la història de Cesare?
2: Doncs amb 16 anys, ja com a estudiant de medicina

0: evolució de Darwin.
1: Una combinació que, evidentment, que podia sortir malament aquí, no?
0: Minipimer i...
1: Sí, sí. Darwin, el científic, no el pato. Un robatori de llibres, no?
2: Que li provoca un xoc que està dies al llit.
1: Sí, també t'ho dic, problemes del primer món, eh?
2: Totalment.
1: Totalment. Hem de pensar que estarà sempre a Itàlia o l'hem d'imaginar viatjant pel món com una mena de Bruce Wayne criminal?
2: Formant-se
1: per combatre el crim.
0: Doncs, com feia l'alta societat de l'època, després d'un desengany amorós, tot molt romàntic, es refugia a Viena, tot un centre cultural i científic a nivell mundial en aquell moment, on continua la carrera de medicina i no para de llegir i escriure sobre psicologia. I on fins i tot escriu una petita novel·la assaig sobre les similituds que hi troba entre la genialitat i la bogeria.
2: Oh.
0: El 1858 per fi es gradua en medicina amb una tesi que tracta sobre el que en aquell moment s'anomenava cretinisme i que era el típic concepte per ficar-hi a dintre totes aquelles persones que no encaixaven dintre de la societat per la seva condició psíquica, no?
2: De fet, recordem ara ja fa dues o tres temporades va venir la Tanit Castells a parlar-nos sobre la bogeria a la Barcelona del segle XIX, que parlava de cretinisme, d'imbecilitat, no? De totes aquestes paraules que servien, no?, per classificar aquestes casuístiques que, bueno, que sortien de la normalitat, no?
0: D'una manera una mica científica.
2: Exacte. Mm-hmm. Si no ens fallen els càlculs, 1858, estem en un punt, o sigui, estem a punt, no?, d'entrar al procés de la unificació italiana. Lombroso hi jugarà algun paper?
0: Doncs sí, un any més tard de la seva graduació en medicina, esclata, com dèieu, la Segona Guerra d'Independència Italiana, i Lombroso s'allista com a metge al bàndol del Piemont. Serà destinat al sud d'Itàlia, on hi passarà uns anys fent de metge d'intendència i funcionari, i on entrarà en contacte amb la cultura italiana del sud, de sobres coneguda per tots, no? Napoli, la pizza... I llavors també coneixerà la gent del sud, també fortament coneguda per tots.
1: Sembla tal qual l'argument d'una comèdia francesa, no?
0: Total. Benvinguts al sud.
1: Sí, sí.
0: Coneixerà també guerrillers, bandolers, del bàndol contrari. Totes aquestes persones que conegui durant aquesta època també seran font d'inspiració, com veurem més endavant, per les seves teories. Mentrestant, no deixarà d'intentar fer ciència per tractar d'ajudar les persones, tot i que una mica a la seva manera.
1: Bueno, doncs ja tenim el nostre heroi fent el seu viatge formatiu i mentrestant, mentre tot passa això, mentre viu la seva vida, la història també passa, ja tenim la Itàlia unificada, aquestes guerres d'independència superades, i on anirà a parar el nostre protagonista?
0: Doncs passen varis anys i el 1867 torna a Pavia, on és nomenat professor de psiquiatria clínica i malalties mentals. Aquí, a través de l'accés que té a diverses institucions mentals pel seu càrrec, és on comença a estudiar de prop a les persones internes, tant criminals com simplement persones amb diversitat funcional. Com és costum en ell, no para quiet, i decideix implementar plans pilot per estudiar-los en els que utilitza els interns dels sanatoris i presons per fer obres d'art. Aquestes, avui dia, es poden veure exposades en el seu museu, Museu Lombroso de Torino.
1: Vale, els utilitza per fer obres d'art, vol dir que els pinta. No és que els hi diu ara fes el Pino Puente, no? Saps que ara com no fa instal·lacions artístiques.
0: Ara ho expliquem.
1: És que m'ensumo que aquí hi ha algú.
0: No és Jack en el Titanic, sinó que el que fa és que aquestes persones internes elaborin plats, gerros, càntirs, no? Aquesta teràpia a la que els sotmet té una doble funció. Per una banda, és una espècie de taller ocupacional en el que aquestes persones, que si no fos per això estarien tot el dia sense fer res, esperant el menjar i l'hora de dormir, les indicacions dels carcellers, doncs estan fent alguna cosa. I l'altra funció que té, i és molt important per Lombroso, és que els hi dona un petit espai perquè ells dibuixin el que vulguin, en aquests plats, en aquests gerros, en aquests càntirs. Tot això, si feu una recerca a Google, podreu fer-vos una idea de les coses que feien, no?
1: Digne de les manualitats, no? Del Dia del Pare. El cendrer, el collar de macarrons...
2: El clauer... No sé si vols explicar una mica més de per què els feia fer tot això, Isidre?
0: Doncs, deixant els detalls de les obres a la imaginació dels presos, podia extreure les seves pròpies i particulars conclusions. Aquestes serien que les obres d'art de les persones amb deficiències mentals i els delinqüents demostraven que aquests es troben en una espècie d'estat primitiu o prehumà, en definitiva, i sempre, segons Lombroso, menys evolucionat. Tot i aquestes primeres conclusions, més que planeres i que a dia d'avui no superen cap examen, sonen com de professor boig, no?

0: I el que tracta és ser cada vegada més exhaustiu en els seus mètodes, tot seguint l'exemple de l'escola positivista. Tot i que comet errors en fons i forma que l'allunyen de l'autèntic coneixement científic, la seva pulsió...
1: Perdona, tot i que comet errors, ell és positiu.
0: Ell és positiu, exacte.
1: Perdó per haver-te aturat per això, però...
2: Estirarem el xiclet i farem aquesta broma sempre que queda, bueno, sempre no, que queda de programa, no?
0: Doncs, a part de ser positiu, que ho és i ho veurem més endavant, la seva pulsió sempre és la de crear coneixement.
1: I aquesta ànsia de crear, aquesta ànsia d'investigar, etc., cap on el portarà?
0: Doncs al cap de 3 anys, el 1870, dirigirà el seu propi hospital psiquiàtric.
2: El que li faltava, no? O sigui, és un geni boig que...
0: El de Pesaro. Però no deixarà la seva carrera acadèmica. Seguirà donant classes a la Universitat de Pavia, fent estudis i produint coneixement. És en aquesta època que té la seva gran epifania.
1: Arribem en el moment de glòria del nostre protagonista d'avui, no? De Cesare Lombroso. Li donem el seu moment i per donar-li el moment li posem una miqueta de música de descobriment científic, perquè ara, òbviament, ens l'has d'explicar.
0: El 1871, fent classe d'anatomia, es troba explicant un crani humà als seus alumnes. Mentre ho fa, observa certes característiques que li criden l'atenció. Mandíbula molt grossa, pòmuls sortits, front extensa i plana, i asimetria de les faccions. Seguidament, observa a qui pertanyia el cap. Ni més ni menys que un famós i temut bandoler calabrès de l'època, de nom Giuseppe Vilela. Obrim cometes de Lombroso. Observant un crani, me n'adono de que el problema de la naturalesa criminal queda finalment resolt.
1: Molt bé, no sé si vols fer alguna reflexió d'aquest moment tan èpic però alhora tan terrible.
2: D'aquest Hamlet de la criminologia, no?
0: El delinqüent, doncs, segons Lombroso, reflexiona en aquest moment, no és res més que un vestigi primitiu de la humanitat. Aquí acaba d'elaborar la teoria de l'atavisme. A més, aquest vestigi primitiu pot observar-se fent uns simples mesuraments en el crani de les persones.
2: Molt bé, ja tenim aquesta epifania científica. I tot poder comporta una responsabilitat, amb la qual tot gran poder comporta una gran responsabilitat, i jo crec que Lombroso ara ha de explicar al món el seu superdescobriment. Després d'aquesta revelació, després d'aquesta epifania, com procedirà? Què farà?
0: Doncs va dedicar el seu temps i el dels seus treballadors a fer medicions a tots els presos que va poder. I eureka! Prop de la meitat dels presos presentaven alguns dels trets descrits en el crani de Vilela. Tenim teoria confirmada. En aquell moment no va utilitzar un grup de control de fora de la presó ni va buscar cap explicació per la més de la meitat d'interns que no presentaven les característiques.
1: Aquest sorpresa, no? Que ni la meitat dels presos li servissin per confirmar aquesta teoria.
2: Però això és com quan culpem els pirates del canvi climàtic, no? Perquè el canvi climàtic comença just en el moment en què desapareixen els pirates. Sí, no ho sabies? Llavors hi ha una correlació totalment causal entre l'existència de pirates i el bon temps. Llavors en el moment, al segle XIX, que comencen a perseguir-se la pirateria, a desaparèixer els pirates, comença un escalfament global que patim ara, llavors.
1: Doncs que tornin els pirates.
2: Que tornin els pirates, no? Evidentment. Llavors, jo crec que Lombroso estaria molt, molt conforme amb aquests estudis tan exhaustius, però, sisplau, continua ens il·luminant sobre el tema.
0: Tot i aquestes deficiències que avui dia són evidents, en la seva època aquesta teoria no només va ser acceptada generalment per la comunitat científica, sinó que el va fer famós. Voldria reflexionar aquí una mica sobre la certesa, el mètode científic, no?, i tot això. A veure, la ciència no és dogmàtica i estem constant desafiament i millora dels seus mètodes i axiomes, que no dogmes. En el seu moment, la teoria del delinqüent nat, de l'atavisme o la frenologia en les que va basar-se Lombroso van poder ser considerades per molta gent com a coneixement validat. Però més endavant, algú va poder refutar-les utilitzant millors mètodes, més exhaustius, assenyalant els problemes que presentaven aquestes teories. Aquesta capacitat de revisar-se també és un dels grans valors de la ciència i cal posar-lo de relleu i fugir de la desconfiança crítica per la mateixa ciència, no? Així com a la vegada també fugir de la gent que diu no, això és veritat perquè ho diu un científic, no? Jo crec que aquestes dues actituds contraposades, les dues són clarament acientífiques.
2: Però, de fet, la ciència per si mateixa no és més que una forma avançada de màgia, no? Al final sempre hi ha uns principis irreductibles que t'has de creure perquè sí. En aquest cas li diem mètode científic. I aquest mètode científic, que parteix d'un dogma de fe, no? Elaborem sobre això. Jo ho fa indistingible del que feien els maoris o el que feien, no sé. Però no entrem en aquest debat. Jo tinc dues preguntes.
1: Primera.
2: Que no sé si la respondem més endavant. Lombroso es va mesurar el seu propi crani alguna vegada? Vull dir, perquè si jo he creat una teoria sobre que a través del crani de les persones que tot és dit, és una manera molt més racional que creure en l'horòscop, per exemple. Mm-hmm. Té molt més sentit que el teu crani defineixi com ets, que no que Tauro passe per la casa d'Escorpio, amiga. Va arribar a fer algun cop. Va arribar a mesurar-se a si mateix o això li hagués rebentat el cap, literal, metafòricament?
0: Doncs no t'ho puc dir, no tinc constància de si se'l va mesurar o no, però sí que et diré que el seu esquelet no ha quedat intacte després d'haver mort. Això ho resoldrem més endavant.
2: Clar, al final tothom, ni que sigui un cop a la vida, es mesura el crani. Hem parlat...
1: I la segona pregunta?
2: I la segona pregunta és quin és l'error de fons de Lombroso?
0: Doncs Lombroso, pel general, cavilava teories que li semblaven lògiques i coherents i després tractava de sustentar-les amb les seves observacions, normalment sense fer gaire cas, a més de les proves refutatòries que ell mateix observava, en comptes d'extreure conclusions a posteriori d'haver fet les observacions. Ell volia anar molt ràpid, tenia pressa per crear coneixement i segurament amb bona intenció tocava molts pals i tractava sempre d'elaborar noves teories sense haver confirmat ni tan sols les anteriors. Feia moltíssima recerca, jo he llegit una mica de l'Homo Delinquente, la veritat és que elaborava llistes llarguíssimes d'estadístiques, criminals, de tota mena.
2: Com a bon positivista, no?
0: Com a bon positivista, exacte. I aquesta segurament és útil, d'alguna manera va ser útil, i avui dia en seguiria sent útil, però ell la dirigia una mica malament. És com que pensava abans, això és així, feia la recerca i deia, confirmat, no? No era com...
1: Al revés, no?
0: Al revés, exacte.
1: A més, és clar, és molt fill de la seva època, no? Ha de ser el primer en aquest moment del segle XIX, no?
0: Totalment.
2: Tots els dimecres menjo macarrons. És dimecres, em faré macarrons, veus? Confirmat, menjo macarrons.
1: Exacte, i tu la hipòtesi, no? I confirmar-ho amb el que vols observar. No sé si vols desenvolupar una miqueta més això, no? El segle XIX, que la teoria aquesta és fruit, no?, d'aquesta època.
0: Doncs mira, per seguir comentant quin era l'error de Lombroso i també per què considerem que Lombroso, tot i tenir molts dels vicis de l'època, era positiu d'alguna manera, no? Un altre d'aquests vicis d'aquell moment era el racisme, no? Racisme pur i dur. El convenciment de que hi ha races, clarament desmentit avui dia gràcies en gran part a la genètica, i a més de que algunes d'aquestes races són inferiors o superiors, no? Lombroso no salvava d'aquesta creença. Això vagi per davant.
2: No té pinta.
0: I en gran part, a més, la va utilitzar per sustentar les seves teories. Malentenia que les diferències anatòmiques entre humans eren productes d'estadis evolutius superiors i inferiors. Per ahir, doncs, les persones que naixien amb la forta predisposició genètica de delinquir ho feien perquè provenien de llinatges anclats en estadis inferiors de l'evolució humana, mentre que qui no delinquia i ni en tenia predisposició pertanyia a un estadi superior. És per això també que Lombroso compara les persones de tipus criminal, a l'homo delinquente, amb homínids, amb persones d'ètnies diferents, de la blanca, occidental i, bueno, coses molt controvertides.
2: Sempre diem que les persones són fruit en bona part de la seva època i Lombroso ho és en bona mesura, no? De passant també que estem en el moment de l'imperialisme, del colonialisme, no? No en la societat europea. A veure, ell també és italià, potser no seria la persona més adequada per donar lliçons de moral sobre èxit cultural. Però és això, no? L'home blanc s'està expandint per tot el món conegut i, per tant, no farem la reflexió d'aquesta societat tecnològica, no? Perquè hem passat per una revolució industrial i si és simplement armamentística. Però és evident que si l'home blanc té tanta facilitat, no?, per conquerir el món, és perquè hi ha una superioritat inherent, no? Llavors, tots aquests estudis el que fan és donar resposta a aquest esperit, no?, aquest darwinisme social.
0: Per ells estava molt clar, no? Però aquí ve el però. Per què pensem que Lombroso era, tot i això, positiu o d'alguna manera fins i tot com modern, no? Ell no pensa com Gobineau o d'altres científics racistes de l'època que posteriorment servirien per justificar ideologies com el nazisme o genocidis com el turc contra el poble armeni. sinó que Lombroso adquireix i mostra una visió que podríem anomenar fins i tot de progressista, segons la qual el mestissatge no suposa una degradació de les races superiors, sinó al contrari, una millora de les races inferiors.
2: Mira que bé.
0: Algú.
1: Ens hem de conformar amb això, no?
0: Tots aquests errors són fruit de la seva època, de la seva ànsia de trobar respostes racionals i tan científiques com fos possible al teixit social que ell observava en l'època. Vol trobar solucions racionals per resoldre els problemes que veuen la societat.
1: Hem fet una petita aturada, no?, per desenvolupar més aquesta faceta més biològica, no?, més científica de les seves teories, que ja en continuarem parlant al llarg del programa, però no, recordem que estem fent el recorregut biogràfic de Lombroso. No sé si vols comentar algun aspecte més sobre els seus propers anys.
0: Doncs el 1876 és nomenat metge de medicina forense a Turí, on treballarà amb els que seran els seus deixebles més prolífics, Enrico Ferri i Raffaele Garofalo, com la pasta. I comença a gestar el que serà l'obra de la seva vida, que anirà revisant amb els anys. El que ja hem parlat, l'homo delinquente. Aquí exposa, tractant-ho de sustentar amb totes les proves de què és capaç de reunir, la teoria del delinquent nat.
3: Troia. Descobreix la teva història.
4: Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a twitter @portesdetroia.

0: ¿Podría usted apuntarme a ese tratamiento, padre?
1: Creo que te estás refiriendo a la técnica Ludovico.
0: No sé cómo se llama, padre. Lo que sé es que me puede sacar de aquí pronto y hacer que no vuelva nunca más.
1: No está demostrado 65-53-21. De hecho, en estos momentos se halla aún en fase de experimentación.
0: Pero se aplica, ¿no es cierto, padre?
1: No se ha probado todavía en esta prisión. El director tiene serias dudas. Y tengo entendido que hay en ello ciertos peligros.
0: No, no me asustan los peligros, padre. Solo quiero ser bueno. Solo quiero que el resto de mi vida sea un acto de bondad.
1: La cuestión es saber si esa técnica hace bueno de verdad al hombre. La bondad y la maldad nacen con nosotros. La bondad se escoge.
2: Encetem la recta final del programa amb un fragment de la pel·lícula de la Naranja Mecànica. No sé si ens vols comentar una miqueta per què l'hem posat aquí, Isidre.
3: Bueno, és un fragment que a mi em sembla genial perquè, bueno, en general la pel·lícula toca absolutament tots els debats que hagin pogut generar aquests dos programes. Des de quin és l'origen del delicte o del mal, com és el delinqüent, quin tracte mereix, quina és l'ètica necessària per elaborar estudis criminològics o el debat pur i dur entre determinisme i lliure albir.
4: I és un bon exemple de que la pel·li i el llibre no acaben igual.
3: Ah, mira, no m'he llegit el llibre.
2: No, jo tampoc.
4: Pues, però, el llibre acaba com pensa un anglès, la pel·lícula acaba com pensa un americà. Ah.
3: Doncs en aquest fragment concret, l'Àlex, el protagonista, està tractant de sortir de la presó com sigui i tracta d'enganyar el pastor de la presó perquè el presenti a l'estudi Ludovico. Aquell de la famosa escena on l'Àlex li posa enganxos amb els ulls per mantenir-lo oberts i l'obliguen a presenciar escenes de violència sota els efectes d'una medicina que li fa sentir nàusees, amb l'objectiu de generar-li un rebuig físic a les actituds criminals violentes. Tot i que la intenció de l'Àlex és enganyar, penso que hi ha una part de veritat en les seves paraules. Ell sap, no només que no és bo, sinó que sap que no pot arribar a ser-ho per si sol. Mereix un criminal incorregible com ell mesures reeducatives? Què mereix, si no? Lombroso tractarà també aquests temes, que la seva pròpia teoria per si sola ja planteja.
4: Bueno, jo i molts oients, espero, estem encara fascinats pel tema del crani, no? D'aquest delinqüent, d'aquest Giuseppe Vilela. Podem tornar, no? a tot el que comporta, no? Perquè hem trobat un crani d'un criminal que demostra per si mateix, no? Que un ja porta de manera innata aquest desig de maldat. Com evolucionarà això?
3: Un criminal, per cert, de Capri, del sud d'Itàlia. És interessant destacar també que Lombroso no només ha sigut qüestionat per, diguem-ne, ser racista de la resta de races, sinó que la gent del sud d'Itàlia també reclama, no?, una mica aquest crani de Giuseppe Vilela i l'assenyala com un dels impulsors d'aquest racisme dels italians del nord cap als italians del sud.
2: Les dues Itàlies.
3: Doncs
4: la Manresa d'Itàlia.
3: Doncs em sembla interessant mencionar com es va descriure a Giuseppe Vilela a la seva autòpsia. Obro cometes. Home de cabell negre, poca barba, hipòcrita i lladre reincident.
2: És que és fantàstic.
4: Com es pot saber si un és hipòcrita amb una autòpsia?
3: Condemnat per últim a 7 anys de presó. De caràcter taciturn i solitari també a presó. Robava els seus companys i ho negava sempre. Processat per saquejar i cremar un molí, mort el 15 de novembre de 1864.
2: Les autòpsies del segle XIX sí. Són molt més completes que les d'ara. No, si donen molta informació.
3: Podem veure com això, no? Com no només interessen els trets físics, sinó també els psicològics de la persona. D'aquesta mena de descripcions, Lombroso extraurà a l'homo delinqüente que el tipus criminal no pot evitar mentir i enganyar per al seu propi benefici.
2: Però, a veure, aquesta idea del criminal nà, no? El criminal nace, no se hace, té alguns buits, no? Potser?
3: I tant. Més tard, ell i els seus deixebles tractaran de matisar la teoria del delinqüent nat, ja que és explicativa perquè fa els delinqüents que presenten els trets que esmentaven, però no explica perquè altres persones sense aquests trets atàvics o primitius també han delinquit i han acabat a presidi. Per això creen el que ells anomenen la teoria multifactorial, segons la qual es poden classificar les persones que delinqueixen en diverses categories, depenent de la responsabilitat de l'atavisme en la seva conducta. Aquestes són bojos nats, habituals passionals i ocasionals.
5: Si la predisposició del delicte és innata, té arrels biològiques, que a vegades també es manifesten com alienacions mentals, la pena es torna injusta i la rehabilitació impossible. Per tant, un arriba a una conclusió contradictòria. Per una banda, si el delinqüent és nat i no pot rehabilitar-se, no té sentit el càstig. Per altra banda, seria legítim eliminar-lo amb la pena de mort?
2: Molt bé, i aquí precisament Lombroso ja ens comença a plantejar els seus dilemes, no? Ha començat a parlar d'aquests criminals nats. No sé si ho vols desenvolupar una miqueta més.
3: I tant. En primer lloc, els criminals bojos i nats, segons Lombroso, delinquiran sempre, sense que hi hagi cap opció de que no ho facin, per molts factors ambientals favorables que tinguin. Per aquests, Lombroso i els seus deixebles, sobretot Ferri i Garofalo, proposen no una pena de mort, com es preguntava Lombroso a l'últim tall, però sí una molt coherent amb el que ells pensaven, la cadena perpètua. Si el delinqüent, segons pensen, és totalment impossible de reinsertar, té sentit tancar-lo de per vida, no?
4: Fes-lo policia. Vull dir, és l'argument de Dexter, no?
2: Exacte.
3: Val a dir que, tot i que aquesta consideració és força conservadorista, només estava destinada per als criminals extremadament violents i perillosos, bandolers, assassins, del crim organitzat, o polític, també, del que Lombroso escriurà moltes pàgines. Dins d'aquesta categoria, Lombroso va conèixer i estudiar dos casos de la seva època molt cèlebres. Vincenzo Verzeni, conegut com el vampir de Bèrgam, i Luigi Lucchini, l'anarquista que va assassinar a la famosa princesa Sissi.
4: O sigui, jo ara vull programa sobre aquesta gent. Jo, un programa sobre el vampir de Bèrgam em sembla fascinant. I ja si fos el vampir de Berga, ja seria encara millor. Seria encara millor. Aquest de bojos nats, primer grup. Quin seria el segon grup?
3: Els criminals habituals i passionals serien el segon grup dels que comentàvem. Aquests es distingirien per tenir alguna traça biològica que d'alguna manera els predisposa al crim, però en el seu cas unes condicions ambientals favorables en aquests individus els portarien a tenir una vida allunyada de la criminalitat i no delinquirien. Doncs podrien ser una bona educació, aquests factors favorables, vull dir, un entorn proper poc criminogen o una bona conjuntura econòmica. Totes aquestes consideracions que matisen la idea del criminal nat o en el cas de l'escola positivista, són considerades també avui dia pels psicòlegs i criminòlegs actuals, com a factors de protecció per a l'afavoriment d'una vida sana i ordenada lluny dels actes delictius.
2: I ara ja només ens queda el tercer grup.
3: Finalment, el tercer grup el conformarien els delinqüents ocasionals. Aquests, tot i no tenir trets biològics que els predisposin a la delinqüència, un ambient sumament desfavorable els hauria fet caure en una vida criminal.
4: Molt bé, ja hem fet aquestes tres categories totalment subjectives i arbitràries, i ara què fem amb elles?
3: Què proposen una vegada feta la distinció, no?, aquests estudiosos? Doncs aquí ve una de les millors aportacions de l'escola positivista. Volen fugir, com en el cas de l'escola clàssica, del tracte degradant i desproporcionat. Però, a més, proposen mesures reinsertatives per a poder, d'alguna manera, reeducar aquests delinqüents. S'entén els que no són nats i que és impossible, no? Aquests
2: els nats hem vist que
3: cadena
2: estan
3: perpètua, ja està.
4: No, bueno, o Batman. Vull dir, sí, i si no, pues converteix-ho en un superheroi que es prengui la justícia per la seva mà i que pegui a delinqüents, no?
2: I ja està.
3: Al cap i a la fi, ells pensen, no? No mereixen els delinqüents, a banda d'un càstig, ser ajudats, i aquestes persones que estan predisposades al crim i es poden curar, no mereixen una oportunitat. Ells pensen així, són positius.
4: Positivistes i positius.
3: D'aquesta manera, una mica agafada amb pinces, solucionen alguns dels principals problemes que presentava inicialment la seva teoria. Per què hi havia delinqüents sense traces biològiques o quin sentit té tractar de reinsertar algú predisposat biològicament al delinquir? Aquesta concepció del criminal com algú que suma una certa predisposició a delinquir a un ambient favorable al delicte sense ser exactament la mateixa que pels positivistes és la que tenim avui dia, ja que es considera que factors del caràcter no necessàriament heredats, com l'impulsivitat o l'agressivitat, són importants a l'hora de confeccionar una persona amb un perfil criminal, així com també ho és l'entorn en el que aquesta persona es desenvolupa.
4: Molt bé, i jo encara estic pensant com molaria que 3CAT pues fes això, en una sèrie sobre el criminòleg positivista o el criminalista positivista, no? I aquest detectiu o criminòleg que anés sent molt positiu sempre a l'escena del crim, no? No sé, sí?
2: Mira, aquesta resta
4: sí, estan... han segrestat a la meva... I, bueno, pitjor seria morir-se. s'ha mort. Bueno, no haurà de fer declaració.
2: Sempre veu al costat.
4: Clar, això seria molt guai, perquè estem molt acostumats sempre a que les sèries de detectius o de crim siguin tot com molt fosc, no? No cal posar llum a la foscor, potser que cal és posar-li més positivisme. A banda de...
2: és brutal, aquesta.
4: Clar, cal posar-li humor a la foscor.
2: Exacte.
4: No? Com a mínim, amb el pro de la llum, com a mínim, no? Estarà molt més tranquil. A banda d'això, vols destacar altres acusacions, ara sí, reals, dels positivistes?
3: Doncs podem atribuir a Lombroso els inicis de l'antropologia forense, amb l'observació de no només trets físics o psicològics dels criminals, sinó també culturals. Per exemple, observarà en la seva època que la majoria de delinqüents són homes joves i de classe baixa, i també farà observacions interessants i acurades sobre els tatuatges dels delinqüents. De fet, serà nombrat professor en antropologia criminal l'any 1905. Una altra aportació important seria la intenció de que a les institucions penitenciàries i mentals es donés un tracte humanitari i no degradant als interns. Si avui dia ja costa a vegades justificar-ho, cal imaginar-ho a la seva època. Fins i tot va tractar de crear centres especialitzats pel tractament dels criminals. Els descriuen els seus tractats. Però no va tenir gaire èxit perquè no li van fer gaire cas.
2: Tot i això, és una cosa que sembla bastant innovadora per l'època que estem parlant.
4: Això és molt guai, no? Perquè el mateix tio que diu, bueno, potser els criminals se'ls ha d'entendre en el seu context social, se'ls ha de donar mecanismes de reinserció per garantir, perquè el crim és una cosa sociològica i tal i qual. Això, que és supercoherent, no li va fer cas ningú. Ara, el mateix tio diu, jo agafo una cinta d'IKEA i mesuro el crani d'una persona i així sé el que farà la seva vida si Sagitario passa per la casa de Neptuno. Llavors, tothom aquí té el meu diner, compra...
2: Fes-te streamer, no? O sigui que ho guanyaràs
4: costa,
2: tot.
4: Costa ser positiu després de veure això, no?
3: I tant, hem d'entendre que no deixa de ser lloable que científics com Lombroso, amb els mitjans que tenien i amb els seus errors, ho intentessin, no? En un moment on encara no s'havia descobert la penicilina com antibiòtic, la guerra, la malaltia, la fam, la misèria, eren moneda comuna, personatges com ell, doncs, amb tota la bona intenció del món, tractaven de portar el seu gra de sorra per fer del conjunt de la societat un món millor.
5: Aquest tercer volum de la meva obra, L'Homo Delinquente, conté les aplicacions més pràctiques i respon amb fets, com és la meva manera de fer, a les acusacions de no investigar suficientment les causes econòmiques i socials del delicte i de no saber proposar cap remei per al criminal, convertint-lo així en una víctima consagrada per sempre al seu funest destí. Com si ells, aquells que tant bramen contra nosaltres, haguessin pogut extreure alguna cosa millor dels seus sistemes caducs, que no pas la tortura de la presó, el càstig sever, la deportació o la marginació, que aplicats en massa i sense criteri, són tan contraproduents i només fan que ampliar la ferida oberta de les nostres societats.
2: I això és un fragment del pròleg del tercer volum de L'Homo Delinquente, que és aquest llibre Lombroso que hem anat mencionant al llarg del programa. No sé si vols comentar alguna coseta o avancem directament.
3: Bé, he decidit incloure aquest tall per d'alguna manera demostrar quina era la pulsió d'aquest senyor, no? Que tot i ser una espècie de geni boig... que proposava coses estranyes i estrafolàries, doncs tenia el seu cor.
2: Molt bé, i per molt positiu que fos Lombroso, els dies també se li acaben. Com seran els últims anys del nostre protagonista avui?
3: Doncs ja la seva bellesa escriurà la funzione sociale del delito, però perdoneu el meu italià. No passa
2: res. O sigui, és el programa on s'han destrossat més idiomes. No passa res.
4: No passa nada.
3: On farà anàlisis més socials i econòmics del crim, entenent que els crims polítics i econòmics creixen a mesura que les societats avancen, i observarà també com el perfil del delinqüent canvia a través del temps. Amb més prosperitat econòmica, els criminals ja no són exclusivament gent de classe baixa, sinó que també es cometen estafes i delictes financers, o com diem en criminologia, de coll blanc, per part d'empresaris o dels funcionaris. Arribarà a afiliar-se al Partit Socialista Italià i acabarà entrant a cercles exclusius on es practica, atenció, l'espiritisme.
4: És que ho té tot, director del Arkham Asylum.
2: Però no saps
4: socialista, espiritista, científic, melancòlic per culpa de llibres... Vull dir, ho té tot,
2: és fantàstic.
4: Fascinant.
3: Una víctima de la seva època.
2: Exacte.
4: Ell... O un dolent de Batman. Molt rara.
3: Ell, com no podia ser d'una altra manera, intentarà acostar-s'hi des d'un punt de vista científic, a l'espiritisme, vull dir. Se li coneix correspondència amb el matrimoni Curí, al respecte, i amb altres personalitats de l'època. Sembla ser que no s'arriba a percatar de la naturalesa irracional de l'espiritisme, però hem d'entendre que tenia les eines que tenia, no?, a l'època.
4: M'encanta imaginar-me'l pensant, si em trobo un fantasma, podré mesurar-li el cap al fantasma? Però no, clar, perquè és intangible, no? Llavors ell mateix...
2: Però ho pots fer com a la distància,
4: així,
2: saps?
4: A ojo,
2: així,
4: no?
2: Sí.
3: Ell morirà el 1909 i serà enterrat a Turí, en un funeral públic on hi assistiran els funcionaris, acadèmics i polítics, i on s'hi farà un discurs públic lloant la seva figura, on serà descrit com un gran agitador d'idees.
4: I molt bé, ja l'hem mort, i ara... queda allò que sempre que es fan amb els personatges, que és què deixa per la posteritat o quina opinió desperta ell o el seu pensament en el que positivament, no, li sobreviuen.
2: ho hem aconseguit
4: arribar fins al final. Llavors, quin interès o quina opinió despertaran aquestes teories després de la seva mort?
3: Bé, poc després de morir, la veritat és que la seva figura caurà en l'oblit, i fins i tot en el menyspreu, a mesura que es van refutant les seves teories. No obstant, el seu antic prestigi serà rescatat pels criminòlegs nord-americans del segle XX i posats en valor les seves aportacions. Al museu que se li ha dedicat a Turí hi podem trobar tot tipus d'elements i rareses de les seves investigacions, des de les obres fetes pels criminals i residents dels manicomis, cranis que ell mateix va medir i estudiar, i finalment, i responent a la teva pregunta d'abans, Alberto, a petició seva, el seu propi esquelet.
4: Si algun dia organitzem una agència de viatges troians,
2: anem allà.
4: Un destí serà Turí, tots a mesurar l'esquelet de Lombroso. Llàstima que no hi ha les parts blandes toves, però bueno, amb el crani farem.
2: Però tant de bo un museu interactiu. O sigui, un museu de manipular.
4: Manipular. Mesuri el seu propi assassí en sèrie, no? O mesuri el seu propi polític.
2: Molt bé, Isidre, ja estem acabant el segon programa d'aquesta sèrie dedicada a la història de la criminologia. No sé si vols aprofitar per fer algunes reflexions finals.
3: Doncs, com a curiositat i element de reflexió final sobre les idees de l'escola positivista i per posar en tot context que ens queda d'ella, m'agradaria fer-vos una pregunta a vosaltres i a qui ens estigui escoltant. I no cal que respongueu.
4: Ah, millor.
2: Vale? Millor, millor.
3: És per la vostra reflexió interna. Alguna vegada heu pensat en que coneixeu algú i dieu, ostres, que aquesta persona és tan així que estaria millor morta?
4: Evidentment.
2: Contestem.
3: Heu fins i tot tingut algun impuls físic de matar algú o heu arribat a fer plans, encara que fossin simples fantasies, de com el mataríeu? No respongueu, espereu. És una resposta, vull dir, perdó, és una pregunta forta. D'entrada, entenc que pot crear rebuig. D'entrada, la resposta és dir no, jo mai...
4: La resposta és no, ni ho tornaria a fer.
3: Però, dintre del vostre fur intern penseu diferent, és possible que no estigueu tan sols. Us comentaré un estudi fet molt recentment, del 2005, del doctor David M. Bass, emmarcat dins d'un llibre que es diu The Murderer Next Door, Why the Mind is Designed to Kill. En aquest estudi, ell va fer entrevistes a més de 5.000 persones, agafant un grup de control de 375, les quals eren assassins. A l'estudi buscava entrar dintre d'aquestes fantasies homicides, no? Com eren, si existien o no, i quina diferència hi havia, per exemple, entre sexes, no? Els resultats de l'estudi van ser molt sorprenents i crec que us sorprendran les xifres. El 91% dels homes i el 84% de les dones van manifestar haver tingut alguna fantasia de cometre un assassinat. I moltes vegades aquesta fantasia era molt detallada. Aquestes fantasies tan detallades s'assemblaven a les que havien tingut els assassins. I el 72% dels assassins comentava haver tingut aquestes fantasies abans d'haver matat a la persona per la qual estaven condemnats. Què ens diu aquest estudi? No voldria alarmar tampoc a ningú, d'acord? Jo penso, i la interpretació del doctor David Bass és aquesta també, que el que demostra és que el crim, d'alguna manera, l'assassinat en aquest cas concret, no deixa de ser una eina biològica del ésser humà com a animal que és. Els animals de la natura maten. I els homes, com a animals que són, no en són una excepció. Què passa? Els humans ens hem constituït en societats i aquestes societats han elaborat mecanismes perquè l'assassinat no sigui una cosa rendible. Però el que ens diria aquest estudi és que la pulsió segueix estant allà, tot i que la puguem amagar sota capes de consciència i sota capes de moral i cultura. Jo penso que això confirma que la cultura és algo bo, no?
2: Si ho planteixo així, no?
4: Si alguna vegada heu d'utilitzar algun argument per evitar anar a la presó,
2: escolteu el programa.
4: Tireu d'aquest estudi científic. No és una carta de pots sortir de la presó, però, bueno, és la nostra aportació al monopoli.
2: Doncs moltíssimes gràcies, Isidre Pérez, per haver-nos acompanyat en aquests dos programes interessantíssims sobre la història de la criminologia.
3: M'ho he passat superbé, moltes gràcies a vosaltres, de veritat.
2: Alberto Reche, moltíssimes gràcies.
4: A tu.
2: Us recordem que tenim el concurs d'iBooks iniciat i que si us ve de gust donar-nos el vostre vot, ja us facilitarem els enllaços. L'Adrià...
4: Ja els hauríem d'haver facilitat fa dies, per quan surti aquest programa ja estarem...
2: És que és difícil, perquè estem parlant en futur. Llavors, Adrià Tirado, el control tècnic, moltíssimes gràcies. La Cristina Domene, que en les narracions, que avui també li hem tornat a posar molta feina, us ha parlat Albert Abril i us esperem a la propera setmana a un nou episodi de Les Portes de Troia.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui això va de blues. The Blues Don't Lie és el títol de l'últim disc de Buddy Guy. I és que Buddy Guy, actualment amb 86 anys, s'està despedint. Ha fet un disc esplèndid, aquest Blues Don't Lie, i alhora està de gira, una gira tremenda pels Estats Units, amb algun salt cap al Canadà o cap a Austràlia. Poc aquí a Europa, em temo que apenes el veurem, però Buddy Guy, una llegenda del blues, es despedeix. Això mereix un programa del Mixtures, a més de que el disc, ja ho hem dit, The Blues Don't Lie, és una autèntica meravella. El blues diu la veritat, com Sonny Boy Williamson, és el que Sonny Boy, és el que ens cantava Buddy Guy en aquest tema que dona nom al disc. El disc, a més, té, doncs, explosions tremendes, com aquesta col·laboració amb Bobby Rush. What's Wrong With That? Buddy Guy en el seu últim disc.

0: Buddy Guy, des del seu últim disc The Blues Don't Lie. Quan diem que aquest home és una autèntica llegenda viva del blues, no és perquè sí. Aquest any acompleix 70 anys. Ell en fa 86, però 70 anys com a guitarrista de blues. Ell va començar a principis dels 50 a tocar la guitarra a Louisiana. Se'n va anar a Chicago, com tants d'altres, buscant feina i alhora buscant també formacions per tocar el blues. Qui el va descobrir i el va acollir va ser Muddy Waters. Doncs, per tant, això estem parlant encara dels anys 50 i del segle passat. I, per tant, doncs, Buddy Guy comença en aquest moment i ell està considerat en aquest moment el gran renovador, bueno, ja fa dies, però el gran renovador del blues de Chicago. Buddy Guy. Anem a buscar un dels seus discos de finals dels 60, per tant, quan ja era doncs, un gran guitarrista ja consolidat. A Man and the Blues, l'any 69. Buddy Guy, I Can't Quit the Blues.
1: 1, 2, 3.

my king of the hills to the blues.

Aquest és un disc gravat pel segell Vanguard, el segell de Nova York, però Buddy Guy ja havia gravat, per exemple, pel segell Chess. Ho farà també, doncs, en altres ocasions al llarg de la seva carrera. Anirà saltant d'un segell a l'altre, de Chess, Vanguard, Delmark, Alligator, etc, etc. Buddy Guy, avui li dediquem el programa perquè aquest home, doncs, s'està despedint. Amb els seus 86 anys està de gira, ho hem dit abans, una gira bestial, perquè si mireu les dates a la pàgina web, doncs us quedeu acollonits, i una, de fet, descansa un dia a la setmana. O sigui, aquest paio és un currante de la hòstia, i han dit a la seva gira, han dit Damn Right Farewell Tour. Per tant, ara sí que em despedeixo de debò. Damn Right Farewell Tour del senyor Buddy Guy, amb aquest disc The Blues Don't Lie. Estem recuperant temes de la seva llarguíssima discografia, i si fem un salt de finals dels 60, com hem sentit ara, cap a mitjans dels 90, veurem, doncs, que la seva guitarra està molt més afilada. Buddy Guy, I Go Crazy.

0: Junior Wells i Buddy Guy, una de les parelles del blues de Chicago, doncs, dels anys 70. Comencen sobretot els anys 60, però les diverses gravacions, 60-70 en endavant, doncs, són unes de les fites de la història del blues. Junior Wells i Buddy Guy. De fet, Buddy Guy, doncs, està sobrevisquent. De fet, fa 25 anys que va morir Junior Wells, i doncs Buddy Guy és això. És, aquest és un dels seus registres. Tots dos es van conèixer a la banda de Muddy Waters i van gravar per Chess junts, i alhora, doncs, després l'un comptava amb l'altre quan els hi feia falta, convertint-se, com hem dit, en una de les parelles del blues històriques. Messing with the Kid. Junior Wells és també un gran compositor d'alguns d'aquests temes que hem anat sentint i que formen part de la història del blues. Buddy Guy, Junior Wells, Messing with the Kid.
1: Look out!

Buddy Guy no va tenir una altra parella estable com la de Junior Wells, però sí que va fer multitud de col·laboracions amb tothom, moltes d'elles amb músics blancs que l'admiraven enormement. Però això, d'això en parlem més endavant. En tot cas, una de les dels discos macos de Buddy Guy és aquell que el reuneix amb Memphis Slim. I és que representa també un retorn al sud. El disc es diu Southside Reunion. Aquest retorn a Nova Orleans amb Memphis Slim. You are the one.

Aquesta manera incendiària de tocar la guitarra de Buddy Guy és el més a prop que podem estar del qui seria Hendrix ara. De fet, aquest Damn Right I've Got the Blues és de principis dels 90. Però Buddy Guy ja era una de les referències de Hendrix a finals dels 60. I ho va ser de Clapton, ho va ser també de Pete Townshend, de Stevie Ray Vaughan, sobretot, amb qui van compartir moments. Hi ha vídeos a YouTube on apareix Stevie Ray i Buddy Guy tocant la guitarra l'un davant de l'altre, i doncs és Buddy Guy és la referència de multitud d'aquests músics blancs que estimaven el blues i que formen part de la història del rock. Per tant, aquesta llegenda viva del blues, Buddy Guy, no fa massa, és un disc relativament recent, rep homenatge de molts d'ells, amb els quals ha anat col·laborant al llarg de la seva carrera, però en tot cas anem a buscar un tema del disc The Blues is Alive and Well, i aquí està Buddy Guy acompanyat de Jeff Beck i Keith Richards.

sentit abans, Buddy Guy està de gira presentant el seu darrer disc The Blues Don't Lie i alhora despedint-se en aquesta Damn Right Farewell Tour. I és una gira increïble perquè febrer, març, abril, maig, amb un dia de descans a la setmana, aquest home, amb els seus 86 anys, doncs corre per tota la geografia dels Estats Units, amb algun salt cap a Austràlia, amb algun salt cap a Bombay, per exemple, i apenas hi ha una sola data aquí a Europa, a Praga. Això és a Praga el mes de juliol. Bueno, potser encara hi ha temps d'omplir la gira del mes de juliol aquí a Europa i tindríem ocasió de veure'l, però bueno, la veritat és que pot ser realment difícil. De fet, si molt no m'equivoco, aquí a la vora, aquí a Barcelona, no el podem veure d'ençà de 2007, quan va actuar a l'Apolo. Bé, Buddy Guy, a qui li hem dedicat tot el programa d'avui perquè realment aquesta llegenda viva del blues, el fet de que es despedeixi conscientment als seus 86 anys amb aquesta gira bestial, amb aquest disc esplèndid, doncs és això, l'ocasió de dedicar-li un programa. Buscant entre els seus discos en directe, doncs potser d'aquella sèrie que se'n diu This is Buddy Guy, doncs trobaríem una perla com aquesta. I got my eyes on you, Buddy Guy.

Avui hem dedicat tot el programa Mixtures a fer un homenatge en vida, perquè aquest senyor és viu i tocant la guitarra, a Buddy Guy, llegenda viva del blues de Chicago, arrel del seu nou disc The Blues Don't Lie i d'aquesta tremenda gira de comiat que està fent arreu dels Estats Units, sobretot. Bé, el senyor Buddy Guy, ens quedaríem molta més estona posant música d'aquesta guitarra tremenda, però se'ns acaba el temps i per tancar el programa escollim una de les col·laboracions d'aquest últim disc, The Blues Don't Lie, i és la col·laboració amb Elvis Costello. Gràcies per escoltar el Mixtures i fins la setmana que ve. Adeu, Buddy Guy.

0: Són les 4.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: 4 i 3 minuts. Comença el Connectats.

0: Bona tarda i benvinguts al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimarts, 3 de març, i avui al Connectats parlarem de la campanya de micromecenatge per combatre l'ampliació de l'aeroport que presenta Depana. Ho farem amb Josep Maria Carrera, el president d'aquesta entitat. Acabarem la primera hora amb la remissió de la tertúlia de joves per parlar d'emergència climàtica i sostenibilitat. A partir de les 5 coneixerem la castellarenca Eva Arderius, directora de l'Agència Catalana de Notícies. Continuarem amb salut per parlar de la nova unitat de diabetis de l'Hospital Universitari General de Catalunya. Ho farem amb dues de les responsables d'aquesta unitat. I acabarem amb cultura i la novena edició del programa Dansa Metropolitana des del Prat de Llobregat. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: I a aquesta hora de la tarda ens posem al dia amb la ronda d'actualitat que obrim per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. Terrassa va acollir el primer congrés d'ambici sense edat a Catalunya amb la col·laboració de l'Ajuntament de Terrassa al Casal Anna Murià. És una iniciativa social que promou passejades en tricicles adaptats per a persones grans amb l'objectiu de combatre la soledat no desitjada i fomentar l'envelliment actiu. A banda del congrés, també es va celebrar una jornada de trobada de voluntariat català en què diversos tricicles van iniciar la pedalada des de la plaça de la bicicleta i van fer un recorregut a través d'alguns dels espais més habituals que fan de les rutes per a la ciutat. Els voluntaris són una peça clau d'aquest projecte, condueixen els tricicles i acompanyen els usuaris, el que fa que creïn espais de conversa i complicitat que van molt més enllà d'un simple passeig. Amb aquesta acció, Terrassa es consolida com a punt de referència d'un moviment que reivindica el dret a continuar gaudint de l'espai públic i de la vida social a qualsevol edat, perquè mai és tard per tornar a sentir el vent a la cara.
0: Gràcies, Sergi. Seguim amb Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
2: Bona tarda. El futur tanatori al barri de Gràcia començarà de manera imminent. La funerària Torra té previst començar les obres a mitjans de mes i inaugurar el nou equipament, que serà de gestió privada, a la tardor del 2027, just abans que acabi la llicència actual a les instal·lacions del barri de Covadonga. El període d'execució s'allargarà 17 mesos i resultarà amb un tanatori el doble de gran i espais nous, tal com ha detallat Xavier Pons, el conseller delegat de Torra.
3: De fet, passem de quasi 3.000 metres quadrats, que són les instal·lacions actuals, a quasi 6.000 metres quadrats, que són també les noves instal·lacions. Hi haurà una àrea per jocs per nanos, hi haurà també una àrea per si hi ha mares que hagin de donar pit al nano, una zona de lactància també reservada per si volen elles.
2: El pressupost supera els 6 milions d'euros a banda del 1.5 milions que ja van avançar per la compra del terreny al barri de Gràcia.
0: Gràcies, Júlia. Passem ara al litoral, Badalona, Martí Villegas. Bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. La cantant badalonina Maria Arnal ha estrenat aquest divendres la seva gira Amateur a la Sala But de Madrid. El recorregut continuarà amb el concert a Barcelona aquest proper diumenge, 8 de març, a la Sala Paral·lel 62. Seguidament, la badalonina viatjarà a València i acabarà la seva gira a Copenhague i Londres. El nou disc d'Arnal és el primer que presentarà en solitari en la seva etapa artística i es tracta d'un treball experimental, digital i sintètic amb una part també acústica i d'instruments antics. Així explicava Maria Arnal com va ser el procés de creació.
5: Posar-me en una predisposició com d'eterna aprenent, que és una cosa que m'encanta, perquè m'encanta aprendre i sóc molt curiosa, i posar-me a fer les coses de manera diferent de com les havia fet prèviament. Per exemple, les cançons, jo solia sempre escriure, composar a partir de la paraula, no? A partir del text. Totes aquestes cançons d'aquest disc les he fet des de la música. I un cop ja estaven tancades les melodies, estaven tancades els arranjaments, tancada gairebé fins i tot la idea de producció, llavors li he posat les lletres.
4: És el seu treball més honest, íntim i vulnerable, amb una energia vital més forta. Es tracta d'un disc dedicat a la primera ferida del seu cor, la mort de la seva cosina germana, que es va criar amb ella i va morir de sida. Per a aquells que estiguin interessats, les entrades es poden comprar a la biografia del compte d'Instagram de l'artista.
0: Gràcies, Martí. Seguim amb el Prat de Llobregat. Lluís Rodríguez, bona tarda.
6: Bona tarda. Tot a punt per les jornades gastronòmiques del Potalava i la Carxa fa Prat, que arrenquen dijous i que impulsen l'Ajuntament, l'AGT i el Gremi de Restauradors a un total de 25 restaurants. Seran del Prat, Cervelló, Esparreguera, Gavà, La Palma de Cervelló, Martorell, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi, i Vilanova i la Geltrú. Tots els menús es poden consultar al web marcgastronòmic.com. Aquest dilluns s'ha descobert el cartell d'enguany, així com també una sèrie de vídeos del projecte GastroSàvies Potalava. Recullen la saviesa de les criadores i les gastrònomes tradicionals com la Martina Puigverd, padrina d'aquesta edició, tot plegat en el context de Catalunya com a regió mundial de la gastronomia 2025. Paral·lelament, també s'han presentat les diverses cites populars que es faran al llarg de les properes setmanes a Prat, com la carxofada i tardeo, les carxofan jazz i la gastrofest a la granja de la Ricarda.
0: Tornem al Vallès i ara ens quedem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. Castellà del Vallès ha tancat el mes de gener del 2026 amb 911 persones registrades a l'atur, dues menys que el mes anterior. Per tant, la taxa d'atur registral es manté invariable al 6,97%, una de les més baixes de tot el Vallès Occidental i sensiblement inferior a la mitjana comarcal, que se situa en el 8,67%. Segons les dades que ahir va publicar l'Observatori de Treball de la Generalitat, Castellà Castellà consolida així una tendència positiva i es distància dels grans municipis de la comarca propers com Sabadell i Terrassa. D'altra banda, Castellà se situa per sobre de Sant Cugat del Vallès i Matadepera, els municipis vallesans amb la taxa d'atur més baixa, però Castellà continua sent una de les xifres més favorables entre els municipis de mida mitjana gran. A nivell comarcal, el Vallès Occidental suma 41.570 aturats, amb una lleugera davallada de només 4 persones respecte al desembre. Badia del Vallès continua liderant les taxes més altes, mentre que els municipis amb menys atur són els mateixos de sempre, Matadepera, Sant Cugat i Ullastrell. Les dades confirmen que Castellà del Vallès manté un bon comportament del mercat laboral en comparació amb la resta de la comarca i es consolida com un dels territoris més dinàmics del Vallès Occidental en termes d'ocupació.
0: Abans de marxar, l'actualitat de Sant Cugat la repassem amb Sergio Morales.
8: La santcugatenca Anna Bernadó, resident des de fa 8 anys a Dubai, explica que els últims dies han estat força estressants després de l'atac coordinat dels Estats Units i Israel contra l'Iran i la posterior resposta amb míssils i drons a la regió del Golf.
9: Al final, crec que com a població civil ens sentim força segurs. El que sí que és veritat és que, òbviament, les guerres són imprevisibles i al final també, doncs, si hi hagués algun tipus de resposta per part dels Emirats Àrabs o de Saudi, sí que podria escalar la situació.
8: Bernadó, que viu amb el seu marit i els seus 3 fills, assegura que dissabte a la tarda algunes detonacions van arribar a fer trontollar la casa i les finestres, una situació que defineix com a angoixant, sobretot perquè és la primera vegada que viuen un episodi així des que es van instal·lar als Emirats Àrabs Units.

0: la tarda. No et desconnectis. Connectats. L'entitat ecologista d'EPANA vol crear una caixa de resistència jurídica per frenar l'ampliació de l'aeroport del Prat i altres projectes urbanístics que amenacen els espais naturals i agrícoles. Marxem fins al Prat, allà hi tenim en Víctor Asensio García. Molt bona tarda, Víctor.
1: Bona tarda. La iniciativa vol recaptar fons per finançar informes tècnics, recursos administratius i processos judicials que permetin reforçar la defensa del Delta, especialment a les zones ambientalment protegides. Per això han engegat la campanya de micromecenatge Salvem el Delta del Llobregat, la natura no es ven, allotjada a la plataforma Goteo. Per saber-ne més, saludem Josep Maria Carrera, el Puente, president de EPANA. Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Quines accions durà a terme EPANA amb aquests fons que s'aconsegueixin a través d'aquesta campanya de micromecenatge?
2: Sí, mira, hi ha qüestions que són importants per nosaltres, que som una entitat de voluntariat, com és tot el tema de la defensa jurídica, que té diversos nivells, no? Un nivell molt important i complicat és l'europeu, perquè si d'entrada hi ha un problema per l'ampliació de l'aeroport és per una queixa que va posar EPANA i que va donar lloc a una carta d'emplaçament on deia tots els dèficits que havia tingut l'anterior ampliació de l'aeroport. En aquest moment no estan resolts aquests dèficits, però ja es planteja una nova ampliació, cosa que en el seu moment, diguéssim, quan es va fer l'anterior, es deia que era la darrera. Bueno, aquest és un tema. L'altre és a nivell, diguéssim, local, a nivell dels jutjats del país. I això, per poder seguir amb aquesta batalla jurídica, fan falta informes tècnics, fan falta informes científics de tipus biològic, fan falta informes de tipus jurídic, etc etc. I és per això que necessitem tenir uns certs recursos, una certa bossa de recursos, per poder fer front a la situació en la que ens trobem.
1: I també, per deixar-ho clar, no només es tracta de l'ampliació de l'aeroport, sinó també d'altres amenaces que té el territori.
2: D'altres amenaces que té el territori i d'una qüestió que creiem que és molt important. Evidentment, en el moment en què apareix aquesta carta d'emplaçament de la Comissió Europea, es produeixen tota una sèrie d'incendis. Hi ha molta gent que diu, és ara o mai, per urbanitzar aquesta part del territori, per àrees que dintre de l'actual planejament estaven com a de desenvolupament opcional, doncs que es prengui l'opció de desenvolupar-ho. Ull, que el planejament vigent és de les 76. En aquell temps no estàvem ni en una situació d'emergència climàtica ni la situació de la natura era la que és ara, que és evidentment molt pitjor. Val? Llavors, diguéssim, tenim que respondre a totes aquestes qüestions i, a més, un altre més que ens agradaria per ser positius. I és que fins ara parlàvem simplement de... Simplement, és molt dir. Parlàvem de defensar la natura, de protegir-la. Ara ja ha canviat una mica el paradigma. L'hem de protegir, però ja l'hem de restaurar. Perquè si agafem la llei de restauració europea, de la restauració de la natura, bueno, veiem que a la declaració de motius es diu que el 80% dels ecosistemes europeus estan en mal estat. Per tant, cal restaurar-los. I per restaurar-los, la llei posa un termini que és el mateix que per ser neutres amb emissions de carboni, el 2050. Per tant, ens trobem en una situació on defensar el Delta del Llobregat vol dir protegir-lo, vol dir que no es faci més malbé amb actuacions urbanístiques o amb l'ampliació de l'aeroport, i alhora vol dir invertir en restaurar aquells ecosistemes que s'han malmès.
1: Sembla que això sigui la batalla de David contra Goliat, no? I que al final sempre haguem d'estar doncs, lluitant contra grans institucions com poden ser l'aeroport, però també els governs que li donen suport. Però la realitat és que EPANA, sent una entitat ambientalista, ecologista, ha tingut diverses victòries contra aquest Goliat, no? Com és l'aeroport. Una d'elles, la més recent potser, és la destrucció, el desmantellament d'aquests aparcaments il·legals a la zona del Remolar Filipines, que doncs, va construir-se durant l'anterior ampliació de l'aeroport de forma il·legal. Com valoreu el fet, doncs, això, de que realment la justícia a poc a poc us va donant la raó i, en tot cas, si això us anima a continuar per aquest camí?
2: Aviam, ho valorem molt positivament i, evidentment, ens anima a continuar per aquest camí. S'ha de tenir en compte que la carta d'emplaçament feia referència a quatre coses, no sol al tema aquell del desmantellament dels pàrquings de l'aeroport. Les quatre coses eren, una, es diu, no s'estan cuidant els ecosistemes naturals com s'hauria de fer. Això ha comportat una caiguda amb el nombre d'espècies d'aus dintre de l'espai del Delta del Llobregat d'un 80% des del 2001. És a dir, des de que, abans de que comencessin les obres. És moltíssim. És una caiguda de la biodiversitat que si a nivell de Catalunya a les zones humides és del 50%, el Delta del Llobregat és del 80%. I no tenim tantes zones humides. Tenim el Segomeix de l'Empordà, el Delta del Llobregat i el Delta de l'Ebre i alguna altra cosa, algunes altres petites extensions aquàtiques. No? Per tant, aquesta és una. La segona és que no es va avaluar adequadament els efectes que tindria l'ampliació de l'aeroport. Tant no es va avaluar adequadament que s'està dient que es torni a avaluar, cada, diguéssim, perquè hauríem de recuperar com a mínim el nivell que teníem abans de l'ampliació amb les mesures compensatòries que calgués. La tercera són les mesures compensatòries. No es van produir. I no sols no es van produir, sinó que, a més, es va ocupar amb els pàrquings una zona CEPA. Per tant, no es van posar en marxa nous llocs per cobrir el que s'havia perdut, sinó que de la part que ja estava protegida es va ocupar una part. I la quarta és, que també es diu a la carta d'emplaçament, que la delimitació de la zona CEPA, que existia, diguéssim, que es va fer, era inadequada per insuficient. Bueno, aquesta darrera qüestió en part s'ha solucionat, s'ha ampliat a més del doble la zona protegida. Però, clar, s'ha ampliat a més del doble, no tot allò que s'hauria d'ampliar al nostre judici, però està bé que sigui més del doble. Però ara el que s'ha de fer és restaurar i gestionar aquest espai, perquè, si no, seguim en caiguda lliure.
1: De fet, aquesta és una de les grans crítiques a l'ampliació de la zona ZEPA, que no hi ha aquest pla de gestió, és a dir, s'amplia però no es controla com... doncs què passa, no? Quines activitats hi ha aquí, què s'hi pot fer, què no s'hi pot fer, i per tant encara està una mica en terra de ningú.
2: Efectivament. Bueno, aquesta és una gran discussió. De moment tenim sol definit un perímetre de la zona protegida. Ara hem de veure què es pot fer i què no es pot fer. Clar, en una zona d'aquest tipus hi ha coses que es poden fer. O sigui, es poden fer molts tipus d'agricultura com la que s'ha fet tota la vida al Prat. Fins i tot en mitjans més moderns. El que no es poden fer, potser, és coses que impermeabilitzin el sol. Per exemple, hivernacles. És per posar un exemple, sol, eh? Per tant, haurem de buscar una manera de tractar aquest espai amb unes normes que facin possible, diguéssim, la seva viabilitat de cara a la biodiversitat.
1: Entenem que aquí al Prat no hi ha aquest tipus d'agricultura, o no, almenys no és la majoritària. Entén les crítiques del sector agrícola?
2: Aviam... En part els entenc, en part els entenc perquè hi ha una cosa amb la que políticament i quan es fan plans ens omplim molt la boca dient que el sector agrícola, a més d'aliments, ens dona serveis ecosistèmics, ens facilita serveis, però, esclar, aquests serveis no se li paguen. I pot ser, si es valorés el que poden costar aquests serveis i es pagués, les coses es veuria d'una altra manera. Entenc que el pagès digui amb el rendiment que jo trec de la meva producció agrícola no em compensa, perquè a més tinc limitacions que venen donades per mantenir, diguéssim, aquest espai amb una biodiversitat elevada. Bueno, segurament això també té un valor, que s'hauria de traduir també en un valor econòmic per ell, perquè em pregunto, rebem algun servei que no estiguem pagant, via impostos o via ús, no? Tots els serveis els paguem. Doncs bé, els serveis ecosistèmics també els hem de pagar.
1: Abans anomenava aquestes quatre potes que doncs, emplaça

0: produït. L'altre tema és que el que estem fent malbé amb aquesta ampliació per la banda de la Ricarda, també per la del Remolar, però bàsicament per la Ricarda, és destrossar un espai únic, que és una antiga desembocadura del riu i que no és repetible, simplement fent un forat, perquè el nivell del sòl estratogràfic, el nivell d'humitat de l'aigua, etc etc, són com bastant irrepetibles. Per tant, això s'hauria de conservar i s'hauria de mantenir sense tocar. Per altra banda, si volguéssim multiplicar per 10 el que estem ocupant, ho hauríem de fer en base a ocupar sòl agrícola, que també és bàsic i està protegit tant per l'alimentació humana com per la biodiversitat. Per tant, home, dius, compenso afectant una altra cosa que també és necessària. No té gaire sentit.
1: En tot cas, fa unes setmanes presentava el DORA pel període 2026-2031 i també ahir Maurici Lucena doncs, donava alguns detalls més de com serien aquestes inversions pel Prat. Sembla que la propera ampliació en tot cas estaria ja en el següent DORA, el del 2031, però en tot cas, sigui com sigui, vostès plantegen algun tipus d'acció ja preveient això o esperen doncs que aquest projecte acabi caient doncs, amb l'oblit, que potser és el que tothom espera.
0: Aviam, perquè caigui amb l'oblit s'ha de lluitar, diguéssim. S'ha de veure la inviabilitat o la incoherència. Clar, tenim un problema de coherència, moltes vegades, en aquest país. Tenim un govern que diu, estem en emergència climàtica, volem conservar la biodiversitat. Bé, mantenir la biodiversitat vol dir restaurar la natura. Vol dir, en aquest cas, tornar a les situacions anteriors a l'anterior ampliació de l'aeroport. Diguéssim. Per tant, és incoherent incrementar el trànsit. I això té altres derivades. Per exemple, això implica més turisme per l'àrea de Barcelona, que està com molt saturada. Això implica també un efecte sobre el preu dels habitatges, sobre moltes altres coses, sobre el consum d'aigua, sobre el consum d'energia. Per tant, creiem que en aquest moment no té gaire sentit, diguéssim, aquesta ampliació de l'aeroport, per una banda, pels efectes que produeix sobre la biodiversitat, però per altra banda, perquè també diem, hem de restaurar la natura cap al 2050 i hem de ser neutres amb emissions de carboni a 2050. I de moment tota l'aviació es mou en combustibles fòssils. Per tant, des d'aquest punt de vista, tampoc té gaire sentit, diguéssim, incrementar el nombre de viatges o incrementar, per dir-ho així, la capacitat de l'aeroport de Barcelona. Són dues qüestions d'incoherència. Podríem buscar una tercera, si se m'apura, que és una qüestió d'ordre territorial. Sí, tenir l'aeroport a prop és un cert avantatge competitiu. Bé, dintre d'un context amb el que no hauria de créixer, diguéssim, l'activitat aeronàutica, sí que es podria repartir d'una altra manera. És a dir, actualment l'aeroport principal de Catalunya és el de Barcelona. Hi ha altres dos, el de Girona i el de Reus-Tarragona, que tenen molt pocs vols, perquè tot ho absorbeix Barcelona. Ull, Barcelona i la seva regió metropolitana, o la regió metropolitana de Barcelona, és el 70% de la població i de l'activitat econòmica sobre el 10% del territori. Per tant, amb l'altre 90%, tenim sol el 30% de la població i de l'activitat. I això comporta algunes coses que criden l'atenció, si tu mires des del punt de vista de l'ordenació territorial. Per què Reus i Tarragona són la meitat que Sabadell o Terrassa? Sabadell o Terrassa tenen més de 200.000 habitants. Reus i Tarragona tenen 100.000. I estan molt ben comunicades i poden tenir un aeroport. Per tant, hauríem de donar més xoc a la resta del territori. No ho hem de concentrar tot sobre Barcelona i el seu entorn, perquè estem arribant a un nivell de saturació que comporta, a més de problemes ambientals, problemes d'encariment de l'habitatge, problemes socials, etc etc. Per tant, jo crec que s'ha de mirar tot amb una perspectiva una mica més àmplia.
1: I tot això vostès ho volen lluitar, com ho fan doncs els tribunals, però també no fent tots aquests informes, fent tots aquests anàlisis, fent tot aquest treball tècnic que també després doncs, té un suport per poder defensar els seus arguments. En tot cas, han iniciat aquesta campanya per tancar també aquesta entrevista. Li volia preguntar com funcionarà aquesta campanya a través de la plataforma Goteo.

0: Sabem el delta del Llobregat, el territori no es ven, la terra no es ven, la natura no es ven. Com podrem participar, com podrem col·laborar amb aquesta campanya? Quines fórmules hi haurà perquè la gent pugui doncs, aportar la seva ajut econòmic?
1: Bé, gràcies. Bueno, això no sé si tu sabré contestar massa bé perquè no porto jo directament la campanya. Ara bé, hi ha bàsicament dos o tres coses. Una és l'aportació econòmica que es pugui fer entrant, diguéssim, a l'aplicació de Goteo i col·locant la quantitat que cadascú pugui, consideri oportú, vulgui, o en funció del seu interès. Aquestes aportacions tindran algun tipus de recompensa, des d'unes samarretes de Depana fins un viatge molt interessant per la costa per veure cetacis. I això és una manera d'intervenir. Una altra manera, fem també un concurs de fotografia que seran, diguéssim, publicades als mitjans de Depana, a la revista L'Agronegre i demés, que està ara en marxa, diguéssim, aquest concurs fotogràfic i que té les bases que són consultables a la web de Depana. I després hi ha un altre tema important, que són tots els actes que es puguin fer per conscienciar de la problemàtica i per explicar una mica una situació, perquè no ens enganyem, tenim un problema. Els mitjans de comunicació de masses els té el poder que defensa potser l'ampliació de l'aeroport. I nosaltres som molt petits al costat de tot això. Per tant, s'han d'aprofitar qualsevol oportunitat per poder explicar quina és la nostra postura i quines són les alternatives que plantegem a la situació que s'està donant.
0: Doncs Josep Maria Carrera Alpuente, president de Depana, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres.
1: Gràcies a vostè.
0: Adéu, bona tarda.
1: Adéu.
2: Tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: Mig minut i arribarem a 4:45 de la tarda. És moment per obrir aquesta finestra a l'opinió, la tertúlia Tres Bandes, que avui, per ser l'últim divendres de mes, correspon a la tertúlia de joves. Ens agrada conèixer l'opinió dels joves de la nostra societat i per això els convidem, ni que sigui un cop al mes, perquè ens expliquin el que opinen sobre els temes que els proposem. Avui parlarem d'emergència climàtica i de sostenibilitat. I anem a saludar els nostres tertulians. Avui tenim a dos que coincideixen a Terrassa. Sara Zubair, educadora social, bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Al teu costat tens el Biel Folch, que també és educador social. Biel, bona tarda.
2: Hola, molt bona tarda.
0: Molt bé, tu t'estrenes i, per tant, a veure com funciona la dinàmica, no?
2: Exactament.
0: Molt bé, doncs deixeu-me que saludem ara el tercer tertulià, l'Adrià Travé, que és politòleg i membre de Joves Ecosocialistes. El tenim al Prat. Adrià, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Bé, doncs avui parlem, com us deia, d'emergència climàtica i de sostenibilitat. Jo crec que el tema del canvi climàtic ho tenim assumit, no? Ho tenim assumit, el canvi climàtic?
2: Sí, sí, sí, evidentment, això és una realitat que a totes ens atravessa d'una forma o altra, no?
0: Per tant...
1: Sí, jo estic d'acord.
0: Sí?
1: Sí, vull dir, és una evidència innegable, no? Vull dir que per molt que ens vulguin fer creure que no, algunes persones o alguns sectors, és evident. Però que el canvi climàtic no és una cosa nova, tampoc.
0: Val. Adrià, també donem l'okay al canvi climàtic?
3: Bé, jo l'okay no el dono i la lluita no la penso deixar pas, però crec que totes, malauradament, sí que tenim presents les conseqüències del canvi climàtic, no?, i de l'escalfament global que en deien abans.
0: Clar, és que del canvi climàtic se'n deriva l'emergència climàtica. És a dir, hem arribat a un punt en què doncs, hem de començar a valorar moltes de les accions que fem en el nostre dia a dia. No sé si aquesta situació, des que hem començat a comptar amb aquestes expressions, tant de canvi climàtic com d'emergència climàtica, això ens ha generat una certa ansietat, no? El concepte que es fa servir és la ecoansietat, quan parlem d'aquests temes. A vosaltres us genera aquesta situació?
1: Bueno, sí, en certa forma sí, no? Perquè al final estem al món. Jo el que passa és que parteixo de la base i que no se m'entengui malament, però crec que formem part del planeta Terra igual que formen altres éssers vius. Llavors, és el que deia, la Terra no és la primera vegada que passa per un canvi climàtic i al final són fases, no? Si això em genera ansietat, doncs sí, en certa manera sí, perquè em sento interpel·lada i per això crec que hem de prendre mesures.
0: Adrià?
3: Sí, no, jo, de fet, ja defenso prou aquest concepte de ecoansietat, que crec que a vegades es ridiculitza, etc. Però trobo que és el més normal del món, vaja, que estiguis preocupada perquè cada cop la platja del teu municipi arriba més lluny, perquè cada cop a l'estiu doncs, siguin més intensos i durant la tardor tinguem episodis d'anes, etc., més pronunciades. És a dir, crec que simplement doncs, adaptar-se a aquest moment que estem vivint i posar-li com a nom a les coses que estem sentint, vaja.
0: I a tu, Biel, què et provoca?
2: Doncs bé, jo estava pensant en el concepte aquest de l'ecoansietat i bé, jo crec que bueno, el ser humà ja de per si té com la necessitat de posar etiquetes a tot, no?, per anar encaixonant totes les cosetes i bé, a mi ansietat no em produeix, doncs sí que estic preocupat per com s'està quedant el nostre planeta i sobretot pels pròxims anys. És a dir, jo potser tinc bastant clar que en la meva vida potser tants canvis molt bruscos no veuré, però potser a les generacions que venen doncs sí que això ja els comença a passar una factura més real en el seu dia a dia. Però em sembla el que deia l'Adrià i al final, doncs, pues, si estàs en un poble de costa i vas veient com la teva platja cada dia va més lluny, com els hiverns són més durs, com abans no passaven tantes catàstrofes naturals i ara cada dia pues, o cada setmana en tenim una notícia, doncs això sí que és preocupant.
0: I davant d'aquesta realitat, a qui penseu que cal atribuir la responsabilitat? Estem parlant d'una responsabilitat individual, ens referim a una responsabilitat del sistema, dels governs, on també hi quedarien implicades les empreses, per exemple? Què penseu?
2: Bé, jo aquí sí que n'he pensat bastant sobre el tema, no? I a mi sí que em fa com una miqueta de ràbia, ho trobo com una mica injust. Per exemple, sense anar més lluny, fa un parell de setmanes es va celebrar la Super Bowl, no sé si coneixeu l'esdeveniment esportiu, i es va fer bastant viral al mapa on surten tots els jets privats que surten des de la Super Bowl quan va acabar fins a diferents parts del món, no? De persones pues, amb un gran poder adquisitiu. I pues, tots els gasos que això provoca i la contaminació que això provoca, no? Llavors, evidentment, s'ha d'individualitzar el problema perquè totes en formem part i s'ha d'anar a agafar consciència, però també crec que el govern jugant en aquesta carta de responsabilitzar l'individu quan ells tenen la decisió de saber quants avions surten o quants no, o quants grans barcos estan al port de Barcelona, tirant combustible al mar cada dia i jo haig de pagar per una bossa de plàstic.
0: És a dir, són els responsables d'implantar les polítiques, no?, que ens han de regir a tots.
2: Exactament, que tant com ens apreten individualment, que apreten els grans tenidors i les grans empreses perquè es fiquin dintre d'aquest sac també.
1: Que assumeixin la responsabilitat.
2: Exacte.
1: Sí, jo estic completament d'acord amb el que ha dit el Biel, o sigui, no ho podria haver explicat millor. Jo crec que és clau, és a dir, no podem perdre de vista que com a individus tenim una responsabilitat, vivim en aquest món i compartim, no?, convivim, i per tant ens hem de fer càrrec de les nostres accions. Però també crec alhora que aquestes accions, tot i ser importants, no són el que té el major pes, no? Vull dir que al final, si per molt que nosaltres reciclem, per molt que nosaltres ens passem a les bosses de paper, que també seria qüestionable saber si això és o no és sostenible, i fer mil altres històries, doncs també seria interessant que de manera estructural es prenguessin mesures perquè això realment tingués un impacte.
0: Adrià?
3: Jo bé, és que no voldria restar ni posar-li ni una coma el que han comentat les companyes, així que diré quelcom diferent, que és que ja em sembla interessant, precisament, aquesta pressa de responsabilitat de totes nosaltres, també, de dir, hòsties, quins hàbits podríem canviar en el dia a dia que ja ajudin a salvar el planeta, diguem-ne. Realment, el que em sembla interessant és com podem fer això, ens pot ajudar a prendre consciència i dir, bueno, això realment el que ens apropa a viure millor en el dia a dia. És a dir, a mi, reciclar a casa meva el que fa és que hagi de pagar menys després pel que fa la taxa d'escombraries, per exemple. I com anar lligant totes aquestes petites accions pot fer que després les veïnes del municipi realment reclamin, aquests polítics reclamin aquestes empreses que efectivament assumeixin la seva responsabilitat, que és molt majoritària, però per això us dic que estiguem d'acord amb elles, ara el que trobo és que precisament doncs, totes aquestes coses que sí que podem fer en el dia a dia, el que pot fer és que ens abonem per fi de que aquestes accions ens apropen a viure millor i que, per tant, hem de posar el focus en aquelles empreses que no volen o no estan permetent que visquem, efectivament, millor.
0: Estaríeu d'acord, com deia el capità Enciam, els petits canvis són poderosos. El fet que ens fixem en nosaltres, assumint que bona part de la responsabilitat la tindrien els que tenen el poder de decidir, no?, quan parlàvem de les polítiques que poden implantar els governs. El fet de reciclar, de reduir plàstics, de fer un consum quilòmetre zero, un consum local, això... De quina manera penseu que pot contribuir? És a dir, els petits gestos que fem diàriament.
2: Bé, jo si em permeteu, aquí, doncs, bueno, jo tinc una opinió una miqueta bastant clara, que és que el tema del reciclatge o de tota aquesta consciència més del canvi climàtic, crec que, com a tot, li atravessa la classe social, d'acord? Llavors, penso que quan tu ets una persona d'un barri humil on amb prou feines tens per arribar a final de mes i tens tres o quatre criatures i et costa donar posar-los un plat de menjar a la taula, potser l'ansietat que tu sofreixes no és per el canvi climàtic i és per la situació situació de misèria que estàs vivint, no? I potser t'importa més revertir aquesta situació que comprar una bossa de paper en vez de plàstic, o que les canyetes del suc siguin de paper en vez de plàstic, no? Llavors, bueno, voldria fer com la reflexió de dir que al final també tot, tenir tota aquesta consciència i posar tots aquests temes sobre la taula em sembla també com un privilegi, no? De dir, pues, puc pensar en això i puc dedicar-li esforços en això i no en altres coses.
0: Mm. Què més? Alguna opinió més?
3: Jo no sé si estic del tot d'acord amb el que diu el company. Recullo al final la seva preocupació pel que, al final, que primerament ens pesa són, doncs, les coses del dia a dia, les condicions de vida, diguem-ne. Però, de fet, arreu del món hi ha, a diferents països, gent, forces polítiques, diguem, que sí que estem sent capaces de, doncs, connectar la preocupació climàtica, la necessitat de fer una transició que ens permeti viure de manera sostenible, a que aquesta vida sostenible, precisament, el que busca és que les condicions de vida siguin millor. És a dir, al final, aquí trobo que a Catalunya, Espanya, ara, doncs, estem posant molt el focus en el cost de la vida, les condicions de vida, com ha de ser, naturalment. Però alhora ens trobem amb la contradicció que l'economia catalana, l'economia espanyola, comparada amb altres economies europees, és gairebé un oasi, és a dir, està creixent molt, etc. Però, en canvi, aquest creixement no l'estem no s'està traduint en millores substantives a les condicions de vida i en el dia a dia. I és per això que, doncs, convida a fer una reflexió més general de, bueno, realment, la nostra economia, quin sentit té, com està orientada, està orientada tan sols a créixer, a que els números siguin més grans al mercat, o realment podem, doncs, reorientar-la i anar que, doncs, a servir-nos a nosaltres, a servir a les veïnes i a, doncs, a construir més habitatge, etc, i sense que això, doncs, necessàriament faci créixer aquests números, aquests zeros, no? És a dir, sí que hi ha una manera de lligar transicionar cap a una vida que sigui sostenible i que aquesta vida que estem visquent nosaltres ara, que sigui millor, no?
0: Quan parlem de sostenibilitat, què és el que enteneu vosaltres?
1: Doncs un conjunt d'accions, vull dir, una mirada més enllà de... No? Sempre anem a lo fàcil, no? Al més tangible, que és el reciclatge, per exemple. Però també és el que deies, potser el model de consum que tenim, no? Replantejar-nos. Ara estava pensant també en el que estàveu comentant. Crec que un dels temes és que estem... Ara mateix tenim un model de societat en el que estem mal acostumades, no? Mengem de tot durant tot l'any i ho tenim instantani. Vull dir, no... El que ve a ser de temporada, ja no parlem d'eco ni altres etiquetes, parlem de temporades. Ja tan sols això ni ho toquem, no? Vull dir que ens queda lluny. Llavors, en aquest sentit, jo crec que ser sostenible, doncs, seria seguir com una sèrie d'accions, no? Que la vida... prens unes decisions que són coherents amb el model de societat que tu vulguis, no?
0: Mm-hmm. Molt bé, en sintonia amb els valors, no?, de cadascú. Mm-hmm. Què més?
2: Bé, jo crec que la sostenibilitat és com una manera de viure, no?, de com tu produeixes i tu consumeixes. I al final, pues, bueno, tu has de viure perquè es puguin cobrir les necessitats que tens avui. Sense esgotar, pues, els recursos ni fer malbé el planeta per les generacions futures, no? Jo entenc això, la sostenibilitat, i crec que és, pues, en aquest camí en el que hem d'entendre aquesta paraula.
0: Mm-hmm. Adrià, vols aportar algun matís més?
3: Bueno, de dir que, de nou, crec que estem les tres forces en la mateixa línia, i efectivament, sostenibilitat per mi no vol dir altra cosa que haver de dependre d'altres circumstàncies, d'altres actors, sinó poder dependre de les nostres pròpies capacitats. En el sentit que, al final, parlem molt de reciclatge, d'energies renovables com a maneres de poder seguir amb el model que tenim ara de creixement, que no pari mai, vaja, que el PIB no deixi de créixer, però al final també el reciclatge, doncs, poder explotar les energies renovables, també segueix necessitant d'una explotació de matèries primes, que això no canvia pas i que són finites. És a dir, ara necessitem explotar el cobalt per poder fer servir xips i mòbils, etc. D'aquí 20 anys potser descobrim una altra tecnologia que seguirà requerint, doncs, explotar altres tipus de matèries primes, i poquet a poquet ens anirem carregant, doncs, totes les terres rares que hi ha al planeta. És a dir, no sé si no sé si realment s'estem prenent seriosament, i quan dic ens, aquí sí que li poso més la culpa d'empreses i institucions polítiques, si s'estan prenent seriosament la sostenibilitat o simplement estan llançant la pilota cap endavant i que cada 20 anys hem de parlar de l'objectiu 2000 a l'horitzó 2010, a l'agenda 2030 o ja ara sí que sí, final definitiu 2050.
0: Fins que arriba un moment que ja sigui insostenible, no? Perquè voldrà dir que haurem arribat al final del camí i estarem en un precipici. No és que vulgui ser catastrofista, però vull dir que si aquesta és la dinàmica, la d'anar xutant la pilota cap endavant, no acabarem de trobar solucions, no?, per aconseguir aquesta manera de viure que comentava el Biel, doncs, més raonable, més honesta, no?, amb la manera de pensar. Quan parlàvem del consum, hi ha qui apunta molt directament, per exemple, al consum de carn, no?, perquè precisament és un dels sectors que genera, doncs, més problemes en quant a l'escalfament global. Per exemple, vosaltres us heu plantejat alguna vegada el consum que feu de segons quins productes? És a dir, quan aneu a mercat, abans la Sara apuntava que ja no distingim, no?, entre els productes de temporada, perquè durant tot l'any mengem pràcticament de tot, tenim tot a l'abast. Us plantegeu, tenint aquells productes al davant, que sense ser un producte de temporada, doncs no el compreu, o no el compreu perquè està en un embolcall que considereu que no és sostenible? No sé, quina és la vostra actitud davant del consum, per exemple, d'aliments?
1: Totalment. Jo aquí, permeteu-me que entri directe, però és que la primera imatge que m'ha vingut al cap són aquells cogombres plastificats que venen a certs supermercats. Vull dir, no entenc per què hi ha fruites, per què hi ha verdures que porten la seva pròpia pallofa, no? No sé com dir-li ara, natural, que estan protegides, un plàtan, no sé si m'explico, i van forrades en plàstic en una safata de Porexpan. He arribat a veure imatges de mandarines pelades dins d'una safata de Porexpan forrada, o sigui, no entenc, vull dir, per mi això toca ja la zona absurda, és a dir, no ho entenc. Llavors jo això, òbviament que m'ho plantejo. Puc ser 100% coherent? No sempre. No sempre. Però sí que intento posar de la meva part, miro l'origen dels productes que compro. Si sé que un producte no és de temporada, doncs intento no comprar-ho, respectar-ho bastant. Fa ja un temps que vaig reduir el consum de carn, vull dir que no em considero vegetariana ni res per l'estil, però sí que faig una reducció del consum de carn. Llavors, bueno, crec que no estaria de més que apareguéssim una miqueta i ens plantegéssim, no?, quin és el model que tenim a l'hora de consumir, que és el que dèiem.
0: Biel o Adrià?
3: Jo, pel que fa això del model de consum, m'ha fet pensar en fa uns anys una polèmica que hi va haver amb el ministre de Consum de llavors, que va ser Alberto Garzón, que va posar el focus, en aquest cas, a les macrogranges, que, com ben has indicat, són un dels principals focus d'emissió de gasos, de fet, a l'esfera. Sí. I que el propi president del govern en aquell moment, doncs, va sortir a dir, bueno, a mi...
0: Va sortir amb un entrecot, pràcticament.
3: Amb un entrecot no me'l treguis. Però bé, trobo que aquí no crec que ningú estigui cridant a que visquem pitjor. I quan dic visquem pitjor és això, que deixis de menjar carn, que deixis d'aquests luxes, entre cometes, que tinguem ara. Però, de fet, el que m'agradaria introduir és el dubte si realment si estem fent això avui dia o si ja ens estem empobrint. És a dir, si no és que haguem decidit, escolta, doncs viurem entre totes una miqueta pitjor i anirem tirant, o si realment ja estem visquem pitjor, en el sentit que ja els aliments que ens han promès que haurien de ser, doncs, que haurien de costar menys, com ara l'oli, els ous, allò essencial, ja cada cop s'està encarint més, i no és que la qualitat estigui millorant, de fet. I, de fet, a la carn seria molt interessant, doncs, mirar els estudis de quina és la qualitat de la carn que es ven a supermercats, etc. I, de nou, doncs, cada cop costa més, com també ho fa l'habitatge, el gasoli del cotxe, etc. És a dir, ja estem en una situació en què allò que hauria de ser, doncs, que costi menys, ja ens està costant més encara, sense que hi hagi un increment de qualitat. Així que trobo que és el moment, precisament, de repensar on volem posar el focus, si en què tinguem disponibilitat de tot o realment que allò que volem consumir que sigui de qualitat. I un cop desitgem això, doncs anirem a mirar les vies de que sigui també accessible per a tota la població. Que, per exemple, doncs, jo no puc entendre com al costat de casa tinc el Mercabarna, on s'ajunta doncs, mercaderies de tota la comarca i de tota l'àrea metropolitana, i la majoria dels productes, o no diria majoria, però alguns productes sí, venen, de fet, importats de fora. Uh-huh. O sigui, no entenc que hi hagi una gran quantitat de plàtans que venen de Latinoamèrica en aquest sentit, quan això doncs, està comportant gastar molts més recursos en transportar-ho d'allà aquí i no estem aprofitant allò que tenim a la comarca que sortiria més barat si ja apostéssim per això, vaja.
1: I que, de fet, és de bastanta bona qualitat, però, en canvi, s'exporta a altres països. És a dir, nosaltres ho produïm aquí amb uns estàndards X, que, bueno, a la Unió Europea deuen ser els mateixos, ho desconec ara mateix, disculpeu la ignorància, però es produeix i s'exporta fora. O sigui, jo vaig anar a Alemanya a Berlín de viatge i allà hi havia, tot era de venia d'aquí, no? I, en canvi, aquí mengem d'altres llocs, no? Vull dir que no té gaire sentit. A més, estem menjant productes, que és el que deia, no, el company, que venen de no sé quants quilòmetres, que venen en avió, que els han recollit encara sense madurar, que són de color verd, i arribes aquí i te'ls menges, han madurat en un vaixell o en un avió, i quan tu menges no et té gust a res.
0: Ara que parlàvem de quilòmetres, no sé si el Biel vol afegir alguna cosa al tema consum.
2: Bueno, que al final crec que la realitat que vivim, persones que vivim en grans ciutats i en grans metròpolis, o si més no en l'àrea metropolitana de Barcelona, pues, pot ser diferent que la que viu en un poble de Lleida o de Girona o de Tarragona, no? Perquè, com diu el company, correcte, aquí ja pues, tenim llocs on aconseguir la fruita o el peix o la carn, però és que són masses persones i d'algun lloc les hem de portar i llavors entenc que per això les exportem, o sigui, les importem, no? Jo sí que és veritat que part de la meva família és vegana, molts de les meves amistats són veganes i bueno, simpatitzo bastant amb el tema i crec que bueno, que és una guia i un model a seguir. També haig de dir que surt car aquesta forma de vida. Mm. I no és per totes les butxaques.
0: Ja. Yeah. Parlava de... Quan fèiem referència als quilometratges, no? Aquests productes que venen de tan lluny. Parlem de mobilitat, perquè la mobilitat també és un tema on la sostenibilitat hi té molt a veure. És a dir, ens hem plantejat com ens movem, tenim cotxe, fem servir transport públic. Si tenim cotxe privat, és un cotxe elèctric o encara és un cotxe dels de benzina, que encara continuen. No sé si us plantegeu també aquestes qüestions en l'àmbit de la mobilitat.
1: Jo, sense llançar pilotes fora, també diria... Quin és el model de mobilitat que ens fan tenir, no? És a dir, jo, a tall personal, sí que em desplaço sempre que puc caminant, en transport públic, tenint en compte que és caríssim, també s'ha de dir, i o compartint cotxe, però també em plantejo per què ens hem de moure tant, és a dir, surts de la teva ciutat per anar a treballar a la ciutat que està no sé quants quilòmetres de la teva, mentre els que estan a la ciutat on tu vas a treballar venen a la teva a treballar. Vull dir que hi ha una mobilitat o hi ha una manera de viure que t'expulsen de les ciutats que et fan viure fora d'on tu treballes i aleshores obligar-te a moure't més, no? Vull dir, cada cop que agafo, jo per sort treballo on visc i puc anar caminant cada dia, però quan agafo el cotxe de tant en tant pels matins perquè ets en el metge o alguna història, de veritat que em fascina com està el trànsit. O sigui, està tot ple. Em recorda a Amèrica, aquella gent que ha d'agafar el cotxe una hora per anar a treballar i després una hora més per tornar a casa i una hora al supermercat. Vull dir, clar, tot això, clar que contamina. Però no ho fem perquè nosaltres vulguem. Hi haurà casos que sí, però hi haurà altres que ens obliguen. Si jo no puc treballar a prop d'on visc i estic obligada a moure'm, doncs hauré de buscar la manera. Si, a més, el transport públic és caríssim perquè cada vegada està pitjor, doncs, no sé, tu em diràs, a veure què ens ofereixen.
0: Està clar. Més opinions.
3: Ja m'agradaria estar a Terrassa per poder aplaudir la companya en persona, vaja.
0: La pots aplaudir també igualment.
3: Sí, no sé, és massa radiofònic, vaja. Però anava a dir que jo aquí, a vegades sí que... Ara quan has preguntat, sentia una miqueta vergonya de dir la meva realitat, però de fet he pensat, no, que per mi és motiu d'orgull dir que jo he crescut en una ciutat que tinc molt bones opcions de transport públic i sempre doncs, sé que per arribar a altres ciutats ho puc fer en ferrocarril, en metro, en tota una línia de busos que a més han estat habilitats perquè siguin sostenibles, inclòs ara en bici per tota l'àrea metropolitana de Barcelona. És a dir, per mi considero que és un èxit de les polítiques implementades que jo em pugui plantejar si realment necessito o no necessito disposar de cotxe. Ara bé, trobo que totes les polítiques que siguin restrictives, és a dir, aquelles que busquin que la gent deixi de fer servir el cotxe per altres opcions, han d'anar acompanyats realment d'aquesta oferta d'opcions de transport públic i de qualitat que puguin fer servir. És a dir, tampoc no té massa sentit i no sorprendré a ningú amb això. Mm-hmm. Doncs posar grans restriccions a l'ús de vehicle privat si realment no disposen de doncs, transport públic que pugui doncs, recuperar aquestes restriccions, no vaja. Però per tant, no, hi ha vegades que la gent es queda molt amb les restriccions, tampoc no es passa això. Al final, per mi és un motiu per celebrar que jo no hagi de fer servir el transport privat per poder anar a treballar, per poder fer la meva vida, etc. Però no deixen de reclamar aquestes millores i aquests serveis que funcionin per poder fer precisament això.
0: Vinga, deixem l'última intervenció pel Biel, si vol compartir una mica aquesta experiència de la mobilitat. 20 segons.
2: Sí, no, jo em sumo en tot el que han dit les companyes. Crec que sempre que quan tu dius, bueno, fiques una restricció, ja sigui en l'àmbit que sigui, ha d'anar acompanyat d'una alternativa. Però també he de dir que jo, com a persona que he viatjat pel món, he estat a Amèrica, a Àfrica i bueno, per aquí a Europa també i tal, crec que en concret Catalunya, Espanya, en transport públic estem bé. Fallen coses, hi hauria que millorar, però com bé ha dit el company, doncs hi ha opcions per fer i per desfer. Així que, bueno, tenint en compte doncs, tots aquests temes que hem parlat...
0: Se'ns doncs, acaba també, el doncs, temps.
2: Per no ser negatius.
0: Se'ns acaba el temps i no hem acabat el tema. Potser ho farem en una altra ocasió. Sara, Adrià, Biel, moltíssimes gràcies. Que tingueu bon cap de setmana.
2: Apa, gràcies.
0: Adéu.
4: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: I per obrir aquesta segona hora del Connectats, anem a conèixer la protagonista, el nostre personatge d'avui. És periodista i des del maig de 2025, directora de l'Agència Catalana de Notícies. Nascuda a Castellar del Vallès, és llicenciada en periodisme per la Universitat Ramon Llull i ha desenvolupat tota la seva trajectòria vinculada a la informació de proximitat. Va començar a Ràdio Castellar i la tenim via telefònica amb la Marina Antúnez. Bona tarda.
1: L'Ever Darius i Campos és periodista, és directora de l'Agència Catalana de Notícies des del maig del 2025 i és de Castellar. Llicenciada en periodisme per la Universitat Ramon Llull, va començar la carrera a Ràdio Castellar, a l'emissora municipal, i després va treballar a Comràdio. Des del 2001 va treballar a BTV, des del 2016 va dirigir i presentar el programa sobre actualitat municipal Bàsics, i del 2021 al 2024 va ser directora d'informatius de BTV. L'any 2020 va publicar el llibre Una altra Barcelona, pel qual també ja en el seu moment la vam entrevistar, un llibre que recull el testimoni de 10 persones que protagonitzen històries de lluita veïnal i denúncia social a la ciutat de Barcelona, i també és articulista al Periódico de Catalunya, La Vanguardia, de New Barcelona Post, Catalunya Ràdio i TV3. Però avui també ens interessa explicar i parlar amb ella d'això, sobre el fet que el maig del 2025 va passar a ser, com hem dit, la primera directora de l'ACN elegida en un concurs públic. I la tenim al telèfon. Bona tarda, Eva.
2: Hola, molt bona tarda.
1: Moltes gràcies per acceptar la invitació.
2: Moltes gràcies a vosaltres per pensar en mi.
1: Doncs encantats de fer-ho. Hem dit que eres de Castellar del Vallès, vas començar la teva trajectòria professional aquí, a Ràdio Castellar. Què et ve al cap quan tornes a aquesta emissora?
2: Doncs molt record i tots molt bons, perquè és veritat que els mitjans locals i Ràdio Castellar, en el meu cas, va ser una escola fantàstica. És a dir, comences a exercir un periodisme molt de veritat, no? Perquè tens les fonts molt properes, no s'obren els mitjans i, per tant, això obliga a espavilar-te, a aprendre molt ràpid. I, per tant, recordo això com la meva primera escola, que he après moltes coses que després, al llarg de la meva trajectòria, he acabat aplicant. Per tant, un grandíssim record.
1: Mm-hmm. No sé si recordes quan vas decidir que volies ser periodista.
2: Doncs pràcticament des de nena. La meva mare era mestra i sempre tothom em deia: tu seràs mestra com la teva mare? I jo deia: no, jo vull ser periodista. I ho tenia claríssim. I me'n recordo que a la facultat o a l'institut, quan deien: has de triar les opcions, i jo pensava: no, és que només tinc una opció, jo vull ser periodista, i no he tres més. És a dir, que sempre a l'escola jo anava a la Immaculada i avui TDGB. Recordo que ja fèiem una revista escolar, i allà ja disfrutava molt i ja m'hi vaig involucrar. És a dir, que sempre ho he tingut molt clar.
1: Caram, quina sort, eh? Hi ha alguns joves que no ho tenen tan clar.
2: Sí, sobretot penso que ha sigut una sort poder-me dedicar al que jo somiava i al que jo volia fer, i per tant, en aquest sentit, em sento molt afortunada.
1: Com hem dit, comences el teu recorregut aquí, a la ràdio local, i també segueixes amb mitjans com Ràdio, BTV i ara la CN. Mirant enrere, hi veus un fil conductor en tots aquests llocs?
2: Sí, hi ha un fil conductor claríssim, que és la informació de proximitat. És a dir, jo aquesta informació de proximitat, que jo crec que és molt important, perquè és la informació que toca més de prop a tots, que és la nostra realitat més immediata. La informació de proximitat estava a Ràdio Castellar, estava també com ràdio, a BTV també, en aquest cas a Barcelona, i ara aquí a l'agència també tractem molt la informació de proximitat. És veritat que en un marc molt general i en altres àmbits, però també l'agència té un desplegament territorial que et permet això, no? Que et permet d'alguna manera tractar la informació molt propera. Per tant, jo crec que aquest fil conductor ha estat sempre en la meva feina, no?
1: Uh-huh. El maig, com hem dit, del 2025 va ser quan assumeixes la direcció de l'Agència Catalana de Notícies. Com recordes el moment en què et comuniquen que has estat escollida?
2: Doncs va ser una mica peculiar, perquè ho vaig saber el dia de l'apagada.
1: Ostres, quina coincidència, no?
2: Sí, i per tant no m'ho van poder comunicar per telèfon perquè no anava res. I jo vaig anar a fer l'última prova, perquè era un concurs públic, abans de l'apagada, i aquell mateix dia van saber els resultats i vaig rebre uns whatsapps de: no t'ho podem comunicar, però has estat escollida. I jo estava treballant en aquell moment a BTV, fent programes especials, etc. No vaig poder-ho comunicar a ningú fins a molt tard, que vaig arribar a casa després de la programació especial, que crec que eren quarts d'una de la nit, I llavors va ser quan ho vaig comunicar, per cert, avui, enmig de tot això, m'han comunicat un canvi molt important per la meva vida. Per tant, me'n recordo molt de l'apagada i me'n recordo també del que va implicar aquest
1: canvi. Carai. I un cop ja ets la directora, que ha estat més difícil del pas de ser periodista i editora a ser directora? No sé si has hagut d'aprendre a liderar d'una altra manera...
2: A veure, sempre, jo crec que sempre aprens i crec que està molt bé aprendre i estic aprenent cada dia perquè jo no havia estat en una agència i per tant també has d'aprendre de com funciona, però jo crec que m'ho han posat molt fàcil, o sigui, ha sigut una arribada molt, molt fàcil, la redacció m'ho ha posat molt fàcil i en aquest sentit és un repte molt, molt important, però que l'afronto amb molt optimisme i ja m'agrada això d'aprendre i de sortir una mica, com es diu, de la zona de confort, no? Per tant, molt agraïda. M'he trobat una redacció molt professional i per tant, molt bé, molt contenta.
1: I el fet que aquesta direcció s'hagi decidit per concurs públic, afegeix credibilitat a l'agència?
2: Jo crec que sí, jo crec que és un símptoma més que l'agència, que ja té 26 anys i que és un mitjà públic molt consolidat, però d'alguna manera sí que es fa gran i comença també un procés de desgovernamentalització. També hi ha previst de fer una llei pròpia per l'agència i, per tant, jo crec que és un pas important perquè vol dir que d'alguna manera és un mitjà públic i ha d'escollir també els seus directors com a tal, no? I, per tant, per mi és un honor no només haver estat escollida en un concurs, sinó sobretot també ser després de 26 anys la primera dona que està al capdavant, no? Que això també penso que és una anomalia que no hauria de passar.
1: I ho vius com una responsabilitat afegida o no?
2: Doncs no ho hauria de ser, però és veritat que jo crec que totes les dones que estem exercint una responsabilitat tenim aquesta autoexigència tan gran de que sembla que haguem de fer-nos valdre més, no? I encara que no hauria de ser així, crec que sí que la tinc. Hi ha un nivell d'autoexigència que està molt present.
1: Molt alt, no?
2: Sí, però jo crec que això ens passa a totes, eh?
1: I tant. Sí, sí, sí. Quines són, en tot cas, les prioritats que tu t'has marcat com a directora?
2: Doncs jo m'he marcat com a prioritat sobretot fer que l'agència funcioni encara millor, tot i que ja funciona molt bé, que sigui el màxim de competitiva, però jo crec que també tenim una responsabilitat les agències en el moment en què estem, que és que en aquest moment de desinformació, de molta informació, som, jo diria, potser com una mica uns oasis, no?, d'informació rigorosa, real, és allò un oasi de veritat, no? I, per tant, jo crec que tenim un repte en aquest sentit d'oferir una informació molt creïble, molt rigorosa i ser també, continuant en la línia de la innovació i de la màxima competitivitat i exercir el servei públic com a mitjà públic que som.
1: I com es protegeix? Com es fa doncs, pel fet de protegir aquest rigor i aquesta credibilitat que ens deies, no?, informativa, en un context polític i mediàtic tan polaritzat com el que tenim?
2: Doncs aplicar, jo diria que els principis del periodisme que sempre s'han aplicat, que és confirmar, reconfirmar, fiar-te de fonts fiables i, per tant, fer un periodisme molt en essència, no? Que jo crec que això ho hem fet tota la vida, però ara doncs l'hem de portar a l'extrem, no? Perquè tenim molts inputs, tenim molta desinformació, moltes notícies i per tant ens hem de cenyir, no? Hem de ser molt més estrictes i molt més rigorosos que mai i l'agència treballa així i ha de seguir treballant així, no? Tenim les alertes molt activades perquè no te'n pots enfiar de res i per tant jo crec que al final no hi ha secrets en això. És el periodisme de sempre.
1: I creus que aquest...
2: En els llocs, sí. Parlant amb les fonts, entrevistant a la gent...
1: Clar, creus que aquest és el principal repte, justament, del periodisme d'avui? Doncs vigilar, sobretot, contra aquesta relació, no? Potser diríem dir, entre el periodisme, les xarxes socials, la desinformació...
2: Jo crec que sí. Jo crec que els mitjans, i sobretot els mitjans públics, amb això tenim un paper fonamental de verificar, d'oferir als ciutadans una informació de qualitat, no?, i de que ajudin a explicar una mica el que ha passat. Jo crec que són més necessaris que mai ara mateix, però és veritat que també hi ha molts ciutadans que ens defugen, no?, i això ho diuen moltes xifres i moltes enquestes, i per tant hem de recuperar la confiança, i l'única manera de recuperar també la confiança és oferir bona informació i oferir servei públic, i amb això no hem de desistir.
1: I en això hi ajuda que sigui una agència pública independent?
2: Sí, jo crec que sí, jo crec que aquest és el nostre paper. Nosaltres subministrem continguts informatius a 200 mitjans, petits, grans, públics, privats, i per tant la informació que nosaltres hem de subministrar ha de ser una informació de primeríssima qualitat. Jo crec que l'agència exerceix aquesta funció pública, no?, de garantir bona informació en català a tots els mitjans, ja siguin petits o grans. Jo crec que l'exerceix amb excel·lència.
1: I encara seguint amb aquest camí, creus que els mitjans locals, doncs, justament, i de ciutat, tenen avui més importància que mai?
2: Jo crec que sí, perquè hi ha molts nínxols, no? Jo sempre dic que els mitjans locals són compatibles amb altres mitjans i que al final cada persona s'informa amb... té molts inputs, no? S'informa amb molts diferents mitjans, i per tant jo crec que la informació que et toca al costat de casa, que parla de la carretera per on tu passes, o del carrer on vas a comprar, o del mercat, etc., jo crec que aquesta informació és indispensable ara mateix per funcionar, per la teva vida diària, i per tant jo crec que els mitjans locals i de proximitat, vaja, són essencials.
1: I com t'imagines l'ACN d'aquí 4 anys, per exemple?
2: Doncs jo me l'imagino en la mateixa línia que està ara, siguent molt necessària per als mitjans, potser guanyant més immediatesa en el sentit més tecnològic, però i donant molta importància a la imatge, no? Abans és veritat que hi havia molta més separació entre mitjans escrits, entre ràdios, entre teles, i ara tot és molt més transversal, no? Una ràdio també necessita fotos, encara que sigui per les seves xarxes socials o vídeo, i per tant, doncs molt més adaptada a la nova realitat dels mitjans.
1: I ja per acabar, Eva, i per desengreixar una miqueta, quan desconnectes de la feina, com o on ho fas, tu?
2: Doncs no em costa gaire, eh? És veritat que a mi no m'importa gaire estar connectada. Sempre, de fet, sempre ho estic. Jo el cap de setmana m'encanta llegir el diari amb més calma que els dies de cada dia. Per tant, no necessito un trencament total, perquè la meva feina m'encanta i perquè m'agrada estar molt al dia, però sí, m'agrada, doncs, venir a Castellà i veure els meus pares, o sortir fora o viatjar, però vaja, que també m'agrada sempre tenir un ull posat en l'actualitat, en el que està passant.
1: Perfecte, doncs avui hem tingut amb nosaltres l'Eva Arderius, la directora de l'Agència Catalana de Notícies, castellarenca, que estima el seu poble, no? On hi vens sovint o no? No sé si ja no hi vens gaire sovint o pots o no.
2: Vinc els caps de setmana, perquè el meu germà i els meus pares viuen aquí, o sigui que sí, continuo tenint una mica de connexió castellarenca encara.
1: Perfecte, doncs ja ens agrada. Doncs Eva, encantada de tornar-te a saludar, i que vagi molt bé, que tinguis molta sort en aquest futur, en aquest present, de fet, ja, com a directora, i en tots els teus propòsits periodístics que et proposis.
2: Doncs moltíssimes gràcies i una abraçada a tots.
1: Una abraçada.

0: Ràdio Sant Cugat.
1: Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la Ràdio Sabadell.
2: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà...
0: Ràdio Municipal de Terrassa.
3: Bona tarda, l'any de Sant, de Sis de Terrassa.
0: El Prat Ràdio.
4: Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per comemorar demà per quart any consecutiu.
0: Ràdio Ciutat de Badalona.
2: Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes als sobreeixidors per
0: Ràdio Castellà.
2: Bona tarda, l'Ajuntament.

0: dels pacients amb diabetis a aquesta petita unitat interior, fent així que aquests pacients puguin tenir un millor seguiment, un seguiment més pròxim, que també potser ells ens coneguin més, nosaltres els coneguem més, i que s'estableixi també una relació i un vincle pacient-professional més forta, i que la continuïtat i la prevenció de totes aquestes complicacions que hem dit, que és el que sempre volem evitar, doncs sigui sempre més estreta i més constant.
1: Mm. Quin tipus de professionals en formen part d'aquesta unitat i com es coordinen entre les diferents disciplines?
2: Bien, la unidad de diabetes se encuentra en el servicio de endocrinología y por ahora estaría conformada por María Godina, que es educadora en diabetes y nutricionista especializada en diabetes, y por Oñatibia Evangelina, que soy yo, que soy media diabetóloga. Obviamente tenemos el soporte de todas las especialidades de las cuales afecta la diabetes. Por ejemplo, oftalmología, nefrología, cardiología, cirugía vascular, traumatología, enfermería. Bueno, todas esas especialidades tenemos un vínculo permanente porque necesitamos de ellas. Entonces la idea es que a partir de esta unidad también se vayan relacionando con las otras especialidades para que esa unidad de diabetes vaya creciendo y, bueno, se vaya, digamos, conformando en una forma más completa. Podología también, bueno, y siempre con el respaldo del servicio de endocrino.
1: I a nivell tecnològic, no sé si incorporeu tecnologia nova, eines digitals per al control i el seguiment de la malaltia.
0: Sí, ara mateix, principalment el que més utilitzem són sobretot els sensors de glucosa, que avui en dia ja estan molt universalitzats, hi ha molts pacients que en porten, i llavors ens ajuden al seguiment perquè al final és, per qui no conegui, és com una mena de parche que posem en el braç, i aquest parche ens va donant les lectures de glucosa durant tot el dia. Ja no és la glucèmia que es feia, bueno, que fem, que seguim fent capilar, que ens dona la imatge d'un moment, sinó que ens dona un continu de tot el dia. Què passa? Que aquests sensors de glucosa el que tenim és que es connecten a una plataforma que nosaltres podem veure des de l'ordinador. Llavors, si el pacient necessita fer una visita a distància, telefònica, videotrucada, el que sigui, telemàtica, no hi ha cap mena de problema, perquè nosaltres estem veient en temps real les seves glucèmies i les passades. Per tant, també es poden prendre decisions farmacològiques, podem fer un abordatge nutricional més intens, podem fer una educació una miqueta més acurada. I després, a banda dels sensors de glucosa, també tenim les bombes d'insulina, que poquet a poquet ens estan arribant també més pacients des de que s'estan assabentant de la unitat de diabetis. Ens estan arribant més pacients portadors de bombes de glucosa, de bombes d'insulina, perdó, que aquestes bombes d'insulina generalment van connectades també amb un sensor de glucosa, i són uns dispositius que ja porten molta més tecnologia incorporada, i que el pacient simplement amb dir-li vaig a fer exercici o vaig a menjar tanta quantitat d'hidrats de carboni o vaig a fer X cosa, la bomba d'insulina ja insufla, ja la deixem programada perquè insufli la insulina que el pacient necessita. Això sempre en pacients que tinguin dependència a la insulina. Generalment estem parlant de tipus 1. Amb els sensors podem portar pacients de tot tipus.
1: Doncs veiem que gràcies a aquests avenços el tractament està canviant, no?
0: Sí, està canviant, i també és més fàcil pel pacient, perquè, ostres, això d'estalviar-nos tots, el que ens diuen és, això d'estalviar-me punxades als dits m'ha retornat la sensibilitat. És normal, és normal. Dona més comoditat, perquè no has d'anar amb tants dispositius a sobre. I després a nosaltres ens dona moltíssima més informació per poder actuar en conseqüència i ajustar el tractament en conseqüència.
2: I a part tenen tota una lectura de tot un dia. O sea,
0: eso para nosotros es maravilloso.
2: Ese tipo de tecnología tiene, digamos, podemos conocer cómo se comportó la glucosa durante las 24 horas. Y eso es mucho a la hora después de hacer un ajuste en el tratamiento. És un gran adelanto.
1: Per tant, estem explicant que a través d'aquesta unitat el que s'intenta fer és un tractament integral,
2: sí,
1: no?
2: Sí.
1: Què s'hauria de fer un control?

0: tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.
1: Entiende por qué.
2: Hola, sóc el Martí i recomano la cançó de Besos, de un Zapatillas del Canto del Loco, que sempre recordarà els viatges que feia amb la família quan jo era petit. Allà

0: punt per la novena edició del Dansa Metropolitana, que posarà la dansa a l'abast de tothom entre el 5 i el 22 de març als 12 municipis de l'entorn metropolità, entre els quals el Prat de Llobregat. El Centre d'Art Tecla Sala ha estat l'escenari on s'ha presentat el festival, que enguany reivindica la llibertat dels cossos per evitar i transformar l'espai públic. Per conèixer en detall aquesta proposta, marxem novament fins al Prat. Rocío Santaufemia, bona tarda.
1: Bona tarda, doncs avui volem conèixer en detall la programació de l'edició d'enguany d'aquest Dansa Metropolitana. Per això estic molt ben acompanyada de la tècnica de Jardins de la Pau, la Marina Mora. Bona tarda.
2: Bona tarda.
1: I també tenim el codirector de l'artesà, el César Comte. César, bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Dèiem, aquest Dansa Metropolitana que està ja a punt d'arrencar. Com van els preparatius pocs dies abans d'aquesta gran estrena, Marina?
2: Doncs molt emocionades, la veritat, perquè al final, vulguis que no, també és una oportunitat molt maca que tenim a la ciutat per apropar la dansa a la ciutadania, que a vegades la dansa sembla que sigui com una disciplina artística, que la sentim una mica més llunyana, i el poder oferir una programació tan extensa de dansa i també treure la dansa al carrer, doncs... pels que som uns apassionats de la dansa, doncs sempre són molt bones notícies i en tenim moltes ganes.
3: Mira, nosaltres com que diríem que treballem amb molta antelació i el que ens toca no és tant treure la dansa al carrer, sinó posar la dansa dintre els escenaris, que gairebé és igual de difícil trobar-la en programacions estables que gairebé al carrer, diríem que amb moltes ganes de gaudir-ho, sobretot, i de disfrutar... sobretot de diferents propostes. Com sempre, la construcció d'aquest programació de la dansa metropolitana el que intenta és donar veu a tots aquests cossos possibles. Per tant, hi ha disciplines de tot tipus i sobretot, i jo crec que és l'aposta més interessant, és la unió entre aquests grans municipis i sobretot portar la dansa al carrer perquè te la trobis i que contamini de la millor manera possible a qualsevol públic, ja pugui ser practicant, perquè són molts els practicants que practiquen dansa, apassionat del món de les arts escèniques i, per tant, que gaudeixi de qualsevol espectacle, o professionals, perquè no, que aquí al Prat també n'hi ha uns quants.
1: Clar, al final també iniciatives com aquesta tenen una cosa molt maca, que és precisament el que comentava ara el César, que és que uneix a qualsevol persona que tingui un interès per la dansa. És a dir, no és dirigit només a un públic professional o a un públic amb experiència, sinó que realment qualsevol de nosaltres podem gaudir d'aquest Dansa Metropolitana, perquè està adreçat a tots els públics en aquest sentit, no?
2: Correcte. De fet, aquest també és el leitmotiv d'aquest any, no? De que qualsevol persona pot sentir-se interpel·lada per la dansa i que la dansa la podem compartir en comunitat des de diferents nivells, des de diferents edats, des de diferents cossos, i això també és superinteressant.
1: Com definiries tu, César, sí, precisament, aquest leitmotiv, aquest lema d'aquest any amb... que reivindica els cossos, la llibertat... Com ho podries explicar, tu?
3: Mira, jo sempre dic el mateix. Diríem que si en lloc d'educació física a les escoles, a l'assignatura li haguéssim dit moviment o cos i no haguéssim estat corrent, donant voltes al pati i saltant al plinton i aquestes coses, crec que l'educació, entre cometes, del llenguatge del moviment i del cos seria molt més amable en general. I, per tant, segurament no viuríem aquesta manca, segurament, o aquesta creença de que per anar a veure qualsevol espectacle necessites com una mena de transcripció anterior, formació anterior, per arribar a entendre, quan segurament és el llenguatge del cos és el que fa servir des de que et lleves al matí, perquè el poses en moviment, fins que te'n vas a dormir. Llavors, jo penso que parlar d'aquesta llibertat i parlar de qualsevol cos, de qualsevol disciplina, abans parlàvem, és parlar des del poble fins al més professional de tot. I el que hem de fer és acompanyar aquest públic que demana aquesta transcripció perquè no s'atreveix a entrar a les platees o perquè no s'atreveix a parar al mercat de la plaça a veure aquell espectacle, quan tot el que s'explica a través del cos no deixa de ser sentiments. Mm-hmm. I, per tant, no cal donar-hi més tombs a la gent, no cal buscar una quarta pota en aquesta taula. No, ja en tenim, amb el cos i amb la música, sobretot aquests universos que són més sensorials que qualsevol altre. I per tant, jo penso que parlar de llibertat vol dir, sobretot, ara que estem bastant amenaçats d'aquestes llibertats, crec que és la millor manera de celebrar-nos. I per tant, benvinguda sigui qualsevol de les propostes que puguis anar a veure, te la trobis o vagis a un escenari.
1: De fet, dèiem, aquesta és la 9a edició ja d'aquest Dansa Metropolitana. Com ha evolucionat aquesta iniciativa durant aquests anys? Com recordeu els inicis? Perquè moltes vegades passa, no? Quan comença una iniciativa nova, comença amb unes idees, i aquest projecte va evolucionant, va creixent i fins i tot es va transformant, no? Com creieu vosaltres que ha evolucionat al llarg d'aquests anys aquest Dansa Metropolitana?
2: Bé, jo no hi he sigut a les 9 edicions. Sí que potser des de les 5 darreres edicions que hi he format part he anat veient com també anava agafant importància tot aquest caire comunitari i aquests processos, no?, que també, independentment de la programació i que és superimportant també poder anar a gaudir d'un espectacle de dansa, que al final, doncs, el que comentàvem, no sempre tens aquesta possibilitat a tot arreu d'anar-la de gaudir-ho. Sí que a nivell de processos, com han sigut els processos d'aquests darrers anys, sí que he vist com que anaven agafant una importància comunitària, com que anaven creixent, s'anaven cuidant, també es buscava com aquest missatge potser una mica més consolidat, en tenies una miqueta més de què és el que es volia parlar, era més curós. Així és com ho hem viscut, bueno, no sé, com ho he viscut jo, per exemple, que sóc potser la que porta la part més de processos, més que de programació. No sé, el César, si té algun altre punt de vista.
3: No, jo penso que la programació sempre ha estat, doncs, jo crec que molt potent. S'ha donat molta veu i produccions a la dansa quilòmetre zero, per tant, dansa catalana que aposta per nous projectes. I aquest és un molt bon aparador per presentar-los. Sempre ha tingut alguna pota internacional i, per tant, hi ha algun moment en què la singularitat també va molt bé, mirar-se una mica cap a fora i veure què estan fent, doncs crec que és un aparador ideal, tampoc en tenim tant per rebre i per poder gaudir de propostes internacionals. I després una mica reforçar el que deia la Marina, que sí que crec que si ha evolucionat cap a una cosa és sobretot no la branca de programació, sinó en obrir altres possibilitats, de les quals al Prat diríem que estem com bastant a la primera divisió. Per tant, obrir processos, participar comunitàriament de qualsevol d'aquestes iniciatives i després, a partir de... també obert una mica el meló del projecte educatiu i, per tant, d'alguna forma o altra, intenten, entre la formació, la mediació i comunitat i els espectacles professionals, acaben combinant, doncs jo crec, un aparador que intenta també arribar al màxim de públics possibles. Perquè, com sempre, ens pensem que només tenim un públic i no en tenim milions. Gent que pot gaudir d'un procés i que no vol anar a un espectacle, o gent que pot, evidentment, disfrutar fer una masterclass. Per tant, són coses molt diferents i crec que les atenen amb oferta a tots aquests perfils.
1: Precisament us volia preguntar, perquè el que veurem del 5 al 22 és el resultat de molta feina que hi ha al darrere, de mesos de preparació. Com és una miqueta tota aquesta tasca que no veiem, perquè el que veiem com a públic és el resultat final, diguéssim, però a tota aquesta preparació prèvia?
2: Doncs bé, la preparació, com has dit tu, dura bastants mesos. Pràcticament des de que s'acaba Dansa Metropolitana al març ja comencem com
1: a pensar la següent.
2: A pensar la següent. I funciona amb unes taules de treball, sobretot al voltant... jo puc parlar sobretot del que és la part dels processos comunitaris que es treballen a cada ciutat. Comencem amb unes taules de treball on anem com perfilant el tema del qual es vol parlar. En aquestes taules de treball hi són els 12 municipis, representació dels 12 municipis que hi participen. Llavors això també, doncs, ens ajuda a conèixer-nos entre nosaltres, a veure quines són les propostes que es fan a les altres ciutats, a com ho volen treballar, també a portar idees i a aprendre les unes de les altres, no? Què ens ha funcionat aquest any, què podem millorar, com ho podem fer i com es va transformant també. De fet, aquest enguany, el procés a hores, que és el procés que es treballa als 12 municipis, des del principi fins al que es veurà al final, s'ha anat transformant també una mica seguint les necessitats i veient el que ens funcionava i el que no ens funcionava. A nivell de programació, crec que el César us ho pot explicar molt millor que jo.
3: Tres quarts del mateix, també. Diríem que, com que al Prat estem molt acostumades a mai treballar sola, per tant, això de tenir un sistema d'art en viu implica treballar amb altres, diríem que això sempre va molt bé. Per tant, sí que és veritat que hi ha una direcció artística, un equip, volia dir, més potent a l'hora de proposar allò que els altres segurament no tenim oportunitats de veure, i per tant, però la resta funciona d'una forma molt, molt col·laborativa. Per tant, entre totes acabem configurant això, una graella el més diversa possible. Per tant, a partir de nosaltres, per exemple, vull dir que hi havia propostes que les volem sí o sí i que s'inclouen abans en un dibuix d'una programació del Teatre L'Artesà que no pas el de l'equip d'Àrea Metropolitana. Per tant, a nosaltres ja ens va bé fer un familiar que ja formava part de la nostra programació familiar que s'inclogui entre la quinzena perquè té el cos com a present. Vull dir que de vegades van al revés les coses. Vull dir que és bastant bidireccional entre el que pots i el que acabes construint en comunitat a la dansa metropolitana, a la quinzena, o el que tens com a programació i que s'encaixa perfectament dintre d'aquest programa.
2: I també és important com aquesta comunicació entre nosaltres pel fet de doncs, no programar, no sobreprogramar, trobar com aquests espais també on la ciutadania pugui gaudir de tot i estem, això, en constant comunicació.
1: Per acabar, volia preguntar-vos sobre la programació, però abans de tot parlar d'aquest Flex and Flow que arribarà aquí al Prat el 14 de març. 12 hores de dansa, es diu aviat, no? Què hi podrem trobar?
2: Doncs el Flux and Flow ha sigut un festival organitzat per l'entitat Electrohop, que ja ha estat funcionant els darrers anys. El que passa que aquest any ens semblava com que podia ser interessant que ja que passava això pogués estar inclòs dins de la programació de dansa metropolitana, que al final és un aparador, com comentava el César, també molt important, i els hi donava a aquesta entitat la possibilitat de tenir, doncs, molts més recursos per comunicació, arribar a molta més gent, i al final parlem d'un festival vinculat amb les danses urbanes, concretament amb l'electro, on des de les 10 del matí fins a les 10 de la nit pràcticament es fan masterclass, tallers d'electro, batalles, es fan després impros, o sigui, es fa un seguit d'activitats al voltant de l'electro. També hi participen a vegades doncs, entitats de dansa de la ciutat i fan alguna mostra dels seus treballs. Llavors va molt vinculat amb les danses urbanes, sobretot amb l'electro. I bueno, i els d'Electrohop són fantàstics, o sigui, que ens puguin oferir tot aquest dia d'electro per poder apropar-nos i gaudir d'aquestes classes i d'aquestes batalles, tant a nivell espectador com a nivell participant, com a nivell de dir, ostres, em vull apropar aquesta disciplina artística o aquesta dansa, doncs convidem a la ciutadania que tregui el cap per l'Institut d'Escola i s'hi aproximi.
1: Quines altres propostes de la programació podríem destacar, César?
3: Mira, en tenim tres, encara que n'hi hagi una que quasi que sembli que estigui una mica fora, però és 100% dansa i, per tant, nosaltres des del 15 de març fins al 22 de març, el 15 és un diumenge i, per tant, ara parlàvem de que teníem una proposta familiar que té el cos i la imaginació com a protagonistes, que és Macarena Recuerda, amb una proposta que es diu Cosa, intervenir un cuerpo. És un artista que la gent del Prat, o els més petits del Prat, ja la coneixen molt bé perquè ha treballat amb el projecte educatiu de Camins Vius, ha treballat durant un parell d'anys amb alumnes de primària d'aquí del Prat. Després tenim una de les propostes internacionals, que és Marina Otero, que presenta una peça que es diu Ayub, que la va estrenar recentment a temporada alta a Girona, i tenim el plaer de gaudir segurament d'una de les peces que crec que té més força a nivell de missatge polític, on nosaltres sempre parlem d'intentar que les propostes siguin pertinents. Doncs parlar de Palestina, del colonialisme, crec que era un bon moment per posar aquesta peça d'una de les creadores argentines més interessants. I acabem el 22 de març amb un gran format, evidentment amb 8 cossos ballant dalt de l'escenari amb una gran qualitat. Es diu Roger López Espinosa, presentarà Faula, que és la proposta que aquest any, Mercat de les Flors, ha tret de gira pels teatres d'arreu de Catalunya.
1: ens explicava el César, ens destacava aquestes tres propostes, però Marina, també hem de parlar d'Àgores. Explica'ns aquest espectacle de carrer, en què consistirà, com és.
2: Doncs Àgores és, com comentàvem abans, el procés comunitari que hem estat treballant. I bé, el que podreu veure el 20 de març a partir de les 5 de la tarda és un espectacle itinerant en el qual podrem veure tres peces petites de tres grups de joves de la nostra ciutat, un grup de l'Escola d'Arts en Viu, una peça del grup Double Shift, que és un grup que assaja a Jardins de la Pau, i un tercer espectacle curtet de Bankai, que és un grup que participa a l'escola Nippon Prat, on cadascú ens presenta la seva peça a peces de creació pròpia, tant de les escoles com del grup de joves que l'han creat ells mateixos. I després de fer aquest petit itinerant de dansa, ens aproparem doncs, a la plaça central, la plaça Dura de Jardins de la Pau, i podrem veure l'espectacle de banda esfèrica, de la companyia Banda Esfèrica, que es diu Granotes al cel, aigua a la terra, que és un espectacle que ens convida a ballar, a participar. Jo, el vaig tenir la sort de poder-lo veure a Tàrrega, mm-hmm. i la veritat és que m'ho vaig passar molt bé, així que convido a la ciutadania que s'hi pugui apropar, perquè té molt com aquest missatge de que tothom, d'una manera o altra, pot apropar-se a la dansa i pot ballar. Tingui l'edat que tingui, tingui el cos que tingui, el que sigui, es pot apropar a Jardins i gaudir de tant de l'itinerant com d'aquesta peça central.
1: Déu-n'hi-do el que hi ha preparat per aquest dansa metropolitana. Nosaltres ens quedem sense temps, però volíem parlar d'aquest esdeveniment, també de tota la preparació, del que tenim preparat per apuntar-nos també a l'agenda algunes d'aquestes cites. César, Marina, moltíssimes gràcies.
2: Moltíssimes gràcies.
3: A vosaltres.
2: A vosaltres.
0: Bé, doncs fins aquí ha arribat aquesta edició de dimarts del Connectats. Demà més, quan passin 3 minuts, de les 4 de la tarda. Fins aleshores, acabeu de gaudir d'aquesta jornada. Adéu-siau.

0: Són les 6.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. 1, 2, 3,
2: ah! Hello, Jazz It audience.
3: Welcome to Jazz It.
2: Jazz It.
4: Jazz It, jazz universal. Totes les tendències, tots els ritmes. Per a tots els públics. Amb Jaume Tauler.
5: Temps per escoltar jazz a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Comencem Jazzit, el programa que submergeix en aquest univers petit però ple de sentiments desbocats, que és el jazz. I comencem recordant la figura d'un guitarrista que ens va deixar de manera inesperada l'agost de l'any passat 2024. Russell Malone, un membre destacat d'aquella generació que encara ara coneixem com els Young Lions, és a dir, músics nascuts durant els anys 60 o primers 70 i que es van fer famosos als 90. Aquí teniu We've Only Just Begun. Russell Malone ens interpreta els germans Carpenter.

El guitarrista Russell Malone, We've Only Just Begun, tot just hem començat. Un títol ideal per obrir el jazzit d'avui. En aquesta peça deliciosa es reconeix clarament una de les principals influències de Malone, una influència més reconeguda, la de George Benson. Russell Malone, un guitarrista elegantíssim que va començar la seva carrera amb molt bon peu, al costat de la llegenda de l'orgue Hammond, Jimmy Smith. Després va estar al costat de la superestrella Harry Connick Jr., pianista, cantant, actor, productor, i a continuació va ser membre del trio de la també cantant i pianista Diana Krall. Passem a un altre membre destacat d'aquests Young Lions. Es tracta del saxofonista Al Jesse Davis, un nord-americà que actualment està instal·lat a la ciutat italiana de Verona. El seu primer disc com a líder el va gravar el gener de 1991 amb Mulrew Miller en el piano i Antoine Rooney en el saxo tenor. Us portem Stop and Go.

Jesse Davis, saxo alt, ens ha interpretat Stop and Go. Tota la dècada dels anys 90, Jesse Davis va formar part del catàleg de la discogràfica californiana Concord Records, una empresa fundada l'any 1973 per un senyor que es deia Carl Jefferson i que era propietari d'una concessionària de cotxes, però que era un profund enamorat del jazz. Concord és el nom de la ciutat californiana on vivia Carl Jefferson, que a més també havia sigut l'impulsor del festival de jazz d'aquella ciutat. Quan va fundar la discogràfica, va dir que ho havia fet per editar ell mateix els discos que mai podria trobar a les botigues si no els traia ell. I efectivament, amb músics de trajectòries clàssiques i amb personal una mica més transgressor, les seves gravacions sempre demostren un gran respecte pels valors, podríem dir, fundacionals del jazz. Els discos de Concord generalment agraden als amants del jazz clàssic, però també els accepten aquelles persones que es mouen per terrenys on les dissonàncies, o algunes dissonàncies, són benvingudes. Continuem amb un altre disc de Jesse Davis del seu període a Concord Records. Es titula First Insight i compta també amb el piano de Mulgrew Miller i en algunes cançons amb un guitarrista de la seva mateixa generació, Peter Bernstein. Els escoltem amb Jay's Idea, una composició pròpia, i és el Jesse Davis Quintet.

Hem començat el programa d'avui amb Russell Malone, hem seguit amb el saxofonista Jesse Davis i ara us els portem junts en una aventura cinematogràfica. L'any 1995, el director Robert Altman va rodar la pel·lícula Kansas City, una història de gàngsters ambientada a la ciutat del títol als anys 30 del segle passat. La banda sonora la va gravar amb pràcticament tots els Young Lions, interpretant la música i la personalitat dels músics de jazz famosos d'aquell moment, dels anys 30. Per exemple, Joshua Redman feia d'un jove Lester Young i James Carter el podien veure en el paper de Ben Webster. Jesse Davis i Russell Malone eren membres de l'orquestra del Club Hey Hey, un club que sortia a la pel·lícula on tots ells treballaven. Aquí tenim

0: Hola, molt bona nit. Sóc en Xavier Montfort i sóc baixista. És un gran plaer poder-vos presentar Jazz It, un programa de jazz per a gent que no té diners.
1: Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i a Ràdio Nacional d'Andorra, amb diners o sense. 3 de novembre de 1966, el Palau de la Música Catalana va acollir el concert inaugural del primer Festival Internacional de Jazz de Barcelona. El van protagonitzar el quartet del pianista Dave Brubeck amb la seva formació original, amb Paul Desmond en el saxo alt. Aquella primera edició va estar formada només per 5 concerts, però atenció, perquè a Barcelona hi vam tenir a Max Roach i el seu quintet amb Sonny Rollins, vam tenir també el saxofonista Bud Freeman amb la Alex Welsh Orchestra, vam tenir un grup anomenat els Uptown Swing All Stars, on hi havia Milt Buckner en el piano, Roy Eldridge a la trompeta i Illinois Jacquet en el saxo tenor, entre altres, i s'acabava el festival amb un programa doble, amb Tete Montolivo i el seu trio, i l'Stan Getz i el seu quartet. Quina nostàlgia i quina enveja!

Acabem d'escoltar el quartet de Dave Brubeck amb la cançó 40 Days, una cançó que podeu trobar en el seu disc Time In, que es va editar el juny de 1966, per tant, 5 mesos abans del seu concert històric en el Palau de la Música de Barcelona, que, com us hem dit abans, va ser el tret de sortida de la primera edició del Festival Internacional de Jazz de la ciutat. I una ciutat catalana que es troba ara mateix en ple Festival de Jazz és Lleida. A l'edició d'enguany i dins de l'apartat de músics locals hi ha programats 3 concerts amb el guitarrista local, amb el guitarrista lleidatà Alfons Enjuanes com a protagonista. Enjuanes lidera el seu trio habitual i en aquest cas compta amb la presència del també guitarrista francès Yves Brookie, un músic com ell de projecció internacional. El divendres 21 de novembre a les 10 del vespre els tenim a Lleida i el dissabte 22 tenim sessió doble perquè a 2:15 del migdia estaran a la Pobla de Cérvoles i el mateix dia a les 8 del vespre a Cervera.

0: I'm Howard Alden. I'm so glad to be back visiting Spain again after so many years, and especially able to listen to Jazz It here in Barcelona. You're listening to the great jazz in Spain for years.
1: Seguim passejant pel barri del jazz a Jazzit, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Us hem presentat fa uns moments els concerts dels guitarristes Alfons Enjuanes i Yves Brouquy dins del festival Jazz Tardor de Lleida. Podríem dir que amb dues guitarres conversant són concerts amb un instrument repetit. I hem decidit continuar en aquesta línia i també amb dues guitarres. En aquest cas són dues guitarres d'estils una mica diferents, però que, com veurem, casen perfectament. El primer guitarrista és Herb Ellis, un dels grans guitarristes de la història del jazz, membre durant molts anys del trio i de vegades quartet del pianista Oscar Peterson. L'altre guitarrista és Duke Robillard, un home que trobem generalment enquadrat en territori de blues. Tots dos van gravar un primer disc junts l'any 1999 que es va titular Conversations in Swing Guitar. I l'any 2003 van editar La Continuació, que és el disc que us hem portat avui, titulat More Conversations in Swing Guitar. En aquesta gravació hi ha una tercera guitarra que fa un paper estrictament rítmic i que corre a càrrec de Terry Holmes. Aquí els teniu, tota la colla, amb Just You and Me.

Just You and Me, les guitarres de Herb Ellis i de Duke Robillard. I ara seguim amb converses entre intèrprets del mateix instrument, però en aquest cas tenim un parell de saxos tenors que, a més, van treballar junts moltes vegades. Van ser dos membres de la secció de saxos de l'orquestra de Woody Herman, aquella secció que es coneixia com els Quatre Germans, els Four Brothers. Són, segurament ja ho sabeu, Al, Conn i Sud Sims. I tenim una gravació de gener de 1956 on compten amb Hank Jones en el piano. Només sentint aquests tres noms, només sabent que hi ha aquests tres músics, ara mateix ja tots plegats sabem que estem a punt d'escoltar una cançó deliciosa i es titula East of the Sun.

East of the Sun ens l'han interpretat els saxos tenors Al Conn i Sud Sims. I com que la saviesa popular ens diu que no hi ha dos sense tres, de dos saxos tenors passarem a escoltar-ne tres. Tenim un trio on cada un dels membres és pura elegància. Scott Hamilton, Ken Peplowski i Spike Robinson. Recordeu que fa una estona hem estat parlant de la discogràfica californiana Concord Records. Doncs bé, aquest disc que escoltarem ara és una típica producció de Concord. Una producció, en aquest cas, feta l'any 1991, que compta amb una selecció de músics del catàleg de la Concord d'aquell moment. I escoltarem també a Howard Alden a la guitarra i a Jerry Wiggins en el piano. I la cançó que us hem seleccionat es titula You Brought Me a New Kind of Love.

Acabarem el programa amb un record per un dels grans bateries dels darrers 60 anys de la història del jazz, Jack DeJohnette, que ens va deixar la setmana passada als 83 anys. Intentar resumir la seva carrera i anomenar els músics als que va acompanyar és simplement impossible. Només us direm, com si féssim dues pinzellades, que va estar al costat de Miles Davis en la seva fusió elèctrica a finals dels anys 60 i que des de 1975 fins al 2009 va estar al costat del pianista Keith Jarrett. Ara us deixarem amb la versió de Cantaloupe Island, aquesta composició famosíssima de Herbie Hancock, que es va gravar l'any 2003 durant la gira mundial que va fer un quartet de superestrelles jazzístiques amb el propi Hancock en el piano, amb Jack DeJohnette a la bateria, Dave Holland en el baix i Pat Metheny a la guitarra. I amb aquesta versió de Cantaloupe Island us direm adeu l'equip habitual de Jazzit, Jordi Bertomeus, que és el nostre tècnic, Lali Ferrando, que és la productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana, bon jazz.

0: Són les 7.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
3: L'Espluga Calba, un petit poble de poc més de 300 habitants, situat a les Garrigues, a mig camí entre l'Urgell i la Conca de Barberà, ha viscut tota la vida de l'agricultura de secà. A la terra i els pobles que en viuen, les incerteses del camp han estat sempre el pa de cada dia i un motiu que va empènyer moltes famílies a deixar casa seva al segle XX per marxar a les grans ciutats buscant-hi millors oportunitats. Però el 1969, un petit grup de joves espluguencs, comandats pel mossèn Joan Llort, van decidir buscar una alternativa. Fent roba de punt, volien aturar el degoteig constant de gent jove. Van constituir la cooperativa John Phil. La fàbrica va esdevenir la principal sortida laboral per a les dones que vivien en el món rural dels 70, condemnades a dependre econòmicament del marit. 45 anys després, John Phil i Son Punt continuen sent una important font d'ocupació, desenvolupament econòmic i vitalitat en un entorn rural com l'Espluga Calba. La cooperativa va arribar a tenir una vuitantena de sòcies treballadores, sobretot dones, de l'Espluga i dels pobles de la Rodalia. Actualment en som vora una quarantena, però la cooperativa ha viscut revifalla durant els darrers anys a partir d'una estratègia clara. Produeixen roba de punt per a tercers, com ara per a moltes marques de renom, però des de 2016 treballen també amb la seva pròpia marca, Sant Jor, que ha permès diversificar els clients i contractar més comercials multimarca arreu de Catalunya i a diferents punts de l'estat espanyol. Abans, calia produir menys per viure i l'angoixa de dependre de tercers sempre hi és present. Aquest és el sentit de l'existència de la seva marca. John Phil, Son Punt i Sant Jor són elegància, són caràcter, són el saber fer que es transmuta a la roba. Però també són responsabilitat, amb la traçabilitat dels productes i dels materials, amb la conservació dels coneixements associats al treball que es perden quan aquest es deslocalitza. Però així com sempre s'ha tractat de mantenir la gent al poble, ha calgut reinventar-se de nou, fent el mateix, creant nous llocs de treball en un entorn altament despoblat, però ara amb persones forasteres, tal com se'n diu en qualsevol poble. Especialment dones i persones que es troben en risc d'exclusió social, tot plegat en un sector que brilla per l'absència de formació en la confecció tèxtil i de persones que hi vulguin treballar. Aquesta idea va quallar el 2024 en el projecte d'intercooperació Teixint Futurs, del qual formen part 5 cooperatives amb el suport de Ponent Coopera i que pretén, amb aquests nous llocs de treball, ampliar la producció tèxtil de la cooperativa alhora que garantir el relleu generacional d'una plantilla envellida. La Mildre viu al poble i treballa a la fàbrica gràcies a aquest projecte i a la cooperació amb la Fundació Pare Manel. Nascuda el 1989, a Lloro, Hondures, va emigrar el 2020 a Barcelona i fa un any que va poder portar la seva filla ja a l'Espluga. Totes dues se senten còmodes i satisfetes al poble. Hem vingut a visitar la Mildre a la fàbrica, a interrompre-la una mica perquè ens expliqui la seva història, però també a que ens ensenyi quina responsabilitat en la confecció d'una peça de roba li correspon.
4: He llegado aquí como todo mundo, inmigrante. Empecé trabajando como camarera y luego empecé cuidando personas mayores. Bueno, al principio es muy duro, muy difícil, porque, bueno, siempre hay personas buenas, pero también así como hay personas buenas, hay personas malas, personas que se aprovechan de la situación de nosotras, que venimos de un país emigrando por muchas cosas que hay en nuestro país, mucha delincuencia, falta de trabajo. Pero bueno, dentro de todo, vamos bien, o sea, he encontrado personas más buenas que malas.
3: Després de 4 anys gens fàcils a Barcelona, la Mildre va trobar aquesta possibilitat a l'Espluga Calba.
4: Hasta Hace un año fue que he llegado a este pueblo, un año y medio prácticamente. Y cuando me hablan del programa, pues yo estaba sin trabajo. Entonces me explican cómo es lo del trabajo y bueno, me pareció bien y más como me daban la oportunidad de regularizar y todo esto, pues por eso he llegado hasta aquí. Para regularizar sí tenía que tener un contrato, un precontrato de trabajo.
3: La seva amiga, l'Antonella, la va ajudar a accedir a aquesta oportunitat que facilitava la Fundació Pare Manel col·laborant amb la cooperativa.
4: He venido al pueblo aquí a trabajar por medio del programa que tiene el convenio la fábrica con la Fundación Pare Manel. Me contacté por medio de Antonella, que ella pues me explicó un poco cómo era el procedimiento del tema este de la fábrica, bueno, y como yo ya llenaba unos requisitos, por eso. Entonces he llegado hasta aquí, me he establecido aquí al pueblo, he conocido muchas personas que me han brindado su apoyo y bueno, he logrado regularizar mis documentos y también he logrado tener una casa, he logrado traer mi hija y bueno, mi hija está estudiando. Y estoy muy bien, estoy contenta por estar aquí en el pueblo. De momento no tengo ninguno otro plan. Estoy bien, me siento cómoda, estoy muy contenta con mi trabajo.
3: La Mildre ja s'havia dedicat a una feina semblant a Honduras, però arribar a un lloc nou, desconegut i on no es coneix la llengua d'ús quotidià és un camí d'adaptació. L'ajuda i el suport d'aquest nou entorn li han posat les coses fàcils.
4: Bueno, tengo unas compañeras que me han enseñado mucho, porque en mi país trabajé de esto, de lo que trabajo ahora, pero es muy diferente. Lo que hago ahora es muy diferente. Entonces me han enseñado, me han tenido paciencia y la verdad que estoy bastante bien. Claro que sí, agradecida, primeramente con Dios y luego con ellas. Con todas, porque Monse, Albert, Ana, todas ellas han sido muy buenas personas que me han explicado y me han tenido paciencia también. Y yo como soy tranquila también, si me explican algo y no lo entiendo, pues lo vuelvo a preguntar.
3: ¿Y quina feina fa la Mildre?
4: Bueno, trabajo el mismo, de pegar cuellos punto por punto y lo que es la cremallera, la tapeta de la cremallera, donde van los botones. Eso hago acá. Y en mi país también hacía lo de cuello redondo, más era cuello redondo. Pero el proceso es muy diferente, pero he aprendido muy rápido. Y he aprendido muchos procesos, un poco a cortar, a pegar botones, a doblar, a empaquetar. He aprendido un poquito de cada cosa.
3: Som-hi, doncs, a la fàbrica, a la nau de confecció. L'Anna, l'encarregada que tot hi funcioni, ens explica què hi fan i com hi treballen.
0: Aquí és la sala de confecció. Sí, d'on comencem des de rotllers, a teixir.
3: Amb aquesta màquina, una altra sòcia treballadora cosa els baixos i els punts del polo. Comencen cada peça des de zero. Tal com ens explica l'Anna, cadascuna de la dotzena de dones que hi ha s'ocupen d'una part de cada peça de roba. Entre aquesta i l'altra nau, cada dia produeixen unes 700 peces. L'Anna ens explica els següents passos.
0: Llavors, aquí l'han de passar manual amb la màquina apagada.
5: Sí, no?
0: I llavors, sí, home, ara funciona. I després fan el funcionament. I fa les esquenes, les mànigues, els davants, així. I llavors, cada 20 minuts en surten 10 o 12.
3: I en aquesta feina grupal, la Mildre és una de les primeres baules.
0: Llavors allí, a confecció, comencen des de remallem, que se'n diu, amb una màquina rodona, que és la que fan a la Mildre, que l'has vist?
5: Sí, m'ho ha ensenyat, sí.
0: Que la Mildre posa el coig. És les primeres d'aquí. D'aquí a confecció, la primera és muntar la peça.
3: Arriba l'hora que la Mildre posi la seva petjada en una peça com aquesta. Fets els baixos i els punys, arriba l'hora de les tapetes i, a posteriori, el polo estarà llest per afegir-hi el coll, allò que el distingeix.
4: Esto lo que hago, ya he hecho esto, que es la tapeta, luego la cierro, que va aquí, que va prácticamente aguja por aguja. luego la cerramos aquí y siempre la hacemos que vaya derecho, porque si no la tapeta quedaría por un lado. Y bueno, aquí pues ya vamos a coser aquí. Esta ya es terminada. Lo que hice yo ahora fue esta tapeta y al final pues le pondremos el cuello.
3: La Mildre ens ha estat ensenyant com confeccionar una tapeta, la doble capa de tela que sosté els botons de la part davantera del polo. Però tornem a l'oficina i així deixem que acabi la jornada. Ens explica com ha estat l'adaptació a la vida del poble més enllà de la feina.
4: Al principio llegué por medio de este programa y se me hizo bastante difícil, claro, el cambio de Barcelona aquí a L'Espluga, el tema del transporte, para mí era muy complicado, pero poco a poco me he ido adaptando, pues soy una chica que me adapto a lo que hay. Luego me traje mi hija, fue otro proceso más complicadito. Pero estoy bien porque ya me he adaptado al pueblo, ya sé cómo manejar todo el tema del transporte, pues ya con la casa, con mis documentos, ahora que ya tengo la seguridad social y todo esto, para mí es que es algo muy, no sé cómo decirlo, es como una bendición de Dios, porque pues aquí si no tenemos documentos, pues no encontramos un trabajo prácticamente que nos paguen lo que tienen que pagarnos o que tengamos derechos, a esto me refiero. Derechos de, por ejemplo, si me enfermo, pues en otro sitio, si no tuviese documento, no podría ni darme de baja ni un día. Entonces, ahora con esto del tema de los documentos, pues yo ya me siento bastante como aliviada, como bastante bien.
3: L'adaptació no tan sols és la seva, també la de la seva filla, i es dona en unes circumstàncies semblants, però també diferents. Amb 15 anys, la seva filla té la possibilitat d'integrar-se en un entorn més juvenil, més nombrós i divers, i que, amb el temps, li ha obert la porta a fer vida social i li ha facilitat, per exemple, començar a aprendre català.
4: Al principio, pues, le costó un poco por el tema del català. Porque ella recién llegada, pues no se adaptaba a las chicas ni nada. Le presentaba a las chicas para amistad y eso. Salía un rato y regresaba porque no entendía mucho. Pero ahora estando en el instituto, pues ya tiene sus amiguitas. He encontrado amigas prácticamente de mi mismo país y también amigas de aquí del pueblo. Y la verdad que ella se siente... Hasta ahora, pues, me dice que se siente bien. Le gusta la tranquilidad del pueblo. Sí, sí. Como nosotros, en mi país también somos así como de pueblo. Y entonces ya al venir al pueblo aquí, pues ya estamos como un poquito adaptadas al pueblo. La diferencia es que el catalán y esto para ella en el instituto, pues ha sido un poco complicado, pero poco a poco lo va aprendiendo. Lo capta un poco, pero hablarlo y esto todavía no, porque va a cumplir un año apenas que me l'he traído.
3: Ara, el repte és seu, i d'aquí s'ha d'encarregar de facilitar aquesta integració lingüística a les persones no catalanoparlants.
4: Sí, pues estuve en Barcelona hice el básico 1, y allá, pues como el medio de transporte está todo muy bien, y era gratis y todo, pues lo aprendí un poquito. Pero acá pues aprendo cuando hablo, cuando voy a la tiendita, hablo un poco con Miguel y esto, o con alguna señora que me encuentre, ya me saluda y me habla en catalán, aprendo un poquito con ellos. Pero aquí no tengo esta como un sitio para que lo enseñen, no lo sé. Pero como también por el tema del transporte, si encontrar uno en Borjas, no sé, los horarios y todo esto, no sé si irían bien.
3: La missió de Joan Llort i aquella generació d'espluguencs perviu després de gairebé 50 anys i ho continuarà fent. Gràcies als socis que fan avançar aquest esperit a base de treball, gràcies a l'Albert, la Montse i l'Anna que encapçalen aquest equip, i mercès de la mateixa manera a persones com la Mildre, que així com encarna aquesta voluntat de mantenir fixada la població i així la vida i la cohesió social del poble, també és un cas exemplar de la necessitat tan cridada al cel d'evitar el despoblament. No tan sols mantenint-se un poble com l'Espluga o com les localitats properes dels Omellons o Fulleda, també repoblant aquests nuclis on es continua reproduint la vida que sempre hi ha hagut. Amb persones que, tristament, serveixen com a mostra que les persones migrades no marxen del seu país per motius espuris, sinó per buscar-se la vida i treballar. Han de deixar casa seva, i tantes, com la Mildre, busquen, precisament, trobar-ne una altra on ser felices. Hi ha molta gent que passa a comprar roba a la botiga, els iaios de la zona que venen a comprar la roba més clàssica, però també gent més jove que coneix la marca Setjor i li fascinen alguns dels seus dissenys. Us agradi el que us agradi, si sou o passeu per la zona, ja sabeu on podeu comprar alguna cosa més que roba.
2: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Fem Salut, un programa de Ràdio Mollet per a la xarxa de comunicació local.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui anem a parlar de prevencions de salut infantil a l'estiu. I és que justament a l'estiu sortim més, estem més a l'aire lliure i per tant estem més exposats a picades i onades de calor. I avui ens volem centrar en els infants. És per això que ens acompanya la doctora Lorena Cuella. Ella és pediatra de l'equip territorial d'atenció pediàtrica del Baix Vallès, concretament una de les professionals de l'Institut Català de la Salut. Lorena Cuella, benvinguda.
2: Muchas gracias, buena tarde.
1: Anem a parlar amb la doctora precisament d'això, no? De com prevenir i després, si tenim la mala sort de que haguem patit una picada, doncs què és el que hem de fer. Els infants són més sensibles a les picades, les reaccions són, no sé si més que la resta de la població.
2: Y bueno, mayormente en el verano vemos con mucha frecuencia consultas por picaduras, que la mayoría son leves, pero en pediatría siempre lo importante es saber es reconocer cuando algo se sale de lo habitual. En general, las picaduras producen enrojecimiento, inflamación local y picor. En algunos niños, sobre todo si tienen una piel muy sensible o con tendencia alérgica, la reacción puede ser más llamativa, se le suele hinchar bastante la zona, ponerse caliente o durar varios días.
1: Aquestes són algunes de les sintomatologies. De fet, allò estem parlant de picades, podem parlar allò de picades d'insectes, si anem a la platja de meduses, no? Si, també, no sé si de mossegades, no? Allò, algun rèptil, no? Anem més també allò a l'aire lliure i a la muntanya. Suposo que els més habituals són insectes i meduses, imagino.
2: Clar. Con respecto a lo de medusas, obviamente, sí, también es una... ahora también, zona de playa, siempre tratar de ver primero sí, que no esté muy... que la playa esté... no esté repleta de medusas, que no tenga advertencias para
1: sí,
2: meter.
1: Que ahora nos ponen aquello de las banderas, ¿no? Es, aquello de peligro,
2: exacto,
1: hay muchas... peligro.
2: Evitarlas.
1: Evitarlas.
2: Y con respecto a lo de las garrapatas, sí, también, sobre todo cuando vayan a hacer mucho senderismo, tratar de evitar de que tengan zonas que estén descubiertas, o sea, que usen ropa sobre todo ligera, mangas largas, pantalón largo y sobre todo botines. Y que no quede evitar usar sandalias para que ciertas esos animalitos no se vengan con nosotros. Y cuando después de regresar a casa, fijarnos, revisar muy bien el cuerpo por si alguna quedó, esperemos que no, obviamente, que quede prendida en el cuerpo. Y sacarla cuidadosamente si es que la logran, si es que está.
1: La doctora ha dicho muy bien, ¿no? Lo más importante es evitar, sí. ¿No? Y ahora ens estava comentant, ¿no? Per exemple, una manera de prevenir aquestes picadures o mossegades és, si anem a la platja, hi ha una advertència, no ficar-nos a l'aigua, no?
2: Exacto.
1: I si anem allò a espais a l'aire lliure, ja sigui a la piscina, ja sigui al riu, a la muntanya, doncs ens estava recomanant que, per exemple, la roba, no?, que sigui millor

0: La nostra convidada avui acompanya persones en processos de canvi personal i també professional. Treballa per ajudar a guanyar claredat, identificar bloquejos i prendre decisions més conscients. La seva mirada és pràctica, humana i orientada a l'acció, amb eines que impulsen benestar, focus i confiança en el dia a dia. Bona tarda, Aida Barrientos.
1: Hola, bona tarda.
0: Què és exactament el que fas tu per canviar la vida de les persones en el teu dia a dia i en el seu dia a dia?
1: Doncs el que faig és fer una mirada a tot el nostre funcionament mental, perquè creixem amb unes creences, amb una manera de funcionar, d'actuar, que ens està condicionant totalment en totes les decisions del nostre dia a dia. Llavors el que fem és realment conèixer-nos per saber com funcionem i poder impulsar-nos realment amb totes les coses que ens estan succeint en el dia, no? Mitjançant els conflictes podem créixer i veure el per què estem vivint aquests conflictes i els beneficis ocults que hi ha darrere amagats. Llavors el que fem és observar-nos per passar a l'acció i reprogramar una miqueta la nostra ment per viure més en pau, passi el que ens passi.
0: Sona fàcil, no, Cuca?
2: Sí, fer-ho? Facilíssim.
0: Però tu te n'has ensortit?
2: Encara,
0: en tots aquests
2: encara
0: anys?
2: Estic en ello.
0: Sí, llavors necessitem que ens acompanyin una mica.
2: Ho necessitem claríssim.
0: I necessitem clarament aquesta entrevista,
2: sí,
0: també.
2: Sí, això és una de les entrevistes, com sempre diem, inspiradores a totes aquelles persones que volem fer aquest clic.
0: Aquest clic mental, no? Que tots necessitem. Clic mental i jo crec que també emocional. I que potser hem de començar a anar cap a la infància, a buscar aquestes ferides, aquests traumes que ens estan fent actuar d'una determinada manera.
1: Doncs hi ha diferents mirades, diferents versions, no?, per poder treballar-te i anar coneixent-te. No sempre és necessari anar a la infància, tot i que moltes coses venen d'allà, però jo parteixo de la realitat que li està succeint a la persona. Una altra cosa és que en punts puntuals puguem dir, ostres, és que això em ve de la infància, d'acord, però anem a veure què fem amb la realitat i amb el que t'està passant ara, perquè potser no sabem posar límits perquè hem viscut, doncs tenim creences de vull agradar a tothom perquè els meus pares doncs no m'he sentit estimada, la meva percepció ha estat que m'he sentit poc estimada, llavors ara no poso límits perquè crec que els altres deixaran d'estimar-me i com no vull patir aquesta soledat, actuo d'aquesta manera. No sempre s'ha d'anar a la infància a remoure la porqueria, a vegades podem posar eines ja concretes en el dia a dia. I aquí, doncs, depèn del cas, doncs anem a veure, sí que podem entendre el des d'on ve, però, i en el teu dia a dia, què estàs disposada a fer? Perquè al final tot té, doncs, un benefici, però has d'entrenar, com dèieu, no? És necessari entrenar.
0: Cuca, sí, fes-ho.
2: No, jo, és que parlant una mica en relació amb això, què ens frena més a l'hora de, quan parlàvem d'aquest clic mental, parlem de somnis, què és el que més ens frena a l'hora de poder avançar i anar per aquest objectiu?
1: La por a tornar a sentir aquest abandonament que vam sentir de petits, de tornar a sentir aquest no soc suficient, aquest no mereixo, aquest em quedaré sola de nou i no m'estimaran. O sigui, el que et frena és la por. Quan hi ha confiança, hi ha amor i estàs alineada i estàs empoderada amb la teva autoestima ferma, tu tires endavant i agafes la por de la mà i dius, això ho anem a fer amb por, però ho anem a fer.
0: Moltes vegades comencem l'any nou, al setembre, amb nous projectes, amb molta motivació, però després va perdent pistonada. Com ho fem per mantenir aquesta motivació, per posar el focus en nosaltres mateixes, perquè aquest canvi s'esdevindrà només si i estem a sobre.
1: Exacte, i de fet avui us dic, noies, que estem a la meitat de l'any. Per tant, és un bon moment per tornar a reflexionar i dir, escolta, al gener em vaig comprometre a segons què, he arribat, no he arribat, per quin camí estic anant, no? Per tant, com dius, és que el compromís és imprescindible si vols algun canvi, però en qualsevol àmbit de la vida. Per tant, jo el que faig és crear comunitat perquè la gent, a través de la comunitat, tingui el compromís, perquè ja no vas tu sola, sinó que cada dia de sessions, no?, formatives i tal, recordes per on és. Perquè ens oblidem perquè portem 50 anys entrenant anant cap a la direcció contrària. Llavors hem de reenfocar-nos constantment. I aquest reenfoc, doncs jo el faig amb sessions grupals i ens anem reenfocant setmanalment. Llavors hi ha un moment on fas aquest clic i dius, oh, uau, sí, ara ja em surt sol, ja, però t'estàs adonant que portes 6 mesos entrenant? I a vegades que no et surt i no passa res, et dones amor i entens que portes 50 anys sent experta en que no et surti, és normal que ara algun dia punxis, no? I és tractar-te amb amor també.
0: Hi ha algun nexe comú, algun bloqueig que trobis que repeteix en moltes de les persones que venen a fer una teràpia, un creixement personal amb tu?
1: La primera barrera que em trobo és que primer faig un esdeveniment, no?, presencial, perquè la gent visqui. La primera barrera és que ja no volen fer ni una petita inversió en veure qui és la persona i, tot i jo saber que li canviarà la vida al 97% de persones que venen a l'esdeveniment, he d'estar molt a sobre trampejant els mecanismes de l'ego, que són mecanismes de la por, del no vull sortir a la meva zona de confort, perquè tothom vol els beneficis, però poca gent vol el compromís, no?, i el dir, ostres, vaig a passar 9 hores a un esdeveniment, no? Llavors, aquest és el principal pas. Quan una vegada ja entren i veuen què és el que es mou, l'energia, la gent, la tribu, el que estàs compartint, que té coherència, que ho mostres amb la teva vida, perquè la humilitat i l'experiència prèvia, no?, que estàs veient en la persona són molt importants, llavors ja està. Llavors ja les persones que realment volen fer el canvi el fan.
2: Però quan parlem de grupal, a mi em dona la sensació de que això és molt motivacional, no? O sigui, que el fer-ho amb grup i em dona com que hi ha una vibra a treure aquesta por de fer coses que hagis de fer, no sé el que es fa, eh? No he anat mai, però em dona la sensació una mica que també es trenca amb aquesta por que tenim moltes vegades de sentit del ridícul, bueno, d'aquestes inseguretats de les que parlàvem abans, no?
1: El fer un grup, el que et dona és la visió de tots tenim merdes, perdoneu l'expressió, i les mateixes. Un amb la ferida del rechazo, l'altre d'abandonament, l'altre la por a exposar-se, l'altre la de la injustícia. O sigui, tots portem una motxilla. Llavors, quan tu veus que realment tothom està en el mateix punt, només que hi ha persones que estan compromeses i volen el canvi ja, i altres que encara volen seguir una miqueta en la merda, doncs simplement, doncs és això, és unes avancen, les altres encara no volen avançar, doncs ja està, no passa res, cadascú va al seu ritme i ressona o no ressona amb la teva energia. També és important que connectis amb la persona que t'acompanya. Jo faig una entrevista prèvia per entrar a treballar al meu cercle intern. No treballo amb tothom.
2: Clar, això us diferencia també una mica, perquè parlem moltes vegades de figures com els coachs, els psicòlegs, terapeutes. Al final, el que hem de fer quan hem de triar un acompanyament és això, no? Una primera presa de contacte i veure si realment estem alineats, no?
1: Exacte. Jo no em defineixo com coach, ni terapeuta, ni psicòloga. Jo m'he format des dels 20 anys, porto 20 anys pràcticament en creixement personal, autoconeixement, i jo el que comparteixo és les meves vivències. He tingut vivències de gairebé tots els estils, al final dona igual, perquè les persones que arriben a mi són persones que jo les puc ajudar. No arriba aquella persona que dius, ostres, li ha passat no sé què i jo no tinc ni idea. No, les persones que arriben venen perquè tu pots aportar. Llavors jo el que porto és des de la meva humilitat, de dir, va, la teoria està molt bé, però mireu com jo la passo a la pràctica. Llavors jo els hi mostro molt la meva vida. Es converteixen en un cercle molt proper on veuen quan jo caic com me'n surto, i cada vegada me'n surto més ràpid. Llavors elles agafen aquestes estratègies. Per això a mi m'interessa tant, pues, ser transparent, mostrar-los tot. I evidentment que si ve algú dient, però tu quina formació tens? Aquesta persona ja té una barrera i impedeix que pugui treballar amb mi, perquè ja necessita saber els títols. I ja quan anem en el món del personatge, jo tinc el màster de reprogramació conscient, tinc el màster de comunicadora d'alt impacte, experta en PNL, en no sé què. Sí, però no és el que jo utilitzo per presentar-me. O connectes o no connectes, o vols treballar amb mi o no vols. I ja està, o sigui, és fàcil. Si necessites moltes explicacions és que no és el moment.
0: parlàvem d'esdeveniments, perquè també és com un concepte nou. Normalment pensem en un moment de creixement personal i t'imagines més aviat una consulta o un grup petit, una tribu petita, no? Com ho feu, això dels esdeveniments d'alt impacte per connectar amb tantíssimes persones?
1: Doncs el que fem és un conjunt de teoria i pràctica, i ho utilitzo jo, a nivell jo personal, mitjançant l'humor, mitjançant les explicacions senzilles, mitjançant el teatre, perquè la gent volem riure, volem passar-nos-ho bé. I a més, si aprenem i ens serveix per la nostra vida, doncs fantàstic. Llavors el que fem és un treball individual, perquè no deixa de ser un treball individual d'autoconeixement, però d'una manera divertida i d'una manera on sí o sí surts compromesa amb tu mateixa després de viure dinàmiques d'alt impacte, perquè això és una mica el tret diferenciador, no? Que jo sóc molt directa i vaig molt al gra i puc agafar-te de la mà i dir som-hi, que anem juntes i ens enfrontem a la teva por, però tu surts aquí transformada si és que així vols i estàs preparada, eh? Sempre respectant el procés de tothom.
2: Llavors no hem d'esperar ni que sigui gener ni que sigui setembre per començar a fer aquest tipus de teràpia motivacional, no?
1: Clar.
2: A l'estiu pot ser una
1: i tant.
2: Perfecta, una temporada perfecta, no?
1: El que passa que a l'estiu ja tenim el personatge que fem, ja és com, fa calor, o sigui, tens moltes mil excuses més per no assistir a l'estiu. Llavors, bueno, doncs hi ha temporades on es fan més esdeveniments que altres, no? Jo el tinc ja de cara a setembre, perquè el setembre és on el personatge diu, ai, el setembre començaré amb nous objectius, i bueno, va, doncs anem a... Sí, tu has d'entrar a la gent seguint el personatge, perquè al final entres a persones que potser no s'han format mai i tenen por, i això què és, i bueno, no sé, i venen per amigues, per recomanacions, va, sí, que ja veuràs que ens ho passarem bé. I llavors arriben, i llavors decideixen fer el compromís més gran i més transformador.
0: Qui ens està veient en vídeo, en streaming, estarà veient, nosaltres veiem aquí darrere, Aida, com els programes que tens tu. Ens podries fer un resum d'aquests que apareixen aquí mateix? De Relación a ti, Círculo de integració, Despertar, Evento presencial, Relación a ti. O sigui, quines opcions tenen les nostres oients, els nostres oients, a partir del setembre, amb tu?
1: Doncs mira, la primera activitat que faig perquè la persona em conegui i vegi si connecta amb mi, o si és massa, o si li rexina i té conflictes, és l'esdeveniment d'alt impacte, que és un dia sencer, que és un tastet. Evidentment, tinc moltes noies que em diuen és que això, venir a aquest esdeveniment, m'ha canviat la vida, perquè és com una porta d'entrada, és un... Val, ningú sap realment què faig, però quan venen els hi queda bastant clar. Després, en aquest esdeveniment, es dona l'opció de poder seguir en autoconeixement, no? En un programa que ja és més ampli. Aquest any estan sent programes d'un any i 8 mesos, fins i tot, imagineu-vos. A partir de setembre ja redueixo una miqueta el temps perquè estic valorant, no?, el tema de compromís del grup i tal. Però són programes de 4 a 5 mesos on primer fas una part de teoria i després abordes els problemes reals que tenim a la vida diària. I hi ha persones que potser no han fet res d'autoconeixement i diuen, ostres, jo és que ficar-me 4 mesos, 5 mesos, ai, és que clar, em fa... Tens aquella por de... Uf, i la inversió econòmica, i tant de temps, i seré capaç, i ja tenen molts bloquejos, i és normal, són els bloquejos de l'ego. Són mecanismes, nosaltres, que tenim d'autodefensa, de madre mía, ¿dónde me voy a meter? Llavors, per això he creat el programa Despertar, que són 4 sessions només. Són 4 sessions molt intensives, i allà, doncs, és una mica també veure el, ostres, jo estic vibrant amb el que m'està explicant l'Aida o no, perquè, clar, tot el que comparteixo, hi ha moltes resistències, o sigui, desfaig patrons mentals, llavors, i és com, ui, jo això no, jo això per aquí no vull passar, o sigui, hi ha gent que el que vol a l'acompanyament és que li diguis que el seu marit és terrible i que ho està fent fatal, llavors, jo no faig això. Llavors, depèn, no? És una manera de seleccionar la gent que passa realment al programa Relacionati, que és el que realment, doncs, és més extens en el temps i que realment les noies, quan ho fan, diuen, Aida, jo quan acabi vull seguir. no sé què ens diràs, però vull seguir, no? I
2: entenc, Aida, que el segon, el despertar, és una mica més, profunditzes més en la persona, és més particular, diguéssim, personalitzes
1: no,
2: més?
1: No, tots són en grup perquè tots tenim els mateixos conflictes. I quan una persona m'està dient, és que clar, l'altre dia una amiga em va voler dir que, clar, que no era bona amiga perquè no li havia dit no sé què... quan jo estic donant resposta a aquesta persona i fent el treball més de desmantelament de l'ego, vale? Que l'ego és el personatge que jo m'he cregut que sóc, però no qui sóc, l'altra persona just li ha passat el mateix fa 2 mesos amb una altra amiga. Llavors ja fa el seu treball, escoltant el cas de l'altra. I si no li ha passat, li passarà la setmana vinent. Per tant, el que fem és un treball de no només el conflicte directe de la persona, sinó com funciona la teva ment, que t'està fotent tots els dies i t'està parlant fatal perquè no avancis i no facis un pas endavant. Llavors, a partir del concepte que ens està passant a la vida, anem a veure el funcionament de la ment. I el funcionament de la ment, com coneixo molt bé la meva, coneixo molt bé la vostra. I, per tant, ho fem sempre en grup. Individual no faig, perquè vaig començar fent, potser aquest estiu sí, perquè tinc més temps, però... De fet, he d'explicar el que explico en les sessions grupals, però de manera individual. Llavors és com, uau, està gravat ja, saps? Llavors jo ja vull anar directa, no vull ni que la persona perdi el temps ni els diners, ni jo. Llavors sí que ho faig, però en casos molt puntuals i molt comptats.
2: Això també és interessant, no perdre ni el temps ni els diners.
3: Sí.
2: Em sembla que van de la mà.
3: No, aquí són molt pràctiques. Són molt somiadores, Cuca, però també són molt pràctiques. I de fet, jo li volia preguntar a l'Aida, jo ja sé que no hi ha fórmules màgiques, no?, per canviar la vida, però si tens algun exercici o algun truc per que els nostres oients puguin començar a fer avui mateix de casa alguna cosa per començar a millorar el seu focus. O sigui, per poder ser conscients una mica del que els hi passa i connectar amb aquella part.
1: Quan tinguis por de fer alguna cosa...
3: Ves cap allà.
1: Ves cap allà i fes-la.
3: Ai, ai.
2: Mira, ara veus, m'incomoda molt.
1: T'has sacsejat, no?
2: M'has sacsejat perquè dic... Sí, vols dir?
1: En la por està el creixement. Una altra cosa és que et faci molta por i tu vagis fragmentant aquesta por i els passos, i vagis saltant de liana en liana. Però és per aquí. Tot el que et remou a tu són coses que s'han de mirar i s'han de treballar. No perquè siguin errònies, sinó perquè la teva percepció, la teva manera de parlar-te sobre aquella cosa t'està fent mal. Llavors, s'ha de fer un canvi de percepció. La meva frase preferida és que la vida, Déu, l'univers, digueu-li com vulgueu, per mi és el mateix, no comet errors. La vida és una energia superior a nosaltres, tot i que nosaltres vulguem sí o sí controlar-ho tot i fer-ho tot i que tot surti com nosaltres volem. Llavors, la vida no comet errors. Si això m'està venint és perquè tinc un aprenentatge al darrere, perquè d'alguna o una altra manera a nivell mundial, no, s'ha necessitat que jo visqui això, perquè potser he d'aportar alguna cosa que jo encara no estic comprenent i que molt probablement, com deia, no recordo qui, no, deia els punts s'uneixen cap enrere. I potser d'aquí 10 anys dius, oh, la sort que em va deixar aquella parella, tal, si no hagués arribat a tenir l'autoestima com la tinc, no? Doncs...
2: Aviam, repetim el mantra, perquè...
1: Sí. La vida no comet errors.
2: Sí, això és important, eh?
1: Però clar, molt, això ens pica, perquè clar, quan parlem d'una enfermedad, d'una mort, com tu tramites que això no està sent un error? Hi han coses molt dures que realment... a veure, això no deixa de ser una creença, però jo prefereixo pensar que hi ha alguna cosa que no comprenc perquè hagi succeït això, un càncer, una enfermedad, una mort, que pensar que és injust. Perquè si jo penso que és injust, m'estic autocontaminant. Llavors, jo prefereixo pensar, ai, d'això no ho estàs comprenent. No? Estàs... Encara la teva ment no ho comprèn i per això ho detecta com un error. Llavors, per mi, cada vegada és més això, no? Em canvia en una reunió i just m'havia fet un planning de tal. Ai, això és perquè no havia de ser la reunió. Hi ha una frase molt maca que em van dir fa un temps, no? Dios te va a apartar de aquello que no necessites vivir. I dic, i ara, clar, cada vegada que em canvio un pla, dic, oh, gràcies. Ai, que emocionant, a veure per què és.
3: Però trobo que és també, d'això que dius, molt, molt revelador, perquè també deixes de lluitar, no?
1: Exacte. Clar, és que només hi ha dues formes de viure. en l'amor o en la lluita i el patiment. Llavors, tu pots triar les creences. No, jo sí que crec que la vida comet errors. Fantàstic. Estaràs amargada tota la vida. Passi el que et passi. Si et posen una multa, t'amargaràs. Si et pitxen un peu, t'amargaràs. Si et canvien l'horari de la feina, t'amargaràs. Tot, perquè tot funciona igual. A vegades les noies em diuen en el programa... És que, clar, això és una tonteria. Dic, no, m'interessa, m'encanten les tonteries, perquè tal i com tu actues amb les teves tonteries, m'estàs indicant com actuaràs quan tinguis un problema que tu detectes com a gros.
3: Gros. Parlàvem de frases, però tens algun mantra que et repeteixis quan les coses es compliquen, Aida?
1: És això.
3: És la frase, eh?
1: Sí, no sí, tens sí.
2: La vida jo crec que és la millor manera sí. d'acabar amb aquests dos mantres que ens ha donat. O sigui, no demanis més, Carmen.
3: Bueno, bueno, perquè és que, però és que ara estàvem traient el suc de l'Aida, Aida... autèntica.
2: Clar, però això llavors passa jo, ja, les entrevistes, tu, que comencem una mica amb
3: tu
2: ralentí.
3: Tu busques exclusives i jo busco allà fins doncs, a l'últim mantra.
2: Jo el que busco abans d'acabar, que ens queda res, mig minut, a on et podem trobar?
1: Em podeu trobar a l'Instagram aidabarrientos.soy. aidabarrientos.soy. I a partir d'allà pues, escriurem un missatget o el telèfon també, el teniu tot anclat a l'Instagram. Sí, també hi ha pàgina web.
2: Doncs ja sabeu, amb els dos mantres i l'Instagram de l'Aida, o sigui, no podeu faltar amb aquests esdeveniments multitudinaris que cada cop aniran a més i cada cop costarà més anar-hi. O sigui que no trigueu gaire en clicar a l'enllaç. Carmen, t'he proposat... Oh, gràcies, eh?
1: De res,
2: Aida,
1: de res.
2: Per haver estat avui amb nosaltres i haver-nos inspirat.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me, un plaer. Gràcies.
2: I ara, Carmen, et volia dedicar-te a aquest tema, que és un tema nou de l'Alejandro Sanz, que ha passat per Barcelona.
3: I, bueno, i Madrid, que

0: Hola, amics oients, què tal, com esteu? Esteu preparats per fer un tomb, encara que sigui virtual? Doncs heu aterrat al Sendes, un programa de Ràdio Martorell per la xarxa Més que us fa propostes al territori. En total són tres continguts que us presentem tot seguit. Primer, els presentem en el sumari. Al cor de les muntanyes de Prades, el riu Brugent, que és un afluent del Francolí, marca una petita vall plena de paisatges naturals i humans molt interessants. Al seu voltant, l'empresa de guiatges El Brugit hi va traçar l'any 2007 una ruta a peu de 70 quilòmetres i per fer en 4 etapes. Porta per nom El Brugit de la Vall. Avui la Meritxell Omella, directora del Brugit, ens en parla. Posarem el punt i final a la ruta de los 3.000 Ibones que ens ha dut al voltant del Pirineu Aragonès i Francès en 6 etapes. Avui des del refugi d'Olets de Gova i fins a Panticosa. La descripció i la fitxa tècnica de la ruta arriben d'aquí uns instants. I encetem cicle als quaderns del viatger en el que pensem que pot ser una excel·lent escapada de 3 o 4 dies. Ideal per un pont. La llum Saumell ens porta cap a la Rioja Alavesa, una llenca de terra amb molt bon patrimoni històric, paisatgístic i vitivinícola. Avui comencem a descobrir-lo. I ara ens hi posem. Us apunteu a la nostra ruta de 25 minuts? Sí? Doncs va, que marxem. Endinsem-nos en el meravellós rerepaís tarragoní i perdem-nos voluntàriament per alguna de les serralades que l'envolten, a manera de gran amfiteatre al Camp de Tarragona. Ho fem cap al nord-oest, atensant-nos a les muntanyes de Prades. Enfilem carreteres de revolts i deixem enrere el brugit de la plana costanera per sentir un altre brugit, el d'un riu. És el Brugent, un petit afluent del marge dret del Francolí. Tan sols 18 quilòmetres de recorregut, que transcorren entre Capafonts, el Baix Camp, Farena, que és un poble pertanyent a Mont-ral, i la Riba. Riu petit, però molt entremaliat, salva un desnivell considerable, ja que neix a la cota de 1.022 metres i desemboca als 221. Profund desnivell que ha definit un patrimoni industrial de molins paperers i fariners i que ha traçat un terreny de gran diversitat natural i paisatgística. La Meritxell Omella fa 5 cèntims del riu Brugent i del divers paisatge que hi genera.
1: La major part és un riu permanent i, per tant, tot el que és l'espai al voltant del riu o proper al riu és un espai amb molta vigorositat, molt verd, molt frondós. Si anem pujant cap a zones més de capçalera, com és tota la zona de la Serra Plana, per exemple, i la zona Pico Randan, tenim un paisatge una mica molt més pelat, no? Estem a la part més del capdamunt i ja no tenim tot aquest bosc, no? I entremig tenim tota la part aquesta de bosc, que tant poden ser pinedes com també rauredes i alzinars.
0: La Meritxell és directora i guia del Brugit, empresa de guiatge local i agència de viatges d'ecoturisme i enoturisme. L'any 2007, junt amb l'Ajuntament de Capafonts, van posar en valor la vall del Brugent dissenyant un traçat a peu per la seva història i patrimoni històric, cultural i natural, recuperant els antics camins de ferradura que connectaven els pobles. El resultat és un traçat de 70 quilòmetres amb un objectiu clar.
1: Sempre recomanem fer-ho tranquil·lament, amb 4 etapes o amb 3 per assegurar-nos que en podem gaudir plenament. És un recorregut que passa per camins de ferradura, per camins de muntanya. Anem i baixem, pugem cap als nuclis de població, baixem cap al riu, fem tot un recorregut per passar per tots ells. I, per tant, moltes de les etapes sovint són una miqueta trencacames en aquest sentit. Per tant, és un recorregut pensat per gent acostumada a caminar i anar per muntanya.
0: La ruta es diu El Brugit de la Vall. És circular i va ser concebuda per fer en 4 etapes. Tot i així és amotllable segons la disponibilitat de l'allotjament, ja que no tots els refugis són oberts i convé consultar abans on dormir. També es pot fer readaptant el traçat i establint un sol punt base. Això sí,

0: proposta originària circular tindria aquest traçat en sentit horari.
1: Que nosaltres tenim una primera etapa que ens va de cap a Fonts de Farena, que és la més llarga, que són uns 23-24 quilòmetres bons. Després, des de Farena, anem fins a Rojals, pugem cap a Rojals i baixem cap a la zona de la Riba, que aquí en són uns 18 quilòmetres més o menys. I llavors, des de la Riba, sí que baixem cap al riu i pugem a Mont-ral, que serien uns 15-16 quilòmetres, i la més curteta, que seria de Mont-ral a Capafonts, passant pels mullats i arribant a Capafonts pel riu. És a dir, que pugem i després tornem a baixar per remuntar suaument cap a Fonts.
0: Doncs bé, marquem el punt d'inici i de finalització a Capafonts, un bonic poble al mig d'un pla envoltat de muntanyes per tot arreu. Aturonat amb la barroca església de Santa Maria al capdamunt i la propera ermita de les Barrulles com a punts d'interès. La Meritxell explica que a Capafonts també hi ha altres propostes.
1: Una excursió guiada apta per tots els públics que passa per la zona del riu Eugeni de l'ermita de Barrulles i que acaba visitant el pastor de Capafonts, visitant el ramat, també, i fent una visita a la formatgeria i un tas de formatges. Aquesta és una activitat que nosaltres sempre destaquem molt i que agrada molt a la gent i que també fa una mica que els visitants posin cara, no?, a un dels productors que està centrant els seus esforços, no?, en sobreviure amb una activitat de muntanya i amb un ofici en extinció com és el seu pastor i, a més, fet d'elaborar amb la pròpia llet formatges.
0: La ruta del Brugit de la Vall deixa momentàniament el riu i s'enfila per les muntanyes, recorrent 23 quilòmetres fins a Farena, on torna a trobar el Brugent. Farena és un bonic poble de cases de pedra ben conservades. Aquí comencem a descobrir la vessant més humana del riu Brugent.
1: Hi ha un recorregut que nosaltres vam contribuir junt amb gent del poble a que sinalitzés i fos conegut, que és tot el recorregut que passa pels antics molins paperers i també fariners del terme de Farena, i que ens dona peu també a explicar el fet de que a la vall del riu Urgent, que desemboca a la vall del Francolí, fos la segona conca fluvial productora de paper de tot Catalunya després de l'Anoia.
0: Ens tornem a enfilar cap a Rojals, poble que pertany a l'extens terme de Montblanc. I d'aquí es retorna al riu a les proximitats de la Riba, tot creuant-lo i cercant el següent objectiu, Mont-ral. I podrem fer un extra, anar a visitar un teix mil·lenari
1: que està protegit en una zona amb unes esquerdes rocoses i una mica ens permet poder visitar un exemplar que no tenim datat específicament però que sabem que té com a mínim un miler d'anys i que a més a més ens permet passar per la roca foradada de Mont-ral, que també és un dels punts d'interès i més característics emblemàtics aquí del municipi.
0: Des de Mont-ral acabem la ruta al Brugit de la Vall tornant a Capafonts amb un darrer tram que remunta al Brugent. Una proposta que podem fer per lliure o de manera guiada i gestionada pel Brugit, l'empresa de la Meritxell, que va començar dedicant-se al senderisme i als guiatges i que en un moment determinat va créixer per aquest motiu.
1: Ens vam trobar que ens demanaven no només fer la ruta guiada, sinó tot, el que era la reserva de l'allotjament, de transport si n'hi havia, de visites, per exemple, de cellers, de productors, etc. I per això el 2013 ens vam fer agència de viatges també. A més, de fer tot el tema de recorreguts i de senderisme, també vam començar a fer tot el que eren rutes enogastronòmiques, vinculant cellers i restauració pels caminants i també pels que no volien caminar, doncs només fer això. I també treballem molt en tot el que és el tema de la xarxa de camins, és a dir, de recuperació, de recerca, documentació, recuperació de camins històrics i senyalització de xarxa camins i de rehabilitació d'inventari de camins.
0: A més d'altres activitats de joc a l'aire lliure, el seu àmbit són les muntanyes interiors de Tarragona, territori que la Meritxell Omella reivindica fortament per la seva gran diversitat.
1: És que aquí tenim una de les riqueses que no en som conscients, però som immensament rics a nivell del que és patrimoni i diversitat del nostre territori. És a dir, en tan sols mitja hora, 40 minuts, podem estar gaudint d'un Brugit de la Vall a muntanyes de Prades, com podem estar fent un trescanvi al Priorat, com podem estar explorant, per exemple, la zona d'Escornalbou o de la Serra de Llaveria. I tot això ens queda a res, amb una distància molt curta, conduint mitja hora, 40 minuts, tres quarts d'hora, una hora si molt m'apura segons on vagis, i amb aquesta petita distància et canvia radicalment el paisatge, el de camins, de muntanya, de tipologia de paisatge.
0: Trobareu molta més informació a la www.elbrugit.com per conèixer i descobrir raconades de les muntanyes de Tarragona plenes de bellesa, varietat i encant, com la vall del riu Brugent.
2: Sennes.
0: Doncs després del reportatge central del programa arriba el temps de fer cames. Arriba el moment d'acordar-nos les xiruques, posar-les bé sempre, com a precaució habitual, i començar a caminar pel territori. I avui, Xavi Tió, què tal, com estem?
3: Ah, Maria, com anem? Què tal?
0: Acabem un cicle que fa ja temps que el tenim entre nosaltres.
3: Anem per acabar aquesta travessa circular de 6 etapes.
0: Entre... Los 3.000 i bones.
3: Ah, això mateix. Doncs bé, anem per tancar el cercle i afrontarem la darrera de les 6 etapes, que ens retornarà a Panticosa, pujant primer al Puerto de los Mulos per entrar de nou a Aragó pel circ del riu Ara, anant després a remuntar per una vall lateral que ens passa pels Cibones de los Batanes fins al Puerto Viejo de Barazato, i ja de baixada passarem pels Cibones Altos de Barazato i per l'embalse de Barazato abans de fer la darrera baixada de la travessa fins a Panticosa.
0: Doncs aquesta és la síntesi d'aquestes 6 etapes de la ruta de los 3.000 Ibones. Anem a desenvolupar la 6ª i última.
3: Doncs sortim del refugi d'Olets de Gop, als 2.150 metres d'altura, i recorrem un tros de la gran esplanada de Olets cap a la Gelera i l'espectacular cara nord del Vinyamal per agafar la primera de les pujades del dia, que ens remuntarà fins al Puerto de los Mulos, 450 metres més amunt, en una ascensió directa però bastant ben traçada, amb petits trams de tartera combinada amb trams d'herba, terra i pedra. Al coll entrem de nou a Aragó, deixem enrere el Vinyamal i tenim al davant el Circ de l'Ara, 180 graus d'amfiteatre tancat i vertical que envolten completament la capçalera del riu Ara, 200 metres per sota nostra, en un racó de món solitari i salvatge on neix l'últim riu verge dels Pirineus. Comencem a baixar fort per terra i pedra solta, deixem un trencall a la dreta que ens portaria al coll de Retil, i nosaltres continuem baixant fins al fons de la vall, envoltada de pastures ondulades d'herba alta, i a partir d'aquí, ja més planers, continuem riu avall encara un bon tros fins a la confluència de dos barrancs. És on trobem els senyals del GR11 que puja des de Sant Nicolás de Bujaruelo, remuntant el riu Ara, i que nosaltres agafem a la dreta per començar a afrontar la segona pujada del dia. Ens posem a la vall alta de l'Ara i progressivament va desapareixent l'herba fins a arribar als petits Ibones de los Batanes, ja completament entre pedres, i des d'on comencem a veure el segon coll del dia. Passem a una zona caòtica de blocs grossos, seguint els senyals blanc i vermell del GR, i una darrera pujada ens porta a assolir el Puerto Viejo de Brazato. És una collada ampla i planera, als 2.560 metres d'altura, on se'ns obre una vista excepcional sobre els 3.000 que envolten Panticosa. Veiem l'Argualas, l'Algas, el Carmo Negro, ben siluetejats sobre el cel. I per l'altre cantó del coll el que fem és comencem una baixada suau que passa primer vora els Cibones Altos de Brazato per una diagonal pedregosa que ens du a treure el cap sobre un petit serrat on ja veiem sota nostra el gran embalse de Brazato. Aquí el sender comença a perdre l'alçada ràpidament i en un tres i no res ens trobem al costat de les aigües de l'embassament on la panoràmica s'acaba d'obrir i veiem d'altres 3.000 que des del coll no veiem. Tenim vista, a més, doncs, sobre l'Arnales, sobre els Picos de l'Infierno i sobre el Garmo Blanco, al costat del Collado de l'Infierno, per on vam passar a la primera etapa. De l'embassament tenim, però, encara una bona estona de baixada i un bon desnivell fins a acabar l'etapa. Primer ens toca passar pel costat de la presa, rondant els 2.400, i agafar un sender que continua pedregós i que baixa sense treva, fins que un bon tros enllà comencem a recuperar el bosc de pi negre que envolta el balneari de Panticosa, 900 metres més avall del darrer coll, i que ens condueix al refugi de la Casa de Piedra, on havíem començat aquesta magnífica travessa 5 dies abans.
0: Doncs bé, aquesta és la descripció de la 6ª i última etapa d'aquesta ruta de los 3.000 Ibones, i com sempre hem de fer la fitxa tècnica, que comencem amb la distància recorreguda.
3: Doncs estem parlant de 15 quilòmetres i mig.
0: Desnivell.
3: 1.065 metres de desnivell positiu i 1.530 de desnivell negatiu, acumulats tant l'un com l'altre.
0: Quant de temps invertirem?
3: Posem-hi 8-9 horetes per afrontar tots aquests grans desnivells que dèiem.
0: Grau de dificultat de l'1 al 5?
3: 3 sobre 5, és una etapa força exigent. i en quant al total de la travessa estem parlant de 91 quilòmetres i mig i més de 6.400 metres de desnivell, positiu i negatiu, o sigui, els hem de pujar i els hem de baixar repartits en 6 etapes.
0: Tot això ve explicat en diferents pàgines web, per exemple, que podem utilitzar com a referència i també mapes.
3: Doncs a internet trobareu el web oficial d'aquesta proposta amb el nom 3000ibones.com, 3000 amb número, tot junt, 3000ibones.com, i tenim també el mapa de l'editorial Alpina, que es diu igual, 3000 ibones, és una escala 1-25.000.
0: Doncs gràcies, Xavi. La setmana vinent tornem, no amb la ruta de los 3000 ibones, amb altres propostes en altres punts del territori. Gràcies.
3: Salut i República.

0: Sendes, un programa en el que caminem, fem excursions i viatgem.
1: Hola, em dic Llum Saumell Pasqual i us vull parlar de la Rioja Alavesa, ja que fa 20 anys que visc a Bilbao i aquesta és una comarca que tenim molt a prop.
2: La Rioja Alavesa, també coneguda com a Quadrilla de la Guàrdia, Arabako e Rioxa, és una comarca de l'extrem sud del País Basc, formant part d'Àlava i limitant amb la Rioja. La formen una quinzena de pobles, amb poc més de 10.000 habitants en total. Boscos, vinyes i cellers, poblacions plenes d'història i d'encant, rutes i punts interessants, bé valen una visita, especialment pels bonvivants. Als quaderns del viatger comencem, doncs, aquest cicle dedicat a la Rioja Alavesa.
1: Entenem per Rioja Alavesa o la Quadrilla de la Guàrdia, que en euskera és Arabako e Rioxa, una comarca del País Basc que s'ubica al territori històric d'Àlava i és una de les 7 comarques o quadrilles en les quals es divideix aquesta província. La capital comarcal és la Guàrdia i està geogràficament delimitada al nord per la serralada de Toloño o Cantàbria. El riu Ebre és el límit natural amb la comunitat autònoma de la Rioja pel sud i és una terra de boscos a la muntanya i de vinyes a la plana. El vi ho impregna absolutament tot. Tradicions, cultura, economia, turisme, festes. Té 11.500 hectàrees dedicades al conreu de vinyes i forma part de la denominació d'origen del vi Rioja, que compta amb 66.000 hectàrees en total, que inclouen altres comarques i altres comunitats autònomes. La Serra de Cantàbria o de Toloño és un conjunt de cims que, des d'una certa distància, semblen una muralla sencera, és a dir, semblen una gran muntanya que va de l'oest a l'est. És una muntanya que fa que aquesta zona tingui un clima propi, que és, a més, és un clima mediterrani. És a dir, és l'únic clima mediterrani que hi ha dins del clima atlàntic, que és el propi d'aquesta zona d'Euskadi. Les muntanyes de la Serra de Cantàbria fan que no hi hagi tant de vent, que no hi hagi tantes glaçades, que sigui doncs, un clima molt benigne, que sigui favorable al vi. El cim Toloño és el que dona nom genèric a aquesta serralada, que un dia té diverses crestes, moltes crestes, però no és el més alt, té 1.277 metres. El punt més alt de la serra ja és a Navarra, en té 1.450, però té una forma molt curiosa i, a més, el Toloño marca el límit o el punt d'encontre entre Àraba i la comunitat autònoma de La Rioja. Des de la plana alavesa és un espectacle aquesta serralada, però també és recomanable, per exemple, anar doncs, al port darrere, o també anomenat el balcó de la Rioja, que s'accedeix des d'una nacional, la 232, i des d'allà es veu pràcticament tota la Rioja alavesa, la Rioja alta, la Rioja baja, la Rioja comunitat autònoma, és a dir, Logroño, i bona part del riu Ebre, i és molt impressionant. A l'hivern es veuen les muntanyes nevades de la Sierra de la Demanda, i vaja, és un lloc per fer una foto d'aquelles genials, si el cel és ras, i si està nuvolat, sempre queden els panells informatius que hi ha. I a les nits també impressiona molt, perquè es veuen els llums de tots els municipis de la plana i de la, el que no és plana també, i el cel també doncs, farcit d'estrelles. I a més doncs, és una serra que per tota ella podem veure voltors, falcons, mussols, el quebrant de huesos, i també és un lloc de bolets i de rovellons. I la seva orografia és molt peculiar, és roca calcària i és una zona idònia per l'escalada. La Bastida és una vila medieval que té un nucli antic declarat conjunt històric monumental on hi ha palaus amb blasons, és a dir, amb escuts familiars, amb pedra a la façana. Destaca l'església Nostra Senyora de l'Assumpció i l'ermita romànica de Sant Crist. És una població no massa gran, però que d'ella pertanyen altres pobles, com per exemple Salinillas de Burandón. El nom de Salinillas del Burandón prové de la producció de sal que s'estreia d'un dels monts manantials d'aquest poblet emmurallat i que era, doncs, bàsica per al comerç, la sal. Com d'altres poblacions, té l'arquitectura típica de la zona, amb aquestes bigues de fusta a la vista, a la façana, i des d'aquí es poden fer bones rutes, com ara la del cim de Sant Cristóbal, a 888 metres, que forma part del camí de Santiago i de la gran ruta del GR99, i pertany a la Bastida. Està a uns 10 quilòmetres d'aquesta població de la Bastida. Abans d'arribar a la Bastida, hi ha una pista forestal que entre roures i fagedes paga la pena de fer a peu, sobretot a la tardor. Es diu precisament la senda de Otoño. Estem parlant del port de Ribes, a uns 939 metres d'alçada, i que és un port compartit per Àraba i també per La Rioja. La Bastida, us diria que és una població molt agradable, plena de bodegues. La plaça de la Pau, per exemple, per prendre un vi, és molt agradable. I, com a curiositat, val la pena descobrir algun dels grans murals que té a les façanes, com passa a Vitoria-Gasteiz, i a la localitat lleidatana de Penelles. En aquesta localitat de la Bastida, com a moltes altres de la zona, com a la Guàrdia i d'altres, hi ha moltes coves que són bodegues medievals i algunes s'ha reconvertit en escape room. Si voleu tastar aquí un vi o visitar una bodega, n'hi ha moltíssimes, però us recomano la finca Remelluri, que es va fundar el 1968, però que està ubicada en una de les propietats vitícoles més antigues de la península Ibèrica, ja que va començar el segle XIV i era bodega d'un monestir del santuari de Toloño. Diuen que aquí, aquesta bodega, aquests monjos van ser els introductors d'algunes de les tècniques i varietats franceses a la producció del vi i que fan que la Rioja sigui puntera en aquesta beguda. Dins la finca de Remelluri hi ha una necròpolis i restes de poblats prehistòrics romans i es pot fer a peu, és visitable, i ben a prop hi ha dues petites localitats encantadores que us sonaran, Samaniego i Villanueva de Álava. Es pot anar a peu d'una a l'altra entre vinyes. Totes dues tenen un casc antic molt ben conservat i destacar Remiris de la Gamuza, que té la bodega aquí a Samaniego, i un vi d'aquesta bodega es diu Maria i que té una història molt maca al darrere. És el nom de la filla del propietari, que va morir molt jove, i el que es guanya amb la venda d'aquest vi, Maria, es destina a finançar projectes socials com de l'Associació del Càncer o de la Fundació Síndrome de Down. Per tota la zona hi ha moltíssimes activitats. Es pot practicar caiac pel riu Ebre, es pot fer el camí natural de l'Ebre i podeu arribar, per exemple, a peu per aquest camí natural de l'Ebre, al Ciego, una localitat que us sonarà moltíssim, i aquí trobem, al costat de l'església medieval de Sant Andrés, l'edifici vanguardista que va dissenyar Frank Gehry, l'arquitecte del Guggenheim, i que acull l'hotel de les bodegues del marquès de Riscal. El Ciego és un dels paradisos pels amants de la enologia, i això que no arriba ni als 1.000 habitants.
2: Doncs punt i final, hem d'acabar aquí, però si us heu quedat amb ganes de més sendes, descarregueu-vos el podcast dels programes al web de la xarxa Més o bé a la vostra ràdio local. L'Andreu Ortega al control de so, el Xavi Tió a la redacció i qui us parla a l'edició i presentació, en Jaume Monés. Ens acomiadem fins la setmana vinent. Gràcies per acompanyar-nos en aquest camí. Bona sort i que tingueu una molt bona ruta.

0: Són les 9.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per estar novament en connexió. Gràcies per tornar a la ràdio a iniciar un nou viatge per la màquina del temps d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa en l'octubre de 1993. Algú va dir, bé, va ser concretament Albert Camí, no ser estimat és una simple desventura. La verdadera desgràcia és no saber estimar. Aquí estimem la comunicació, la música, i ho fem junts.
2: A veure si me podes posar Serrat, el cant de la civada.
1: Ostres, això sí que feia molts anys que no escoltàvem. No era el cant exactament, era el ball de la civada. La cançó prové del folclor rural català i servia tant com cançó de treball com cançó de ball, però antigament només la podien ballar els homes, representant les fases del cultiu del cereal. Serrat la va adaptar al seu repertori tradicional el 1968.

0: El Ball de la Cibada, Joan Manuel Serrat. Quan el 1968 va publicar un àlbum anomenat Cançons Tradicionals, que també portava El Testament d'Amèlia, La presó del rei de França, El Comte Arnau, La cançó del lladre, El rossinyol o La presó de Lleida.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears per la FM, algunes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. Però si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Allò que la vida no acostuma a passar. Pots recuperar els últims programes emesos a les plataformes iVoox.com, YouTube, iTunes, Apple, Amazon Music, entre d'altres. Ara anem a jugar una mica amb les versions.
1: Recordes Cocodril?

Aquesta també ara feia molt de temps que no l'escoltàvem, però en el seu moment va ser un dels molts èxits dels Beatles des del seu àlbum Rubber Soul, publicat el 1965. Run for your life, corre per la teva vida. Ah, però la filla de Frank i Sinatra la va voler fer. I la va fer molt bé.

0: little boy.
1: Nancy Sinatra. Run for your life. Corre per la teva vida. Original dels Beatles, de 1965, però jo crec que la cançó es va gravar en la mateixa sessió de gravació del seu gran èxit, These Boots Are Made for Walking, perquè és que sona molt semblant, oi? Aquestes botes són...

Nancy Sinatra, la filla de Frankie, va triomfar amb aquestes botes que són per caminar el 1965. Start walking. Nancy va néixer a Nova Jersey, als Estats Units, el 1940.

0: amb l'Albert Malla.
1: I amb totes les vostres propostes que podeu enviar-me aquí a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. El mail és, en aquest cas ara, d'Adrià Monteoliva, des de Girona, i ens diu: hola Albert, fa poc que escolto el programa, me'l va recomanar la meva amiga Montse i m'agrada molt. Ara aprofitaré per escoltar en diferit a iVox.com els programes anteriors que m'he perdut. La meva cançó del record és Tin Man, del grup Amèrica. Salut. Doncs molta salut per tots. Tin Man, home de llauna. És una cançó maca, com diverses que va fer aquest grup anglès i nord-americà. Amèrica. ...1974... i amb la producció de luxe del gran George Martin, el mateix dels Beatles.

cores bem combinadas. Música agradável. El grup Amèrica, que molts vam descobrir amb aquella cançó Un caballo sin nombre a principis dels anys 70, però que tenia cosetes, altres cosetes també maques, i no tan conegudes com aquesta que està entrant ara, Lonely People. Una cançó dedicada a la gent solitària.

0: T'acompanya l'Albert Malla.
1: Ah, tant de bo que encara que sigui només durant una estoneta, aquest programa i la seva música t'ajudi, per exemple, a oblidar totes les preocupacions. Aquí ja saps que sempre et recomanem que no et preocupis i que et dediquis a ser feliç. I hi ha cançons que ajuden a aconseguir-ho, aquelles que donen bon relló. Don't worry, be happy.
2: Be happy.
1: Cançons que hauries de tenir a la teva farmaciola d'emergències musicals. Per si un dia et sents molt feliç.
2: When you worry, you
1: tot al contrari.
2: Don't worry.
1: Don't worry. I...
2: be happy.
1: Sigues feliç.
2: Don't worry, be happy now.
1: Avui he recordat una cançó que en el seu moment va ser èxit, entre d'altres coses, perquè es va utilitzar en una campanya de publicitat per televisió. Una cançó que originalment es deia Three Little Birds, és a dir, tres ocellets, però que en aquest país es va anomenar No importa què m'has de. Era una cançó que Bob Marley va escriure després de fixar-se en els ocellets que volaven a prop de la seva finestra, no? A Bob li va semblar un regal de la natura. És una cançó senzilla i alegre, una cançó optimista que assegura que cada petita cosa sortirà bé. Bueno, ja sabeu que Bob Marley va morir molt jove, només tenia 36 anys, el 1981. I les seves últimes paraules abans de morir, el seu fill Ziggy Marley, van ser: els diners no poden comprar la vida.

Sí, Bob Marley assegurava que cada petita cosa sortirà bé. I n'estem convençuts que les petites o senzilles cançons poden ajudar-nos fins i tot a arreglar un dia d'aquells que ha començat espatllat. Ah, per cert, t'imagines o coneixes una cançó relacionada amb el món del motor? Sí, amb cotxes, motos, autobusos, autocars, trens, vaixells, autopistes, carreteres, avions, taxis, metros, aeroports, tramvies... N'hem compartit moltes. Amb aquesta sintonia original, bueno, amb aquesta cançó que utilitzem de sintonia, de Roy Orbison, I Drove All Night. Conduiré tota la nit. Com t'agrada més conduir de nit, de dia, per autopista, per carreteres secundàries? Explica'm coses. L'amic Ramon Diet, de Vilanova i la Geltrú, proposa que en lloc de l'espai del motor li diguem espai de mobilitat, perquè proposa que entrin les bicicletes. Em sona... Això d'espai de mobilitat podria ser el títol d'una campanya oficial de l'Ajuntament. A més, algunes bicicletes també porten motor, oi? Dels patinets elèctrics no conec cap cançó. I de bicis, bueno, ja fa algun temps vam escoltar una de molt clàssica, les bicicletes de Elsa Ice, d'Engelbert Humperdinck. Però avui he recordat Alex Marco. Ah, algú se'n recorda d'Alex Marco? Era locutor, també, i era cantant, i és català. Bueno, va tenir una breu carrera, sobretot a França, no? Ell treballava a Ràdio França com a locutor. Havia nascut a Barcelona el 1938. Als 20 anys se'n va anar a França, on va treballar descarregant sacs a l'estació de tren de Lyon. Va fer de conserge en hotels de París. Va ser ajudant de cambrer. Però als 28 anys ja era cap del servei de varietats de la televisió francesa i també corresponsal de Ràdio Nacional d'Espanya a París. Tot un personatge que va fer aquella cançó Bicycle, que més que ball era una gimnàstia, no? Potser es va avançar a l'aeròbic 10 anys amb moviments esportius energètics inspirats en el ciclisme. Bueno, era un ball esgotador, però clar, és que estaven de moda les cançons que portaven coreografia després del gran esclat del twist. El món musical estava plegat de cançons amb coreografies per ballar. Recordareu el Madison, la Yenka, el surf, la pulga, el ladrillo, el sirtaki, etc.

Bueno, m'imagino que com tantes d'altres cançons que ara només sonen aquí al Coco, aquesta feia molt que no la senties, però va ser un èxit important cap al 1965, que jugant amb les versions, el mateix Àlex Marco també va publicar en castellà.

0: Àlex Marco, 1965. Per l'espai del motor o de la mobilitat. Algú va dir, aprèn a apreciar la vida i a no lamentar-te d'allò que has perdut.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Ja formes part del grup de Facebook dels seguidors, dels oients d'aquest programa? Doncs agrega-t'hi, perquè està molt distret. Les 24 hores del dia o de la nit sempre tindràs companyia i records musicals i de tota mena al grup de Facebook Cocodril Club. Som milers qui col·laborem. Però faltes tu. I aquí a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com, rebem el correu d'en Josep Maria des d'Igualada, que ens diu: hola Albert, jo també tinc a George Harrison com el meu Beatle preferit. Doncs hi ha molta gent que el té com a preferit, amb tot el respecte als altres companys, esclar. Diu: et demano All Those Years Ago, que em sembla molt maca per la música i per el seu missatge. Doncs sí, i no és de les més famoses d'ell, la va fer el 1981 com homenatge a John Lennon poc després del seu absurd assassinat. I George Harrison va comptar amb la col·laboració dels altres dos Beatles supervivents, de Paul i Ringo, per aquesta cançó que ve a dir tots aquests anys. George Harrison ens deixava amb només 58 anys el novembre de 2001. Recordem que de jove fumava de 3 a 4 paquets de tabac diaris. El 1998 li van diagnosticar un càncer oral que es va expandir als seus pulmons i cervell. Llàstima.

all those years ago. Tots aquells anys. 1981. Poc després de l'assassinat de John Lennon, George Harrison va fer aquesta cançó com un homenatge i un record als quatre Beatles i va comptar amb els dos supervivents col·laborant amb la gravació, Ringo i Paul. Has tingut una bona idea de recuperar-la, amic Josep Maria d'Igualada.

Sí, Sílvia, ja sé que tu me l'has demanat en castellà, però hem volgut escoltar una miqueta de la versió original anglesa Long Live Love de Sandy Shaw.

Bueno, Sandy Shaw va guanyar el Festival d'Eurovisió amb aquella cançó que en castellà es deia Marionetes en la cuerda, però anteriorment ja havia fet cançons maques com aquesta, que és de 1965, i és la que ens demana la Sílvia de Sitges, perquè diu: vull compartir la cançó Viva el amor, perquè novament em sento enamorada i crec que em correspon. Ostres, Sílvia, doncs quan això es produeix, és fantàstic. No m'estranya que vulguis dir ben fort, viva la...

Viva el amor, Sandy Shaw, 2 anys abans de guanyar el Festival d'Eurovisió el 1967, amb aquelles marionetes en la cuerda, però curiosament ha passat a la història per haver actuat descalça. Això és una imatge que va quedar gravada a la ment de molts cocos que en aquells temps, quan es feia el Festival d'Eurovisió per televisió, si recordeu, a banda de que només teníem un canal, les ciutats quedaven paralitzades i gairebé tothom ho veia. Però és que, a més, cada país enviava el millor de cada casa. Sílvia, estem tan contents que et sentis enamorada, que diguis viva el amor, que també et volem dedicar una cançó que es diu igual. Ja saps que ens agrada jugar amb les versions. No és una versió, però és el mateix títol, i en aquest cas en català, i per Joan Manuel Serrat, Visca l'amor!

Que maca, que brillant. Visca l'amor va ser un dels temes amb textos de Joan Salvat Papasseit que Joan Manuel Serrat va musicar el 1977 amb aquell àlbum que es va dir Res no és mesquí. I ara unes gotetes de Sirex.

és que l'amic Lluís Mateu des de Barcelona ens diu en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com: hola Albert, sóc fan del Sirex de tota la vida. Agraeixo que els posis de tant en tant per la ràdio, perquè ets l'únic que ho fa. Però avui he recordat dues cançons dels anys 80, quan van tornar, que van ser poc conegudes i que ells mateixos em sembla que no han fet mai més en directe als seus concerts. Són Me tendrás que olvidar i Si te vas. Només tu, Albert, les pots tornar a les ones. Gràcies. Doncs aquesta, Me tendrás que olvidar, formava part d'un àlbum anomenat A tu aire, que van publicar el 1982.

Amic Lluís, m'has fet recordar un programa especial que vam dedicar ja fa algun temps, bueno, fa molt de temps, de quasi tot, al desamor, perquè ens has demanat dues de desamor dels Sirex. Aquesta és anterior, 2 anys abans, del 80, després de Me tendrás que olvidar, sí.

0: Xerox. ...1980... Va arribar un moment, als principis dels 70, que es van posar de moda els vocalistes, els cantants solistes i molts conjunts, com els Sirex, es van haver de dedicar a altres feines perquè no es podien guanyar la vida amb la música. Però es va fer el festival Hasta Luego Cocodrilo el 1978 per només una nit o dues, i va ser tal l'èxit que alguns van decidir tornar, entre per alegria, entre d'altres, per sort, els Sirex. Gràcies per recordar aquestes dues cançons bastant oblidades, fins i tot per ells mateixos, Lluís Mateu, de Barcelona.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Recuperant il·lusions, compartint emocions amb moltes cançons que encara diuen cosetes al cor i a la memòria. Des de Terrassa ens escriu aquí a cocodrilclub@gmail.com la Carme Ferrer, que ens diu: hola Albert, t'escolto des que vas començar molt jovenet a Ràdio Terrassa. T'havia vingut a veure els estudis del carrer Sant Pere. Bueno, allà ho vaig aprendre quasi tot i a més va ser tan divertit, tan apassionat per mi, que no ho he oblidat mai. I sovint, quan passo al davant d'on estaven els estudis, que evidentment ja no estan, i no està ni l'edifici, doncs sempre se m'escapa alguna llagrimeta. Bé, Carme, gràcies per la memòria i per la fidelitat de tants anys. Diu: et proposo una poc coneguda de l'Ana Belén que es diu Como una novia. Una abraçada molt forta i segueix així, sisplau. Doncs ho farem sempre, com diu aquell, que el cuerpo aguante. I recordem que Ana Belén va ser tan amable de voler ser la madrina d'aquest programa que escoltes del Cocodril Club just quan vam complir 30 anys en antena.

0: Como una novia era la cançó que donava títol genèric a l'àlbum que Ana Belén va publicar el 1991, ens sembla una bona cançó, amb molta força, però que va passar quasi desapercebuda. Sort que comptem amb la col·laboració de milers d'ajudants aquí al programa. S'han recordat d'ella la Carme Ferrer, des de Terrassa. I de moment ho deixem amb la proposta que ens ha arribat aquí a cocodrilclub@gmail.com des d'Osona, de la Rosa Recio, que diu: hola Albert, escolto el teu programa els dissabtes al matí quan baixo al mercat de Vic i m'agrada molt, potser perquè sóc gran i conec moltes de les melodies que ens proposes. Et volia demanar la cançó Cosmic Girl de Jamiroquai, banda formada a Londres. I amb la teva proposta marxem a 1997 i no perdis la sintonia, Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Cocodril Club.
1: Ara a l'estiu tens Cocodril Club cada dia a Ràdio Ciutat de Badalona. De dilluns a divendres de 20 a 22 hores. Dissabtes i diumenges, com sempre, de 9 a 10 del matí. Nit de diumenge a dilluns de 12 a 2. Cocodril Club, programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock des de 1993. Cocodril.

0: Doncs comencem aquest repàs alternatiu de la premsa. Comencem justament pel diari Avui.
1: Avui comencem amb el diari Avui. De fet, aquesta notícia la publiquen molts diaris. Una notícia que ens portarà de seguida fins a una bonica població que es diu Sant Guim de la Plana. Sant Guim, a les comarques lleidatanes. Resulta, m'ha encantat avui el titular del diari Avui. Diu, l'Àngel, el dimoni i el senyor alcalde. Resulta que a Sant Guim de la Plana, la tensió entre l'alcalde i els organitzadors del Pessebre Vivent ha provocat l'anul·lació del Pessebre Vivent per segon any consecutiu. La notícia està que l'alcalde diu que farà servir l'ús dels Mossos d'Esquadra per impedir la festa dels 25 anys que inclou missa i botifarrada.
0: Però què passa, que es ven droga en aquesta botifarrada?
1: L'alcalde que diu que no vol que es faci el Pessebre Vivent, que no vol. Per exemple, diu que es reactiva la polèmica pel Pessebre Vivent de Sant Guim de la Plana a la Segarra. L'Ajuntament ha prohibit la festa de dissabte que ve pels 25 anys del Pessebre i també les representacions per Nadal. Es veu que els organitzadors, però, asseguren que els actes es faran tot i l'amenaça de l'alcalde de requerir la presència dels Mossos d'Esquadra. Es veu que són desavinences polítiques i personals entre l'Associació Cultural Marinada, que és l'organitzadora del Pessebre Vivent, i l'Ajuntament. Què et sembla?
0: Aquí hi ha un marro, eh?
1: Jo crec que això acabarà fatal, eh?
0: I tu voldràs trucar a algun ajuntament?
1: Anem a trucar, home, a l'Ajuntament de Sant Guim de la Plana. Directament jo crec que avui ens penjaran el telèfon, però bé.
0: Bonica ràdio, Sant Guim.
1: Sí, sí, sí.
0: S'acosta el dia, eh?
1: El dia que què?
0: Dia 2 de desembre.
1: Què passa el 2 de desembre?
0: El disc de Rafael.
1: Ah, sí, sí. Corrents anirem a comprar-lo. Corrents.
0: L'entrevistarem aquí a l'estudi, vindrà la tertúlia.
1: Sí, eh? Ja podrà pujar les escales?
0: Vindrà aquí i dirà, esto es un escándalo, és el que dirà.
1: Sí, sí. Estem trucant?
2: Bones festes, Badalona.
0: Gràcies, senyor Mangulo.
1: Què? Això és un fax?
0: Sí.
1: Això és un fax de l'Ajuntament.
0: Què passa?
1: Què passa que...
0: No hem trucat correctament?
1: O hem trucat correctament
0: no hi ha ningú?
1: I no hi ha ningú i han deixat endollat el fax o bé tenen un altre telèfon. Podem comprovar-ho per l'altra línia a través de Telefònica. Anem a trucar Telefònica per l'altra línia, així. Avui és el darrer dia del plasma, recordeu. Aquest plasma que està arreglant Telefònica.
0: És cert.
1: Aviam si ens toca, quedaven dos. Dimecres quedaven dos plasmes. Aviam avui si els han arreglat o no.
0: Home, han passat dos dies ja. Oh, que ràpid.
3: El de Telefònica.
1: Si no saps què farem, no?
0: Què?
1: Trucarem al bar del poble.
0: Que és on estaran tots els regidors.
1: Aviam si ens agafen el telèfon.
0: Això és el de Telefònica?
1: Per cert, avui al 20 Minutos surt l'àvia que hi buscàvem, la Conxita, que ha inventat el rock and roll. Te'n recordes que hi parlàvem?
0: 86 anys, oi?
1: Sí, sí.
0: Doncs trobo que es conserva molt bé.
1: Sí, aquesta àvia catalana que ha inventat un embolcall ecològic per portar el menjar.
0: Sí.
1: Segons el 20 Minutos se li va ocórrer a la sobretaula del diumenge. Notícia, titular important. I Telefònica, què?
0: Que estem en espera.
1: Sí, sí.
0: Mai han trigat tant.
3: El de Telefònica.
1: Sí, sí. Mentre som fent publicitat gratuïta.
0: Sí. Dic que aquesta dona se li devia ocórrer.
4: Buenos días, ¿en qué puedo ayudarle?
1: Buenos días. Em pots sonar al telèfon de l'Ajuntament de Sant Guim de la Plana?
4: ¿De qué localidad?
1: Sant Guim de la Plana.
4: Sant Guim de la Plana.
1: Sant Guim, Guim.
4: ¿Eh?
1: Guim.
4: Guim, terminado en M.
1: No, Guim, Guim.
0: Con G.
1: Con G.
0: Con
1: G-U-I-M.
4: Ah,
1: Guim, Guim.
0: ¿Cómo que Guim, Guim?
1: Como Guim, pero sin la Q, con la G.
4: ¿A qué provincia pertenece?
1: A Lleida, de toda la vida.
0: Home, de toda la vida.
1: Deu fer un fred allà.
0: Ui, sí.
1: T'imagines estar a Sant Guim de la Plana?
0: No m'ho puc imaginar.
1: Jo em puc imaginar el caganer.
0: El caganer de Sant Guim.
1: El caganer, clar, amb el fred que fa, li deu quedar el cul gelat.
0: Trigarà, perquè no ho trobarà.
1: Perdona, i qui ho troba?
4: No, aún no, un moment.
1: Aún no.
4: No, aún no.
0: Aún no.
1: Sant Guim de la Plana.
0: Bonica població, jo recordo l'església, preciosa.
1: Això que, segons aquesta notícia, el Pessebre té més de 300 figurants que treballen intensament per recrear les escenes amb la màxima... Sí, sí, fidelitat.
0: El Pessebre Vivent és una de les coses més absurdes que s'han inventat, eh?
1: A mi t'ho he de dir. Senyoreta.
4: Sí, digue'm.
1: És que el temps va corrent, si estem en crisi.
4: Perdona? ¿Me podría usted hablar en castellano?
1: Sí, digo que el tiempo va corriendo.
4: Sí.
1: Y que no tengo dinero para tanto teléfono.
0: Bueno, sí, mira, sí. Ella fa el que pot.
4: Estamos localizándole la localidad.
1: San Guim de la Plana.
0: Ah, de ahí viene localidad.
4: ¿Me deletrea, por favor?
1: Otra mira, vez. A ver. S-A-N-T de ¿sí? San Guim. Se escribe G de gato. U de...
0: Uruguay.
1: De Urraca. De Uruguay. Sí, de Uruguay o de Urraca. I de Italia. Y M de Madrid. Después, D. La...
4: Un momento, por favor.
1: Plana. Plana como Castellón.
0: O como la plaza de Badalona.
1: Sí. Mm. Escolta, busquem tu, busquem-ho.
0: Sí, anem ràpid, jo, si busco.
1: Perquè, clar, no em podem perdre el matí així.
0: Espero que després d'aquesta trucada almenys tinguem el plasma.
1: Sí, espero.
0: Perquè, clar, la rapidesa...
1: A veure, és un poble, no estem demanant aquí...
4: Un momento, por favor.
1: Sí, sí.
0: Sí, sí.
4: Nos indica que ninguna localidad...
1: No hay ninguna.
4: San Guim de la Plana.
1: San Guim de la Plana no existe. En Lleida no existe.
4: Un momento, por favor.
0: Sí, sí. Tenim una hora aquí, eh?
1: Atenció.
0: Seguint de la Plana té plana web.
1: I tant, i és fantàstica la pàgina web.
0: Sí. Ajuntament, sí. Informació...
1: Perdó, senyorita.
0: Un moment, que encara no l'he trobat. Telèfons d'interès.
1: Senyorita.
4: Sí, estoy con usted.
1: Sí, una cosa, però no existe el ayuntamiento o no existe el pueblo.
4: Estamos viendo primero el pueblo.
0: Ah, pues no creo que lo vean. Solo queremos el teléfono.
1: Ya.
0: No es necesario que lo visiten.
1: Bé, escolta una cosa. A tu et surt el telèfon, no?
0: No, encara no, eh?
1: Home, jo l'he trobat en 30 segons.
0: Quin apartat és?
1: Entra a la plana web.
0: És això?
1: Sí, però la principal, la portada.
0: Que és tota la portada?
1: Tot en directe, vinga. Sí, surt aquí, a la primera plana.
0: Seguint de la Plana. Mira, sí. És aquesta
4: pues,
0: plana.
4: Pues San Guim de la Plana.
0: Ella encara continua.
4: Estamos viendo en toda Gerona.
1: ¿En toda qué?
4: No nos consta
0: en toda Gerona.
4: El ayuntamiento,
0: en toda
4: Gerona. La provincia de Gerona.
1: No. Lleida, le he dicho.
0: Ah, está aquí el teléfono, ya le he trobat.
1: Ya no, he trobat no, Gerona no le he dicho, Lleida.
4: Ah, Lleida, perdona.
0: Digue-li que pengem i el tenim.
1: Sí. Sí.
0: Acaba en 86.
1: Sí, és el que
0: però
1: tenim.
0: Hi ha dos.
1: Ah, doncs hi ha un altre, eh? Perdone, senyorita. Senyorita.
0: Ah, no, és el mateix telèfon.
1: Senyorita.
0: Ha posat descobre el mateix
4: sí,
0: telèfon.
4: Sí, l'estoy escuchando.
1: No, que ja l'he encontrado yo a través del Google. Ja està.
0: Que en siga el plasma.
1: D'acuerdo, gracias por todo.
0: Hi ha plasma.
4: Ah,
1: por cierto, me ha tocado el plasma.
4: Un momento, por favor.
1: Sí.
0: Surt el telèfon, ho podem dir. És 973-55-0586.
4: Pues ya sentimos, esta vez su llamada no ha obtenido el premio.
1: No? Vale, no. ¿Cuánto ha costado esta llamada de dinero?
4: Pues lo que es el establecimiento es 40,06 más sí. 1,39 por segundo.
1: ¿Por segundo?
0: Por minuto será.
4: Minutos, sí.
1: A ver, perdonen, me ha dicho 1,39 por segundo.
4: Un céntimo, sí, un céntimo.
1: Ah,
4: no,
1: un céntimo, vale.
4: No,
1: uy, digo, pero esto... O sea, por minuto, ¿cuánto es? ¿60? ¿No?
0: Por segundo, 60, un céntimo, sí.
1: 60, de acuerdo, gracias.
4: A usted, muy buenas
1: tardes. Si un segon val en aquest cas
0: un
1: cèntim, doncs 60. No?
0: Sí.
1: Suposo. Segons ens ha dit aquesta senyoreta.
0: El telèfon de la plana web és 973-55-0586.
1: Anem a l'altre telèfon que tenim.
0: És el mateix. 973-55-0586.
1: És el mateix.
0: És molt útil posar les coses al mateix telèfon.
1: Va, tornem a trucar, aviam si hi ha sort. Busca un bar. Mentre, busca'm un bar del poble. Truca'm a Sant Guim. No farem res avui, ja t'ho dic ara. Tot aquest espai per res. Hi ha línia, tenim línia.
0: Bar, sitios de copes i discoteques en Sant Guim. A veure si ho trobem.
1: Sant Guim de la Plana. Res.
0: Quin bar vols que mirem?
1: Va.
0: Mira, aquí tens.
1: Truca'm a qualsevol, va, digue'm un.
0: El Jardín Bar La Viriata.
1: Però és Sant Guim de la Plana, eh?
0: Aquí, però és Sant Guim de la Plana.
1: Va, digue'm el telèfon.
0: 975...
1: 975 no pot ser, 973, deu ser.
0: Aquí posa 975, eh?
1: 975... Perquè 973 és el prefix de Lleida.
0: Posa 975-1038.
1: No, però no pot ser, jo t'ho dic ara. Marquem amb 973.
0: Jo crec que això no...
2: Sí, buenos días.
1: Hola, buenos días. He trucat a Sant Guim de la Plana.
2: ¿Perdón?
1: He llamado a Sant Guim de la Plana.
0: Diria que no.
2: No, es una casa rural, eso.
1: ¿Pero de dónde?
2: De Soria.
1: De Soria, claro. Si hemos marcado 975 es Soria, claro. Gracias. Vale. Yo te he dicho que 975 es Soria.
0: No acaba de sortir això,
1: no,
0: eh?
1: No, clar, digue'm el telèfon amb el 973.
0: Amb el 973. Un segon, correm-hi. 973-50.
1: Sí, jo he marcat abans. Si no, tancarem aquest tema, jo t'ho dic,
0: sí,
1: ara.
0: Sí,
1: perquè, clar, no podem estar aquí tot el matí.
0: No ens en sortim, eh?
1: No existeix. I hi ha un altre?
0: No hi ha cap altre.
1: No hi ha cap altre.
0: Hi ha un altre poble a 72 quilòmetres de Sant Guim, cosa que és bastant lluny, no?
1: No, no hi ha res més, no? Molt bé, doncs jo crec que ha estat molt útil avui, eh, aquest espai.
0: Ha estat molt
1: sí,
0: útil.
1: Sí, molt útil. Va, anem a altres temes al dia. Som-hi. Finalment, s'ha aprovat aquesta normativa, aquesta llei. Fa temps que en parlam, publica diferents diaris. Per exemple, el diari Avui diu bosses a pagament. Diu que Iniciativa per Catalunya afirma que té el suport del PSC i Esquerra per prohibir per llei que regalin bosses a plàstic. Senyors, Iniciativa, eh?
0: El medi ambient, el medi ambient.
1: Com sempre van al revés del món, perquè, a veure, tema. Tema amb les bosses de plàstic dels supermercats. Està molt bé tot aquest tema del medi ambient i tal, però, a veure, hem de ser útils, sí o no?
0: Hem de ser pràctics.
1: Si tu vas a comprar al supermercat i no portes bosses a casa, perquè, clar, si vens a la feina, no aniràs amb la bossa tot el dia. Mm. Què fas? Doncs a pagar.
0: A pagar.
1: A pagar.
0: Sí.
1: Perquè on iran aquests dinerons que pagarem per aquestes bosses de plàstic?
0: A fer avets metàl·lics.
1: A fer avets metàl·lics com la Mallol.
0: A tenir cura del medi ambient.
1: Sí, sí, sí. Diu que els comerciants, com no, rebutgen totalment i rotundament aquesta imposició nova que té el govern d'Iniciativa. Eh? Recordem que no tenia prou aquest govern amb els 80 km per hora que ens va imposar.
0: Sí.
1: Són idees de bomberos que tenen. Idees de bomberos. Dius que els ecologistes consideren que la proposta és insuficient a sobre.
0: Mm.
1: Què vol dir això?
0: El que hauríem de saber és si contaminen tant.
1: No, no, però atenció al titular. Diu, els ecologistes consideren que la proposta és insuficient.
0: Mm.
1: Llavors, com hem de portar els productes a casa?
0: Amb
1: bosses de paper?
0: De fècula de patata.
1: De fècula de patata amb una carmanyola?
0: Amb una carmanyola, amb un Black and Rock.
1: Sí, sí. Diu que cada setmana es distribueixen a Catalunya de manera gratuïta 14 milions de bosses de plàstic. Home, això és un escàndol.
0: Sí, són moltes, eh?
1: Són moltes. Jo crec que el que s'hauria de fer, potser, és una campanya per intentar reduir aquestes bosses de plàstic. Però, com sempre, els ciutadans acabem rebent, no sé com ens ho fem, eh?, però acabem rebent amb aquest tipus de campanyes.
0: És molt enfadat, avui, eh?
1: Home, escolta, és que tu creus que ara per anar al supermercat a sobre de pagar les bosses de plàstic?
0: Tu que vas molt al supermercat?
1: Doncs sí.
0: Sí?
1: Sí.
0: I quantes bosses utilitzes?
1: Doncs les suficients, que 3, 4, depèn dels productes.
0: Has d'anar amb un carri, tu,
1: no, jo
0: de tota la vida.
1: No, jo omplo les bosses.
0: Sí.
1: Jo omplo les bosses, no sóc d'aquests que malgasten.
0: Però les reutilitzes?
1: Sí, a vegades sí, a vegades no. Per cert, què passarà amb la gent que utilitza aquestes bosses de plàstic com a bosses d'escombraria?
0: Sí, que...
1: Que hi ha gent marranota que ho fa, això, eh?
0: Es gastarà el doble, bàsicament.
1: Fem una cosa. Anem a buscar l'opinió del carrer, l'opinió dels comerciants, i per això ara mateix engeguem, aviam si surt o no surt, aquest carrusel de supermercats. Volem saber l'opinió dels comerciants a la ciutat de Badalona. Et sembla o no?
0: Sí.
1: Estan a favor o no estan a favor de que facin pagar els clients pel que fa a les bosses? Truca-me.
0: Tu em dius que no, eh?
1: Bon dia.
0: Hola.
1: Tenim línia, no tenim línia?
0: Què està passant? Està marcant ella o ell.
1: Hola. Tenim algú o no tenim algú?
0: No sabem què està
1: passant. Avui el telèfon està fatal,
0: està fatal,
1: eh? Que està congelat, el telèfon.
0: Està de cap de setmana.
1: Va, anem a un altre.
0: Podem dir on hem trucat o no vols dir-hi marca?
1: No, no, ja després, si de cas... Truca'm un altre.
0: Truca'm un altre.
1: És un caos avui, això, eh? Ja t'ho dic ara.
0: Avui és un caos. Es nota que és divendres.
1: Sí, sí.
0: Ara,
3: hola,
0: línia.
3: Bon dia.
1: Hola, bon dia. On he trucat?
3: ¿De dónde?
1: On he trucat? ¿Dónde he llamado?
3: A una panadería.
1: A una panadería.
3: Sí.
1: A panadería Manuela.
3: Sí.
1: Correcto. Mira, te llamo de Radio Badalona.
3: Sí.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo va la mañana?
3: Bien,
1: bien.
3: Tranquila.
1: ¿Te puedo hacer una pregunta?
3: Sí, dime.
1: ¿Tú estás de acuerdo que a tus clientes, a partir del día 1 de enero, tengan que pagar las bolsas de plástico?
3: No, seguramente que no.
0: No lo sabemos.
1: ¿Pero usted está de acuerdo o no?
3: No.
1: No.
3: ¿Me estás haciendo una entrevista? Es que no tengo tiempo.
1: No, no, no, solo quería saber tu opinión.
3: Vale.
1: ¿Tú no estás de acuerdo?
3: No.
1: ¿Por qué?
3: Porque estamos hablando de pagar más.
1: De pagar más.
3: Ya vale.
1: De acuerdo, gracias.
3: Vale, adeu.
1: Panadería Manuela, que tenen feina, eh?
0: Tenen feina, clar.
1: Anem a una altra. Bueno, anem a un altre establiment.
0: Sí. Això sobretot afecta molt els supermercats, per això.
1: Sí, sí, sí. Hola, buenos días. Hola.
5: Hola.
1: He llamado al Condis.
5: ¿Eh?
1: He llamado al Condis.
5: No.
1: ¿A dónde he llamado?
5: A un supermercado.
1: Pero ya no soy Condis.
5: No.
1: Antes sí, ¿no?
5: Sí.
1: Vale, ¿y ahora qué sois?
5: Un marca propia.
1: Marca propia. Bueno, sí. Te explico, te llamo de Radio Badalona.
5: Vale.
1: Vale, mira, te explico... Bueno, te llamo por el tema de que no sé si sabes que a partir del día 1 de enero se tendrán que pagar las bolsas de plástico.
5: Espera, es que yo estoy cobrando y ahora no te puedo atender.
1: Vale, pues nada, gracias.
5: De nada.
1: Venga.
0: Escolta, ¿qué pasa?
1: Sí, sí, voy re.
0: Quina pressa, ¿no? No pueden ni atender ni 5 no. segons. És un programa de ràdio que truca.
1: Anem a l'últim i ja acabarem aquí aquesta fantàstica enquesta representativa avui, eh?
0: Com sempre. Truca'm a un altre supermercat. A veure si és sort.
1: Anem a un que en teoria es diu Muñoz del Pazo.
0: A Badalona?
1: Sí.
0: Doncs no hi sona.
1: Quin desastre avui, eh?
0: Quin desastre avui.
1: Què tenim boicot avui?
0: No ens en sortim, eh?
1: Ai.
0: Avui no ens en sortim.
1: Hi ha boicot aquí, eh?
0: Hi ha boicot.
1: Sí, sí.
0: Què fem?
1: Ho deixem aquí, escolta una cosa. Ho deixem aquí, que tothom ha de ser l'opinió que vulgui. Jo crec que aniríem acabant l'espai, ja, eh?
0: Quasi, quasi.
1: Gairebé. Escolta, anem a recuperar, si et sembla, el tema de... Jo m'he quedat amb l'espina del tema de Sant Guim de la Plana, eh?
0: Sí?
1: M'he quedat amb una mica l'espina, perquè, clar, com pot ser que aquest espai que sempre trobem a tothom, eh, no trobem avui a ningú. Anem a intentar buscar el president de l'Associació Cultural Marinada, els organitzadors del Pessebre, em sembla?
0: És una opció.
1: Anem a provar a parlar amb Jaume Oliva, que és el president del Pessebre de Can Serra, crec.
6: Sí?
1: Hola, bon dia.
6: Bon dia.
1: Què és el senyor Jaume Oliva?
6: Soc jo, sí.
1: Jaume, perdona que el molesti. Truco de Ràdio Badalona.
6: Digue'm.
1: Mira, truco, vostè és el president, crec, no?
6: Sí,
1: de
6: sí.
1: L'entitat de organitzadora...
6: Del Pessebre Vivent de Sant Guim de la Plana.
1: De Sant Guim de la Plana, que hi ha tota aquesta polèmica, no?
6: Polèmica, sí.
1: Escolti una cosa, què passa amb l'alcalde?
6: Això l'hauries de preguntar amb ell, què passa amb l'alcalde. Nosaltres no som una associació que l'únic que fem és intentar organitzar un Pessebre Vivent, que fa 25 anys que el fem.
1: Sí.
6: I aquest cap de setmana volíem organitzar una festa dels 25è aniversari del Pessebre.
1: Correcte. Volem fer una missa, crec, una botifarrada.
6: Una missa, botifarrada, fent un munt d'associacions de la comarca.
1: Sí.
6: Geganters, castellers, els castellers de Guissona, venen les ventocades de Cervera, venen un correfocs de Sanaúja,
1: sí.
6: Bueno, venen gent d'una escola de música... Ve...
1: Però perdona que el molesti, eh? Jo, des de fora, eh? I des de quilòmetres de distància,
6: no
1: comprenc com pot ser que un alcalde no permeti fer aquesta celebració. És que no m'entra al cap.
6: Bueno, és que ens posa unes condicions, ¿vale? Com si fos una ciutat de 2.000 o 3.000 o 20.000 habitants.
1: Quants habitants té Sant Guim de la...
6: 70 habitants.
1: 70 habitants? 70.
6: Després dels 70 n'hi ha... El 60-70% són jubilats.
1: Sí.
6: ¿Vale? Per tant, en queden un tant per cent X que no estan jubilats i que poden tenir una mica d'empenta. I després, que clar, nosaltres no hi vivim, però som fills d'allà, per tant, és com si fóssim, però estem a fora, d'acord? I llavors ens trobem els cap de setmana i això fa 30 anys. Aquesta fundació, aquesta associació fa 30 anys que està formada, més o menys, ¿vale? Des de quan érem jovenets. Bueno, total, que l'alcalde ens demana unes condicions...
1: L'alcalde que es diu Josep Llobet, i és d'Esquerra Republicana de Catalunya.
6: Sí, ara és d'Esquerra, abans era de Convergència.
1: Ah, es va canviar la camisa.
6: Sí, bueno.
1: Ja. Això és normal amb els polítics.
6: Bueno, vull dir que això no crec que sigui el més important o el mínim, ¿vale? Llavors, aquí tenim el tema, és el següent. Ens demana una fiança per utilitzar els carrers del poble de 1.000 euros.
0: Una fiança, ¿vale?, de 1.000 euros.
6: Després ens demana que li donem un tant per cent dels beneficis del PSB.
1: Ah, mira'l.
6: M'entens?
1: Sí.
6: Després es demana que donem 100 entrades per protocol.
1: Ah, 100. 100 entrades.
6: 100 entrades.
1: Però si, després... si el poble són 70 veïns.
6: Bueno, però des del Boguer vindré de tota la comarca i més, no sé. Després tenim un local social que també ens demana 1.000 euros per poder-lo utilitzar. Aquest local social l'hem fet nosaltres amb el nostre esforç en tots aquests anys de vida que portem en aquest poble, d'acord? ¿Vale? I tot el material que era dintre l'hem posat nosaltres i l'hem comprat nosaltres i és nostre. Tot. i ens demanen 1.000 euros per poder-lo utilitzar. O sigui, són unes coses, uns formalismes impressionants. Uh-huh. Llavors, des d'aquest fet, nosaltres no podem admetre que una persona que fa un any que és alcalde, d'acord, que abans mai tingut cap problema amb ningú, que en aquest poble sempre hem col·laborat amb tot, nosaltres amb tot, perquè el poble de Santa Vitància m'explicaràs tu, qui no fa una cosa en fa una altra.
7: Ja, ja, ja.
6: Un tros la sabata i l'altre posa el cordó, m'entens?
7: Sí, sí, sí.
6: És una cosa que es fa entre tots.
7: Però, ara... Jaume, li puc fer una pregunta?
6: Sí.
7: El seu poble tan petit... Què està passant amb els vilatans de Sant Guim? Quina és l'opinió que tenen? Perquè, clar, suposo que el poble deu ser dividit.
6: Clar, el poble passa el següent. Que tenim? Això és un municipi, ara són tres pobles.
7: Sí.
6: Llavors, clar, no és només el Sant Guim sol i qui voten i qui deixa de votar, d'acord? Llavors, al nostre poble ja hem posat que hi ha un 70% de gent del poble que està a favor de fer pessebre,
7: sí.
6: I hi ha un 40% que estan a favor de l'alcalde, vale? Uh-huh. Per dir alguna cosa. El que passa que a les eleccions van guanyar ells de calle perquè voten dos pobles més, d'acord? Però bueno, això és el de menys. Les eleccions no tenen que veure ni res. L'únic que passa que és el funcionament. Mm-hmm. La gent que està a la banda contrària, pues, són gent que pues, tant se'n fot el pessebre...
0: Ah, no, no és de la branca de l'alcalde.
7: Però el conflicte ha arribat a l'extrem que l'alcalde ha amenaçat d'avisar els Mossos d'Esquadra per impedir
6: sí, bueno,
7: que demà se celebri la festa.
6: Sí, això ho fa perquè, com que nosaltres no li fem cas, m'entens? Han tirat endavant amb tot, i hem dit que no estàvem d'acord amb res del que ens dia, i a més ha tirat, o sigui, s'ha precipitat, crec,
7: sí.
6: Perquè nosaltres... Ella, li van demanar el permís per fer el pessebre, li han demanat el permís per fer-ho tot, vale? I llavors ens van contestar, doncs clar, amb les condicions d'aquestes clàusules, vale? Llavors nosaltres aquestes clàusules els hem rematut, i dic que estem d'acord amb tot, menys amb les tres clàusules aquestes últimes polèmiques.
7: Jo el que no m'imagino és celebrar la missa i que arribin els Mossos d'Esquadra, per exemple.
6: Bueno, jo crec que els Mossos no vindran. I si venen, vindran a efecte de presència, però no faran res. Els Mossos, en aquests casos, que vols que actuïn? No actuïn quan hi ha una manifestació que es maten?
7: Sí.
6: O vols que actuïn amb una cosa que no fa mal a ningú i només una festa per celebrar un aniversari?
7: Sí, d'un passeig de vivent.
6: O sigui que, a veure, no estem parlant aquí de fer ni... Bueno, no diria coses molt grosses, però el que no és.
7: Ja. Jaume, vosaltres fareu el passebre aquest any?
6: Jo crec que sí.

0: Per tant, el mal rotllo no s'entra ells, però entre nosaltres no hi ha cap mal rotllo.
1: Doncs Jaume Oliva, president de l'associació, que munta cada any aquest passeig de vivenda Sant Guim de la Plana, a la comarca de la Segarra.
0: Sí.
1: Gràcies, escolti, espero que acabi bé el tema.
0: Bueno, jo
1: que no acabi, jo què sé, malament.
0: No, home, jo crec que, suposo que al tant d'hora les coses han d'agafar el caire correcte.
1: Sí, sí. Bueno, que Déu els ajudi.
0: Vinga.
1: Gràcies.
0: Apa, adéu.
1: Adéu.
0: Adéu, adéu.
2: Bé, no sé si hi ha caganer, però sí que s'estan cagant.
1: Som una cosa, anem a trucar una casa rural. Aquest tema m'agrada, eh? I anem a preguntar si estan a favor o no d'aquest pessebre.
2: Una casa rural que deu ser l'única del poble.
1: Sí. Baixem música, per si no sortirà Bones Festes. Badalona. Aviam si ens agafen el telèfon. A aquesta hora del matí.
2: Vols fer un sondeig d'aquests representatius,
1: sí,
2: a Sant Guim,
1: sí,
2: de la Plana.
1: Sí, aviam què diuen. Aviam si algú, també. En aquesta casa rural situada al terme municipal de Sant Guim de la Plana.
2: Sí. Única població lleidatana.
1: Sí, sí. Fantàstica, tu.
2: Escolta, no contesten, eh? El poble rural...
1: Res, no contesten. Va, anem acabant, si et sembla.
2: Sí.
1: Sí, anem acabant i anem acabant amb algun dels titulars del dia d'avui. Som. Una cosa... Ho tractarem dilluns, et sembla, perquè avui no tenim gaire temps, eh? Mm. Avui la contraportada del diari El Punt parla, diu, oasi d'aire pur al mig del CO2. Diu que hi ha una empresa que ha creat una bombolla amb un sistema que manté l'aire sense contaminants.
2: Mm.
1: Tu t'has de col·locar dins aquesta bombolla, segons explica avui el diari El Punt. D'entrada diuen, és possible respirar l'aire pur dels Pirineus en un bar no afectat per la llei antitabac? Doncs es veu que amb aquesta bombolla és possible.
2: T'hi fiques i respires aire pur sense contaminació.
1: Aire pur dels Pirineus. Això podríem posar-ho aquí.
2: A on?
1: Aquí, a Radio Ciutat, eh? Una bombolla d'aquestes per respirar aire pur.
2: Per relaxar-se.
1: Sí. I l'altra cosa que us comentàvem aquest matí, i és que hi ha una protagonista avui al 20 Minutos, és Conxita Bagó. Ahir en parlàvem del tema, eh? Assegura que ha creat un embolcall ecològic per l'entrepà que suposarà un estalvi de 650 milions d'euros l'any a l'estat espanyol.
2: El rock amb...
1: amb paper d'alumini, eh?
2: Sí.
1: Es diu el Boc and Roll.
2: Boc and Roll, exacte.
1: Sí, avui surt allà i aquí, en aquest cas, embolicant un entrepà.
2: Que comentàvem que per tenir 86 anys es conserva molt bé,
1: sí,
2: no?
1: Sí, sí, està molt bé la iaia en Conxita, que és de Sant... Era... No, de Santa Maria, Santa Maria de Palautordera, era.
2: Doncs amb 86 anys li arribarà la riquesa aquesta dona gràcia que t'invent i ara viure la vida.
1: Sí, i tant que sí. Bé, marxo.
2: Molt
1: marxem,
2: bé.
1: Avui, res. Avui no hi ha hagut gaire sort.
2: No.
1: Aquest espai va dies.
2: Va dies. Com, depèn del directe, telèfon. Depèn del telèfon.
1: Clar, no depenem de nosaltres.
2: I de
1: això no està
2: víctimes.
1: Preparat.
2: Exacte.
1: Apa, bon cap de setmana i tapa't, eh?
2: I sobretot
1: perquè
2: tu...
1: es veu que ve una baixada de temperatures.
2: Ja veuràs,
1: tapa't,
2: ja.
1: Tapa't.
3: 20 anys del Víctimes al telèfon.
4: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
1: Està Antonio.
5: Està, què li queries?
1: De Ràdio Badalona, la Mas Mona.
3: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
6: He llamat el telechorro.
7: Sí, però no.
4: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.
8: Ay, no, hijo, ya no puedo atender más. No, es que es imposible, ya estoy cansada de atender.
3: Com han canviat les coses i com hem canviat nosaltres al llarg de 20 anys.
9: Manténgase a l'espera, gràcies.
1: Sí, sí, aquí estoy.
4: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.
10: Bueno, pues...

0: Víctimes al telèfon.
1: Qui diga?
0: Ara comença el Víctimes al telèfon. El repàs a l'altra cara de l'actualitat.

0: Són les 11.
1: Notícies Badalona.
2: Bon cap de setmana, us parla Martí Villegas. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha alertat que la situació serà sensible i delicada pel que fa als incendis la setmana vinent i ha demanat extremar la prudència. En declaracions a Ser Catalunya, ha explicat que entre l'1 i el 8 de juliol s'han registrat 345 incendis a Catalunya i ha lamentat que bona part els provoquen accions humanes que no tenen mala intenció però que acaben en aquests focs. Parlon ha explicat que, tot i la treva meteorològica aquest divendres i dissabte, diumenge tornaran a pujar les temperatures i tornaran a coincidir amb baixa humitat i a episodis de vent. Ha afirmat que aquests són factors que incideixen sobre la intensitat i la simultaneïtat de focs, com ha passat aquesta setmana, i per això ha alertat que el risc continuarà sent molt alt. Badalona estarà en el 9è fòrum de governs locals i regionals a Nova York. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, participarà en aquesta trobada el pròxim dimarts 14 de juliol a la seu de les Nacions Unides, en representació de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. Aquesta reunió s'emmarca en el fòrum polític d'alt nivell de les Nacions Unides i té com objectiu posar en comú i coordinar les aportacions dels governs locals i regionals reunits per avançar en la implementació de l'Agenda 2030. Aquesta és la segona vegada que l'alcalde de Badalona participa i intervé en aquesta trobada. La seva intervenció es podrà seguir en directe a partir de les 9 de la nit, hora espanyola, a través del servei de streaming de les Nacions Unides. Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 32 i 37 anys com a presumptes autors d'un robatori amb violència i intimidació a Badalona. Els fets van tenir lloc el passat 8 de juliol al matí a l'avinguda del Marquès de Sant Mori, quan la víctima, un home de 87 anys amb problemes de mobilitat, caminava per la via pública. Segons la policia, els dos individus van abordar l'home per sorpresa, li van tapar la cara amb una bossa de plàstic i el van empènyer contra una paret per sostreure-li la cartera. Després de cometre el robatori, van fugir corrent del lloc dels fets. Els detinguts, que acumulen conjuntament 21 antecedents policials per fets similars, van passar a disposició judicial l'endemà, el 9 de juliol. La Generalitat ha declarat l'Hospital Quirón Badalona com a centre universitari per al nou grau de Medicina de la Universitat Ramon Llull. El Departament de Recerca i Universitats ha certificat que el centre compleix els requisits i els recursos necessaris per ser hospital universitari i s'uneix així als altres dos hospitals recentment certificats del grup Quirón Salut, el Quirón Barcelona i el Pilar. Els tres centres formaran part del nou grau de Medicina de l'URL a partir d'aquest pròxim curs 26-27. Durant els dos primers anys, els hospitals aportaran professionals al quadre docent de la facultat, mentre que a partir del tercer curs els centres acolliran els estudiants per iniciar la seva formació clínica pràctica. D'aquesta manera, el grup Quirón tindrà tres hospitals universitaris més a Catalunya, Deixeus i Sagrat Cor a Barcelona i General de Catalunya a Sant Cugat del Vallès. I en esports, els abonaments per viure en directe des del Palau Olímpic la Supercopa Endesa Badalona 2026 es posaran a la venda el pròxim dimarts, dia 14 de juliol, a la 1 del migdia. La Supercopa jugarà el 19 i 20 de setembre i és el torneig que dona el tret de sortida de les competicions oficials en l'àmbit estatal. En el cas del Joventut Pro, la primera competició oficial serà la Lliga Catalana una setmana abans.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
3: Ningú t'informa com nosaltres.
4: Benvinguts, canalla, vinga, va, som-hi, comencem un nou Generació Chic. Bé, un dels Generació Chic, ara ja, així és, rotllo guapo, l'estiu ens agrada, aquesta, que ens agrada que encara a l'hora que fem el programa, tot i que després el podeu escoltar com vulgueu, ja ho sabeu, això, eh? Però ens agrada encara veure aquesta claror d'estiu fort, potent, tot i que ara representa que ja anem traient-ne, però que estem en les millors setmanes de l'any, en les setmanes en què tenim més hores de terrassetes i de tot això que ens agrada. Que ens agrada molt, perquè a l'estiu les terrassetes també s'omplen de tardeos i de música i de festes, i tot això ens fa feliços. Tot això ens transporta, ens fa que ens muntem el nostre propi paradís aquí. Això del paradís t'ho he colat perquè vagis pensant quina serà la primera cançó que escoltarem avui. Ja la saps, tu? Carai, carai, carai. Sempre tenim aquell que ho sap tot, eh? Va, doncs anem fent apostes, mentre t'acabo de presentar el programa. Farem un programa avui, com sempre, buscant aquestes cançons dels 80 i els 90, algunes de les que vosaltres mateixos a Instagram, amb el perfil que tenim, amb la roba al davant i el Generació Chic tot junt, ens heu demanat, ens heu proposat, ens heu compartit, ens heu dit, ostres, fa temps que no poses tal o qual o aquell o l'altre, no? Altres que ja saps que són clàssics, no? També de molt de rock català, ens demaneu. És veritat que si comparem la producció de rock català dels anys 80-90 amb la producció de música doncs, de fora de Catalunya, imagina't tu si en tenim per triar. Clar, tenim molta més música feta, sobretot en anglès, també en castellà, el pop nacional també és un dels vostres preferits, eh? Sens dubte, perquè tot això és el que al final conforma la generació, xic. Però tenim, us he deixat així com a mitja enigma, no? Us he deixat així com dient, a veure, avui començarem amb una cosa, amb una cançó que parla de paradisos. I hi ha gent que viu al paradís. Us dic, mira, per exemple, algú ens escolta també des de Menorca. I Menorca és sempre i serà sempre un paradís. És el gran paradís que tenim aquí a prop. Ai, quina passada poder viure cada dia al paradís, a llevar-te i dir, mira, un dia més al paradís, another day in paradise. Què, ens anem situant? Anem guanyant les apostes, aquells que dèieu, mira, segurament serà, no sé què serà, serà això, serà aquest another day in paradise des del Bad Seriously del 89 del senyor Phil Collins. Sí o no? Bona per començar? Doncs som-hi, vinga. Vinga.

Avui obrim foc amb un dels genis de la música, un dels genis dels últims 50 anys, amb el senyor Phil Collins, aquí, evidentment, en solitari, després de la seva etapa com a baterista del Genesis, ja ho saps. És una d'aquelles persones sense les que no podem entendre o no podríem entendre la música moderna, diríem, la música dels últims, això, el que et deia, 40, 50 anys. Un senyor que aconsegueix convertir en un paradís qualsevol racó del món on hi pugui sonar una mica de Phil Collins. L'any 89 treia un àlbum fantàstic, es deia Bad Seriously, i d'allà doncs extraiem aquesta cançó, aquest Another Day in Paradise. Un paradís per compartir junts, també aquí al Generació. Ja ho saps, buscant joies, buscant paraïsos, buscant joies de la teva... Això, que aquestes cançons que et reboten a dins de la ment. Com, per exemple, aquesta. Aquesta que també té regust de... Ara, perquè avui posem alguna cosa així de refrescos, de begudes i cançons aquestes també es va fer servir. Police amb aquest Every Breath You...

altra de les bandes mítiques de la nostra història musical, sens dubte, de la nostra banda sonora, són els Police, amb les tinc al capdavant, i amb aquest Synchronicity del 83 i amb aquest Every Breath You Take. Et deia que em feia venir aquesta cançó, aquesta melodia, aquest Every Breath You Take, em feia venir un anunci de televisió. Avui posarem algunes cançons que venen d'anuncis de televisió o que es van fer servir, de fet. A vegades la cosa és al revés, és simplement l'anunci que agafa una cançó. Sobretot l'estiu i els anuncis els recordem o els associem molt, molt, molt als anuncis de cervesa. Escoltarem avui alguna d'aquestes de la cervesa, Però aquesta, aquest Every Breath You Take, es va fer servir per un anunci de Schweppes, si te'n recordes? Que deia alguna cosa així com tu vida cambió. No eres como ayer. Hoy todo es mejor. Sabes escoger. Tu limón es Schweppes. Bé, doncs allò, no sé si ho sabies, no sé si ho sabies, però ja ho saps, m'agrada sempre explicar-te curiositats. La persona que posava veu en aquella falca, aquell anunci, aquell spot de Schweppes era un tal Sergio Dalma, no sé si el recordes i si te'n recordes d'ell. Hem buscat i no sé com sonarà això, perquè aquestes coses són experiments una mica estranys, Però anem a veure si podem sentir com sonava això. Sona, ja t'ho dic, sona fatal, fatal, fatal, però és una cançó dels anys 80, un anunci dels 80, mira, deia així.

que deia tot això era el senyor Sergio Dalmau. Malament, que malament sona això. Va, mira, va, ho posarem així com a document sonor, que valgui com a document. Ha sonat fatal, això, eh? És només per un canal, una cosa molt estranya. Però bé, per anar a buscar aquesta tonterieta del Sergio Dalmau, del Josep Maria, d'en Capdevila. Va, anem amb cançons d'aquestes que et deia, eh? Què et sembla? Són els Blue Sweater. Amb aquest Hook It On Feeling.

Els Blue Suede amb aquest Hook It On Feeling, una de les cançons que donen aquesta marxa de festa d'estiu, que és el que volem ara, que és el que volem transportar-vos aquí amb cada sessió de Generació Chic. Cançons que ens porten això, ens donen marxa, ens donen estiu, ens donen coseta guapa. I per què no? Aquesta també.

Un món feliç. L'estiu tot és molt feliç, tot és molt més xulo. I si és amb una cerveseta a la mà, fresca d'aquelles gelades, encara més. Happy Wall, amb una formació que es deien Blue for You. I dius, home, dient-se així, Blue for You, aquesta gent deuen ser, vés a saber, no sé, com a mínim anglesos, no? Doncs no, no, no, no. Aquests Blue for You estan, són originaris de Barcelona. I al davant de tot hi ha la veu de la Txell Sus. La Txell amb una carrera musical important. I amb la que havíem coincidit... Havien coincidit els inicis de tot plegat. Amb allò de Contigo Empezó Todo, doncs, amb la Txell havíem coincidit a l'inici de tot això, quan ella començava. Després va estar molts, molts anys col·laborant amb l'Alejandro Sanz. Aquí, l'any 98, van fer aquesta cançó per Estrella Damm, o no la van fer per ells, però la van fer servir, doncs, també per l'anunci d'Estrella Damm, aquest Blue for You, Happy, Happy World. Va, anem amb altres cançons d'aquestes que donen aquesta vidilla, important vidilla d'estiu, vidilla guapa. Ok, put your hands on the air. Aixequem les mans al cel amb aquest DJ Ozzy. Hey, baby!

Avui estem marxosos ja des de... Bé, des del començament, eh? Perquè les altres, encara que fossin tranquil·letes també d'això, però aquesta ara estem així com molt... If you be my girl, hey baby.

DJ Oggi. Doncs vinga, va, si vols ser la meva nena. Anem amb uns des d'Austràlia, els Inexcess. Anem a buscar aquestes sensacions noves. Anem amb aquest New Sensation.

Deixàvem els bons dels Inexes i empalmem amb més rock and roll, aquest fet a casa, aquest fet des d'aquí, des de molt més a prop, des de Constantí, i visca la mare que els va parir, els pets, desitjant-nos aquest bon dia.

Aquesta, si sempre anem buscant himnes, doncs segurament potser la podem posar com un dels himnes... No? Sí? Sí, una dels nostres, no? Perquè els pets són uns dels nostres. I aquesta del bon dia és de les que donen aquest bon rotllo d'estiu, guapo, guapo, perquè sí. Així que sí, posarem que direm que els pets són dels nostres i que els pets fan estiu, els pets fan festa major i això ens agrada.

aquest Like a Prayer de la Madonna, com sempre, com totes les cançons de la Madonna, una cançó que surt des d'un àlbum que es diu exactament així, també, Like a Prayer, i que no està excepta de polèmica, perquè Madonna i polèmica es deuen escriure exactament igual amb les mateixes lletres, segur que sí. Recordeu el videoclip d'una noia enamoradíssima de la figura de Nostre Senyor. Ai, Nostre Senyor, que aquella noia estava perdudament enamorada. I clar, i amb el vídeo aquell que em va fer, doncs, hi va haver gent que s'ho va agafar com un sacrilegi total.

Si hi ha gent que té la pell molt fina, tu. Al final, potser que ens ho agafem com una supercançó de la Madonna. Ai, una cançó de 1989. Va, anem amb més coses d'aquestes que ens aporten estiu, tu. Everybody. Perquè avui no havíem portat aquesta quota així com de música d'Italo Disco, no? Que ens agrada, la música discoteca italiana d'aquests anys és xula, xula. I aquesta també ens dona estiu perquè ens aporta vacances. Era el senyor Rick Fellini que des de l'any 1984 ens donava la benvinguda a una de les platges, una de les costes més importants d'Itàlia, la costa de Rimini. Doncs això, welcome to Rimini, Rick Fellini. Això és de 1984.

0: I jo et pregunto, qui era Enric Fellini? No sé. Mira, jo què sé, era el que cantava allò de Rimini, no? Doncs Enric Fellini, també el pots conèixer, a lo millor, com a Ken Laszlo, què et sembla? Si et dic el Ken Laszlo i el Enric Fellini és el mateix... Sí, senyor. En Ken Laszlo és un d'aquells senyors que, de fet, tampoc es deia Ken Laszlo, es deia Gianni Coraini, però que va tenir, doncs, altres noms com aquest Rick Fellini, o com a DJ Energy. I també es va fer dir Rick Maltese. Bé, a veure, coses d'aquestes que feien els italianets de la història aquesta. Escolta'm, estem super de festa. Avui estem d'estiu i coses molt, molt, molt de festa.
1: Generació Chic.
0: I de festa a festa, home, hi ha d'haver un paio com el Juan Luis Guerra que ens fa pujar la bilirrubina.

Rubina, sube la Billy Rubina a mi. Cuando te miro y no me miras. Un altre dels que van associats a la festa, segur, eh? Qualsevol cançó del Juan Luis Guerra també tenia les seves baladetes xules, eh? Però la festa del Juan Luis Guerra... Mira, jo recordo un dels concerts més bèsties al Sant Jordi del Juan Luis Guerra, com sempre acompanyat dels 440, el que suaven les parets. Un mateix dia que teníem... Ara explicant de batalletes, eh? Mateix dia teníem un concert de Jean-Michel Jarre a l'Estadi Olímpic i tocava també Juan Luis Guerra i els 440 al Palau Sant Jordi. Després d'una cosa així com molt tranquil·leta amb el Jarre, que és, ja saps el que és, Jean-Michel Jarre, doncs bestial, la festa que tenia muntada en Juan Luis Guerra al Sant Jordi, amb aquesta Billy Rubina.

Va, que acabem, va. En queda una per ser, eh? I quina una per acabar que tenim. Des de Madrid directament, els refrescos. Recordant-nos una cosa que ja sabem tots, eh? I és que allà no tenen platja. No hay playa. Bueno, no és que nosaltres ho vulguem recordar, però ja que ho diuen ells... Aquesta cançó és dels refrescos de 1989. I deien això, que allà, mira, tindran moltes coses, però

0: Aquí no hay playa, vaya, vaya. Vaya, vaya, vaya. De refrescos, en realidad se llama Bernardo. Bernardo de refrescos. Aquí no hay playa, una cançó que, escolta, això ha passat anys i anys i anys i encara funciona aquesta cançó, és del 89. No hay playa. Saps per què ha aguantat tan bé aquesta cançó? Perquè després dels anys encara segueixes posant i tothom la balla i tothom la canta. Perquè al final el que diu és una veritat com un temple. I no, no tenen platja. Per això ven tots cap a Salou, cap a Dénia, cap a Gandia. Que no, que no. Aquí no hi ha playa. Aquí sí, allà no hi ha playa. No, no hi ha playa. Va, nosaltres el que fem és marxar, que ja en tenim prou avui. Cançonetes, avui un programa superfresc d'estiu. La setmana que ve tornarem, però si voleu podeu recuperar tots els programes, ja ho saps, a la web de la ràdio. Tornem la setmana que ve. Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chic. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
1: Generació Chic.
0: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
2: Generació Chic, els dissabtes i els diumenges a les 11 del matí a Ràdio Ciutat de Badalona amb Toni Ramoneda.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Els sindicats demanen assumir canvis importants d'organització i horaris per calor extrema a la feina davant d'uns protocols que consideren genèrics i que no ofereixen protecció suficient als treballadors. Les organitzacions reclamen incidir en tots els sectors amb risc i no només en el camp i la construcció, així com incloure criteris de temperatura, humitat i intensitat de la feina que determinin automàticament quan els empleats han d'aturar-se. Repassem també altres notícies destacades de la jornada. Ahir acabàvem una onada de calor, però demà les temperatures repunten i n'arrencarà una altra. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que en aquesta tercera onada de l'estiu hi poden haver pics màxims, sobretot a principis d'aquesta setmana vinent, que podrien superar els viscuts fins ara. Repassem, però, ara la previsió meteorològica per la jornada d'avui dissabte. Marc Jaureguizar, bon dia.
2: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb unes temperatures mínimes clarament per sobre dels 20 graus a bona part de l'interior de Catalunya. També primeres hores del matí hem vist ploure punts al Vallès Oriental, de la Cerdanya, del Bages, Moianès, Berguedà, tot plegat també ben poqueta cosa, i unes primeres hores de la jornada on tota la costa catalana teníem el cel molt més cobert de núvols. En canvi, a l'interior, un dia molt més assolellat. Aquestes hores del migdia, les temperatures són lleugerament més baixes respecte als últims dies, i és que, per exemple, a la Catalunya central tenim valors que ronden entre els 33 a 35 graus. Al Pla de Lleida, les properes hores s'enfilaran les temperatures fins als 36 a 38 graus, i en canvi, tota la costa i prelitoral, l'ambient és molt més xafogós. Aquesta tarda els ruixats apareixeran sobretot al nord d'Osona, de la Garrotxa, al Ripollès i també a la Cerdanya. A la resta, ambient assolellat, i demà diumenge serà la notícia clarament un repunt de les temperatures.
0: Gràcies, Marc. A tot això, els bombers treballen des d'aquest migdia en un incendi de vegetació que s'ha declarat a Montroig del Camp, al Baix Camp. L'han pogut estabilitzar en els dos flancs des de fa ben poca estona. S'ha hagut de confinar els veïns d'una urbanització propera i ha afectat també a la via del tren i a l'autopista AP7, que s'han hagut de tallar. D'altra banda, el govern preveu publicar les bases reguladores del Pla de Pobles amb una inversió de 400 milions d'euros fins al 2030 per al món rural aquest mes de juliol. Serà el primer pas per posar en marxa el pla pactat amb Esquerra Republicana en el marc de la negociació per als pressupostos. I en plan esportiva, la selecció espanyola de futbol amb els catalans Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Dani Olmo i Marc Cucurella com a titulars s'ha classificat per les semifinals del Mundial de Futbol després de superar Bèlgica per 2-1 divendres al vespre a Los Angeles.

0: Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, jo mateix, Adrià Tella. Els sindicats demanen assumir canvis importants d'organització i horaris per calor extrema a la feina davant d'uns protocols que consideren genèrics i que no ofereixen protecció suficient als treballadors. Les organitzacions reclamen incidir en tots els sectors amb risc i no només en el camp i la construcció i incloure criteris de temperatura, humitat i intensitat de la feina que determinin automàticament quan els empleats han d'aturar-se. La secretària de Salut Laboral de la CGT, Núria Losada, destaca en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies que s'ha de conscienciar les empreses, però els costos que suposarien aquests canvis són una barrera.
1: Caldria conscienciar sobretot el teixit empresarial de que això és un nou risc, que s'ha de donar cobertura, i el principal inconvenient que hi veiem com a sindicat és que, clar, aplicar això implica un munt de canvis organitzatius i productius importants per a les empreses, que evidentment té una implicació en costos i en rendiment productiu, i aquí és on hi veiem la barrera principal.
0: L'OSADA també demana estendre a més sectors i empreses les polseres tèrmiques que avisen quan hi ha risc.
1: La idea seria integrar aquestes taules dintre dels protocols, que és el que no veiem, i això permetria una interpretació ràpida per part del treballador. I el que també està molt bé és donar aquestes polseres, que és una eina de reforç, les que es diuen canàries, que li diuen així per l'analogia que té amb les mines, on solien entrar amb un canari per si hi havia un risc. Aquestes taules permeten dos nivells d'acció, de dir, un límit on jo prenc una acció determinada i el mateix mètode, o sigui, les mateixes taules te diuen uns valors preventius, de dir, estic en aquest límit, però a temperatura inferior jo he de començar a desplegar mesures preventives. Val? Hi ha el valor d'acció i el valor de referència. Llavors està molt bé perquè t'adelantes, el que estàs fent és organitzativament prevenir el risc, no deixar que es materialitze.
0: Al seu torn, la responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres de Catalunya, Mònica Pérez, també incideix, en declaracions també a l'Agència Catalana de Notícies, en què cal més consciència de les empreses amb l'impacte de la calor a la feina.
2: Caldria, sobretot, una consciència de les empreses que això s'ha de preveure, s'ha de valorar abans, i s'ha de valorar més enllà de les recomanacions típiques de donar aigua, de fer descansos, no? Sobretot, veure quines jornades fan, amb quins vehicles, amb quina maquinària. De vegades les màquines que utilitzen doncs augmenten la calor que tens al voltant. Vull dir, s'ha de tenir en compte la roba de treball i tot això, perquè el perillós de la calor és l'acumulació en el cos.
0: Tot plegat després que els Mossos d'Esquadra i Inspecció de Treball investiguin les causes de la mort d'un temporer de 64 anys aquesta mateixa setmana a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, tot just l'endemà d'ingressar-hi després de patir una aturada cardiorrespiratòria a causa d'un cop de calor mentre treballava en una finca de Serós, al Segrià. I és que des del passat 5 de juliol i fins ahir, fins aquest divendres, en aquesta segona onada de calor que va acabar precisament la jornada d'ahir, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 295 persones amb afectacions relacionades amb la calor. Com dèiem, ahir acabàvem una onada de calor, però demà les temperatures repunten i n'arrencarà una altra. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que en aquesta tercera onada de calor de l'estiu hi poden haver pics màxims, sobretot a principis d'aquesta setmana vinent, que podrien superar els viscuts fins ara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet una crida a la prudència a les portes d'aquesta tercera onada, amb els termòmetres que tornaran a superar àmpliament els 40 graus en diversos punts del país i un risc d'incendi forestal que es tornarà a disparar.
3: Comencem per aquí, si us sembla, no? Per aquesta onada de calor que hem patit aquesta setmana, que tornarem a patir la setmana que ve. Ens diuen els serveis de meteorologia o Meteocat que dimarts i dimecres tornaran a partir de diumenge tornarà a remuntar les temperatures a partir de demà, i dimarts i dimecres tornarem a tenir un pic de calor. Per fer una crida a la prudència, a que se segueixin les recomanacions que es fan des dels serveis de protecció civil, d'evitar les hores de màxima exposició del sol, de tenir cura a les nostres activitats professionals i de tenir molta, molta cura amb el foc i amb els incendis, amb la muntanya, no?
0: Protecció Civil ja ha emès aquest avís per calor intensa per demà diumenge i també per dilluns, principalment a l'Alt Pirineu i a l'Aran i també al Segrià. En paral·lel, la calor nocturna també serà destacable per aquesta pròxima matinada i diumenge al Baix Ebre, al Montsià i la Ribera d'Ebre, amb mínimes que no baixaran en molts casos dels 25 graus. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que aquesta calorada s'intensificarà dimarts i dimecres a tot Catalunya i s'allargarà almenys fins dijous. Com dèiem, les temperatures van directament vinculades al risc d'incendis, no deixen de cremar hectàrees de territori territori català. I a més dels incendis actius des dels darrers dies, els bombers treballen des d'aquest mateix migdia en un incendi de vegetació que s'ha declarat a Mont-roig del Camp, al Baix Camp. Han pogut estabilitzar els dos flancs d'aquest incendi fa ben poca estona. L'avís del foc s'ha rebut als voltants d'un quart d'una del migdia, en una zona forestal propera al carrer de Mèxic de l'urbanització El Casalot. Protecció Civil ha enviat un missatge d'alert per demanar el confinament de les urbanitzacions d'aquestes del Casalot. També la Marina, Costa del Zèfir i unes cases properes a la via del tren a l'urbanització Miami Platja. En paral·lel, s'ha interromput aquesta circulació a la línia R16 de Rodalies entre Cambrils i Tortosa, amb afectació també a trens de mitjana distància i llarga distància. I pel que fa a la mobilitat per carretera, la P7 també s'ha tallat entre Mont-roig del Camp i l'Hospitalet de l'Infant amb desviaments per l'N340 a causa d'aquest incendi. S'han mobilitzat fins a 15 dotacions terrestres i 6 mitjans aeris per mirar d'apagar aquest foc. Els bombers han prioritzat el flanc esquerre, que és el motor d'aquest incendi. El cap ha arribat a les vies, això sí, sense travessar-les, i ja s'està treballant per contenir les flames. S'han produït alguns focus secundaris que ja estan sota control. A tot això, avui 47 municipis de 13 comarques es mantenen al nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi, mentre que a 160 municipis de 17 comarques catalanes se'ls marca el nivell 3 per perill molt alt. I a més, els agents rurals mantenen avui les restriccions a 8 espais naturals pel perill d'incendi. És un menys que la jornada d'ahir. Són el de Montsec d'Ares, entre el Pallars Jussà i l'Alta Ribagorça, el de Montsec de Rubies, entre la Noguera i el Pallars Jussà, el de la Baronia de Rialp, a la Noguera, el de Ribera Salada, el Solsonès, el del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, entre el Vallès Occidental i el Bages, el del Parc Natural de la Muntanya de Montserrat, entre la Noia, el Bages i el Baix Llobregat, el de l'Espai Natural del Montmell Marbellà, el Camp i el Baix Penedès, i el del Parc Natural de la Serra del Montsant, al Priorat. Precisament, en aquest context, l'Agrupació de Defensa Forestal Gavarres Marítima posa un punt de vigilància i informació a l'Espai Natural de Castell. L'objectiu és fer una tasca divulgativa entre els usuaris dels valors mediambientals d'aquest àmbit i de la cura que cal tenir en moments com aquests per preservar-lo. Des de Ràdio Palamós, Carles Ribas.
4: El punt d'informació i vigilància a l'Espai Natural de Castell, a Palamós, ja està en marxa un estiu més. La presència directa de l'ADF permet un control davant el risc d'incendi, possibilitant una actuació ràpida amb vehicles i material d'extinció a la zona. La caseta informativa estarà operativa durant els mesos de juliol i agost en horari de 10 del matí a 6:45 de la tarda. Gaspar Segués és el coordinador de l'ADF Gavarres Marítima.
5: A l'estiu hi tenim un grup de 2 persones que doncs, fan d'informadors i de vigilància, que hi ha un primer conat, doncs actuen fins que arriba bombers, que hi ha una tanca que han trencat el candau o el que sigui, doncs fem el primer manteniment, controlem que l'accés motoritzat hi ha algú que fa el que no toca, doncs l'advertim, si no ens fa cas, doncs avisem a rurals o avisem a la policia local.
4: L'Agrupació de Defensa Forestal Gavarres Marítima aprofita la seva presència diària a Castell per dur a terme tasques de manteniment i actuacions de prevenció d'incendis.
0: El govern preveu publicar les bases reguladores del Pla de Pobles amb una inversió de 400 milions d'euros fins al 2030 per al món rural, aquest mateix mes de juliol. Serà el primer pas per posar en marxa el pla pactat amb Esquerra en el marc de la negociació per als pressupostos. Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, aquest mateix dissabte en un acte amb més de 200 alcaldes de municipis rurals a Bergós de Cervera, a la Segarra. Illa ha defensat que ha de ser una eina transformadora.
6: Aquest mes de juliol publicarem les bases. Per tant, tindreu temps per poder-les estudiar, per poder-les valorar, per que us puguem fer els aclariments que corresponguin. El mes d'octubre, la previsió que tenim és que el mes d'octubre pugui fer-se la convocatòria i ens agradaria, cap a l'abril de l'any vinent, doncs, poder ja treure la resolució d'adjudicació. Home, si hi ha eleccions municipals, i què? No es para pas el món. És a dir, teniu oportunitat també de dibuixar els vostres projectes de futur, plasmar-vos, si ho considereu oportú, un pla de pobles, jo us animo a que mireu les bases, a que ens feu arribar els nostres comentaris, a que aclariu els dubtes amb el personal de la Secretaria de Governs Locals, a que ho treballeu i a que us hi presenteu. Perquè crec que és una eina transformadora. Per què? Perquè al final la realitat d'un veí o d'una veïna es concentra en un barri, en un poble o en una vila. I si veuen que actuem sobre un barri, un poble i una vila, resolent coses concretes que facin referència a l'espai públic, que millorin els equipaments, que reforcin l'estació ciutadana, que puguin proporcionar accés a l'habitatge, que donguin equipaments pensats, tot això al final és com la gent veu que les coses comencen a moure's i comencen a canviar.
0: El secretari general adjunt d'Esquerra Republicana de Catalunya, Oriol López, ha reivindicat que l'objectiu és millorar l'equilibri territorial.
7: I el Pla de Pobles creiem que ha vingut per quedar-se, creiem que el Pla de Pobles arribarà a tot arreu i és un horitzó de futur per a aquelles persones i per a aquells ajuntaments i aquells alcaldes i alcaldesses que vulguin transformar, que vulguin millorar la vida en les poblacions que tenen menys habitants en aquest país, que són moltes.
0: Segons el calendari de l'executiu, la primera convocatòria amb 100 milions d'euros es farà a l'octubre i la resolució definitiva es preveu per l'abril de l'any vinent, de l'any 2027. Les subvencions aniran des dels 500.000 euros per municipis de menys de 500 habitants fins als 6 milions per capitals de comarca. Aquest pla de pobles és dirigit a 807 ens locals, tots els municipis de menys de 5.000 habitants, les entitats municipals descentralitzades i les capitals de comarca de menys de 15.000 habitants. En la primera convocatòria, l'executiu preveu que els ajuts arribin a entre una vuitantena i un centenar de municipis. Per accedir al finançament, que és compatible amb la resta de subvencions atorgades per la Generalitat, els ens locals han de presentar projectes que contemplin, com a mínim, actuacions en cadascun dels objectius previstos: rehabilitació de nuclis urbans, conservació patrimonial, rehabilitació d'habitatges i impuls de polígons d'activitat econòmica. D'altra banda, paral·lelament, el govern aprovarà la creació de la nova Direcció General de Disciplina en Habitatge pactada amb els comuns el mes de juliol, segons ha avançat Catalunya Ràdio. En una entrevista al programa L'Hemicicle, la presidenta del grup dels comuns al Parlament, Jessica Albiach, ha remarcat que la persona que situï al capdavant ha de ser independent i de consens entre govern i el seu partit. La creació d'aquesta nova Direcció General forma part dels pactes i acords entre el govern i els comuns per aprovar els pressupostos de la Generalitat. D'altra banda, l'empresa catalana Summer Group construirà una factoria de processament de dades d'intel·ligència artificial en una part dels terrenys d'Ercros, a Flix, a la Ribera d'Ebre, on hi havia la planta de clor. Des de Canal Terres de l'Ebre, Daniel Cort.
8: L'empresa catalana Summer Group invertirà 1.000 milions d'euros en un centre de processament de dades especialitzat en intel·ligència artificial als antics terrenys d'Ercros a Flix. El projecte preveu una potència instal·lada d'entre 85 i 90 megawatts i la creació de fins a 150 llocs de treball quan entri en funcionament la primera fase, prevista al voltant del 2028. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacat la importància d'aquesta inversió.
9: Una inversió molt important de Summer, al voltant de 1.500 milions d'euros, 150 llocs de treball d'alta qualificació, amb un calendari. Això passarà el 2050 o no? Començarà a passar a partir de l'any que ve. De fet, ja hi ha màquines treballant.
8: L'objectiu és donar una nova activitat econòmica als terrenys després del tancament del complex químic al 2023. El cofundador de Summer Group, Paul Baix, explica per què han apostat per Flix.
10: Hem escollit Flix de manera deliberada. És un lloc amb una veritable força industrial, el sol, l'energia i la tradició d'enginyeria que necessita un projecte com aquest.
8: Aquesta gran aposta reforça la Ribera d'Ebre per convertir-se en un indret vinculat a la intel·ligència artificial.
0: D'altra banda, en plana política, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha celebrat les enquestes, que són assegures esperançadores per al seu partit. Ho ha assegurat aquest migdia en una atenció als mitjans des de la campa de jove de Sant Sadurní d'Anoia, després que el CEO assenyalés que aquest dijous que el PSC guanyaria les eleccions amb 36-38 escons, Esquerra aniria a l'alça amb 24-26 i Aliança Catalana es dispararia en tercer lloc amb 23-25. En plana política municipal, el regidor de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Francisco Javier Ochoa, ha anunciat la renúncia al càrrec després de donar positiu en un control d'alcoholèmia durant la revetlla de Sant Joan. Des de Ràdio l'Hospitalet de l'Infant, Maria Ribas.
11: Javier Ochoa ha presentat la seva dimissió com a regidor de l'Ajuntament de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. La renúncia arriba després que els Mossos d'Esquadra li fessin un control d'alcoholèmia durant la revetlla de Sant Joan, en què va donar positiu. Amb aquesta decisió, Ochoa deixa també els càrrecs de primer tinent d'alcalde i de regidor de Via Pública i Mobilitat, Protecció Civil i Seguretat Ciutadana i Infraestructures. En l'escrit de dimissió, el fins ara regidor assegura que assumeix plenament la responsabilitat dels fets i afirma que la seva renúncia és la decisió més coherent i responsable per preservar la confiança de la ciutadania en les institucions i en el projecte polític del qual forma part.
12: La gente se equivoca, las personas nos equivocamos y tenemos que pagar por ello y me toca pagar. Y sobre todo, pues sobre todo las gracias por la confianza y por la gran cantidad de notas de cariño y de apoyo que he recibido, que ha sido brutal. De verdad, estoy abrumado de tanta nota de cariño, de tanta llamada, de tanto WhatsApp, de visitas en persona para decirme: Javi, estamos contigo. Me sabe mal, me duele, pero bueno, seguiré haciendo lo que pueda por este pueblo. Lo más honesto es hacer lo que he hecho, dadas las circunstancias de cómo ha ido todo. I de los cargos que represento.
11: La dimissió es farà efectiva en el proper ple ordinari de l'Ajuntament, previst per a finals d'aquest mes.
0: Parlem de mobilitat. Diverses afectacions al trànsit al llarg d'aquest matí han provocat alguns problemes a les carreteres catalanes. Un xoc entre un autobús i dos turismes talla l'N240 a Montblanc, a la Conca de Barberà. L'avís de l'accident s'ha rebut pels voltants de les 11, al quilòmetre 38.6 de la via, a la zona del polígon industrial Pla de les Forques. S'hauria produït una col·lisió frontolateral entre un cotxe i el bus, amb la implicació de fins a 4 vehicles més. El SEM ha atès 9 afectats, un home i una dona greus, traslladats a l'Hospital Joan 23 de Tarragona, un home en estat lleu traslladat a l'Hospital Pius de Valls i 6 persones lleus que han estat donades d'alta al mateix lloc. El tall a l'N240 ha provocat també afectació viària a l'AP2 des de l'Espluga de Francolí i també a la C14. De fet, notícies de darrera hora, s'ha pogut obrir ara mateix un carril a l'N240 a Montblanc i se circula a través de pas alternatiu. Tot i això, continuen les tasques de retirada dels vehicles accidentats i de neteja de la via. D'altra banda, aquest matí ha tingut lloc un accident de trànsit a l'N260R a Bellver de Cerdanya amb dos vehicles implicats que han col·lidit frontalment. Els ocupants, un a cada vehicle, han rebut assistència del SEM i han treballat 4 dotacions dels bombers. També ha estat diverses hores tallat un carril a la Passeta Martorell, en sentit sud, en sentit Tarragona, per un accident entre dos turismes que ha provocat retencions de més de 9 quilòmetres des del Papiol. I parlant de mobilitat, la circulació a les línies R13 i R14 de Rodalies ha estat interrompuda al llarg d'aquest matí i fins fa ben poca estona entre les estacions de Vinaixa, les Garrigues i la Plana Picamoixons a Valls per un robatori de cables. S'ha establert un servei alternatiu per carretera amb parades intermedis entre ambdues estacions fins que Adif ha pogut reposar el cable i s'ha reprès la circulació. En successos, un home de 47 anys i nacionalitat senegalesa va morir ofegat ahir divendres a la nit mentre es banyava a la platja Prat d'en Forès, a la platja del Regueral de Cambrils, al Baix Camp. L'avís al telèfon d'emergència 112 es va rebre a 11:15 de la nit i fins al lloc dels fets es van desplaçar 4 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. Es van fer les maniobres de reanimació sense èxit i es va confirmar la mort per aturada cardiorrespiratòria a la mateixa platja. En el moment de l'incident no hi havia servei de vigilància. Durant tota la jornada, de fet, d'ahir divendres van onejar banderes grogues i vermelles a la Costa Daurada per l'estat de la mar. Amb aquesta víctima ja són 10 les persones mortes a les platges catalanes des que el 15 de juny va començar oficialment la campanya de bany. 3 d'aquestes víctimes eren menors que es van accidentar mentre es banyaven a la platja de la Rabassada de Tarragona el dia 19 de juny. 4 persones més han mort ofegades en piscines, entre les quals una menor de 6 anys i una en aigües interiors. Obrim plana cultural. Art de Bogotà va protagonitzar aquesta passada nit un dels moments més esperats de la tercera jornada, la penúltima del Festival Cruïlla, en revelar al públic el misteri de Bigger Splash, el pseudònim amb què la banda cartaginesa s'havia anunciat al cartell de diversos festivals abans de destapar la sorpresa en les últimes hores.

segundo más. El concert, un dels més concorreguts de la nit, va compartir protagonisme amb les actuacions de David Byrne i Ezra Collective. L'exlíder de Talking Heads ha tornat a Barcelona amb tot de temes clàssics del seu rock, mentre el quintet londinenc va desplegar al Parc del Fòrum la seva característica fusió de jazz, afrobeat, funk i hip-hop, una de les combinacions més eclèctiques del cartell d'enguany. El Cruïlla viu avui, aquest dissabte, la seva darrera jornada, des de les 6 de la tarda i fins la matinada, amb noms destacats i tan diferents com Faithless, Ricoberta Bandini o Els Pets. Que no m'expulsarà. Seguim parlant de música i de festivals. Un repertori de Bach, Beethoven i Mendelssohn va obrir la passada nit la 45a edició del Festival Internacional de Música Pau Casals del Vendrell.

0: El trio format per Daniel Müller-Schott al violoncel, Annika Treutler al piano i Noah Bilschut al violí va interpretar tres peces a l'Auditori Pau Casals. L'eslògan del certamen d'enguany és "Celebrem el violoncel" i coincideix amb el 150è aniversari del naixement del músic. Fins al 21 de juliol, sis violoncel·listes de tot el món interpretaran obres del seu univers. L'últim dia, Ettore Pagano, guanyador de la darrera edició del concurs Reina Elisabet, oferirà un concert tocant el violoncel de Casals. L'instrument no sonava a Catalunya des de l'any 2011. Continuem parlant, més festivals. El festival Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, va inaugurar la passada nit la 64a edició amb un concert del referent de la música antiga, Jordi Savall. Acompanyat de la formació que ell mateix va formar, Esperion 21, Savall va homenatjar Marco Polo amb un viatge musical i ha explicat amb cants i danses d'Orient Mitjà i Àsia Central. El de Jordi Savall ha estat el primer dels 8 concerts programats a l'Espai Port per l'emblemàtic escenari a tocar de la platja de Sant Feliu de Guíxols. Hi passaran també artistes com Benjamín Clemente, Maria Arnal i Tània, o els gironins Sopa de Cabra. Les dues i gairebé 23 minuts, és moment de parlar d'esports.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: Arrenquem parlant de futbol perquè la selecció espanyola, amb els catalans Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Dani Olmo i Marc Cucurella com a titular, s'ha classificat per les semifinals del Mundial després de superar Bèlgica per 2-1 la passada nit de divendres a Los Angeles. El rival serà la França d'Mbappé a semifinals i també Ousmane Dembélé. El partit es disputarà dimarts al Dallas Stadium a partir de les 9 del vespre, hora catalana. D'altra banda, el Barça té un acord verbal amb el Borussia Dortmund per fitxar l'extrem Karim Adeyemi. Segons diverses fonts, el Barça pagaria al club alemany 22 milions d'euros fixos més 7 en variables. El fitxatge es podria fer oficial la setmana vinent. I el club blaugrana començarà la pretemporada dilluns, quan els jugadors passaran la revisió mèdica. Els futbolistes disponibles treballaran durant setmanes a la ciutat esportiva i del 27 de juliol al 3 d'agost faran una estada al St. George's Park, al Regne Unit, on tenen confirmat un amistós contra el Birmingham. El Barça no començarà la Lliga a la primera jornada, el cap de setmana del 15 i el 16 d'agost a casa contra l'Athletic Club, sinó a la segona. Serà al camp de l'Elx el 22 o el 23 d'agost. La Lliga ha acordat l'ajornament dels partits de la primera jornada en què haguessin de participar jugadors que arribin almenys a semifinals del Mundial. El Real Madrid també començarà més tard. D'altra banda, l'Espanyol ha superat la xifra dels 32.000 socis, segons ha comunicat el club blanquiblau en motiu de la campanya d'abonaments per la temporada vinent. D'aquesta xifra, prop de 27.500 són abonats. I a la primera divisió femenina, l'Espanyol ha anunciat dos fitxatges en les últimes 24 hores. L'últim, el de la migcampista Claudia Iglesias, coneguda com a Bicho. La madrilenya arriba procedent del Costa de Tenerife i assigna contracte fins al 2028. Anteriorment va defensar la samarreta del Villarreal, club en què va coincidir amb la seva nova entrenadora, Sara Monforte. D'altra banda, l'altre fitxatge blanc i blau és el de Clara Rodríguez, la lateral catalana provinent del Granada, signa per un any. La podem escoltar.
2: Un año con ambición, con poder quedar lo más arriba posible y a nivel personal mejorar, como cada año. Me gusta generar un ataque, en defensa defender todo lo posible, sea donde sea, pues aportar al equipo y dar lo mejor de mí siempre.
0: Per la seva banda, el Barça ha cedit la reusenca Montse Alabarta al Villarreal de la Primera Federació, la segona divisió estatal. D'altra banda, una batlla ha fitxat per l'Arsenal després de tres temporades com a blaugrana. La defensa catalana coincidirà al club gàner amb la mallorquina Mariona Caldentei. El Girona s'ha fixat en el retorn a Primera Divisió com a objectiu immediat de la temporada vinent. Parlem ara de futbol masculí. El seu entrenador, Quique Álvarez, ha manifestat que té ganes de començar a treballar.
3: Tenia ganes ja de començar una mica i d'estar al camp i començar a treballar amb bueno, el que ens toca, que serà complicat,

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Continguts en xarxa.
2: La cartellera renova un taxi en Tòquio. Un xofer porta una dona gran japonesa per la ciutat i comparteixen confessions vitals. També s'estrena a l'Argentina Las Corrientes. La pel·lícula explica com un succés sobtat desencadena canvis que remouen la vida de la protagonista. I arriba una nova adaptació amb personatges reals d'un film de Disney, Bayana.
3: El problema es que la inscripción y la matrícula cuestan una auténtica barbaridad.
4: ¿Cuánto vale?
3: Pues cerca de un millón.
4: ¿Qué? Nosotros aún tenemos en casa a dos hijos que nos cuestan un dineral. Mi marido siempre se opuso a que te hiciera esta cresta y yo estaba totalmente de acuerdo con él.
2: A Un taxi en Tòquio, en Koji, un taxista amb problemes econòmics, accepta l'encàrrec de portar la Sumire, una dona de 85 anys, a la residència on viurà a partir d'ara. Durant el trajecte, el conductor l'acompanya per diferents llocs de la ciutat marcats pels records de l'anciana. A mesura que avancen per Tòquio, tots dos compartiran confessions, ferides i moments de vida que els portaran a crear un vincle inesperat.
5: A lo mejor ya está harto de que le hable tanto, ¿no?
3: No se preocupe, no estoy harto.
6: Odio esa mirada. ¿Dónde andas?
7: Nada, colgada.
2: Las Corrientes explica com la Lina, una estilista argentina al cim de la seva carrera, es deixa emportar per un impuls sobtat després d'una entrega de premis a Suïssa. De tornada a Buenos Aires, no diu res, però alguna cosa ha canviat en ella. Quelcom que, silenciós i invisible, treu a la llum un passat que creia haver deixat enrere.
6: Es como que nunca volviste.
7: Sí que volví.
8: Bayana, háblame de ti. Cuéntame tus sueños, tus esperanzas.
7: Bueno, creo que me he saltado.
9: No hay tiempo, me tengo que ir.
2: Disney torna a adaptar un film d'animació amb personatges reals. A Bayana, la protagonista respon la crida de l'oceà i per primera vegada viatja més enllà de l'escull de la seva illa de Motunui, amb el semideu Maui, en un viatge inoblidable per tornar la prosperitat al seu poble.
8: És l'hora.
10: La xarxa de comunicació local.
11: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
11: Els sindicats demanen assumir canvis importants d'organització i horaris per calor extrema a la feina davant d'uns protocols que consideren genèrics i que no ofereixen protecció suficient als treballadors. Les organitzacions reclamen incidir en tots els sectors amb risc i no només en el camp i la construcció, i incloure criteris de temperatura, humitat i intensitat de la feina que determinin automàticament quan els empleats han d'aturar-se. Repassem també altres notícies de la jornada. Hi acabàvem una onada de calor, però demà les temperatures repunten i n'arrencarà una altra. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que en aquesta tercera onada de calor hi poden haver pics màxims, sobretot a principis d'aquesta setmana vinent, que podrien superar els viscuts fins ara. Repassem, però, ara la previsió meteorològica per la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
12: Hola, què tal? Ens hem despertat a primeres hores del matí amb unes temperatures mínimes clarament per sobre dels 20 graus a bona part de l'interior de Catalunya. També a primeres hores del matí hem vist ploure punts al Vallès Oriental, de la Cerdanya, del Bages, Moianès, Berguedà, tot plegat també ben poqueta cosa, i unes primeres hores de la jornada on tota la costa catalana teníem el cel molt més cobert de núvols. En canvi, a l'interior, un dia molt més assolellat. Aquestes hores del migdia, les temperatures són lleugerament més baixes respecte als últims dies, i és que, per exemple, a la Catalunya central tenim valors que ronden entre els 33 a 35 graus. Al Pla de Lleida, les properes hores s'enfilaran les temperatures fins als 36 a 38 graus, i en canvi, tota la costa i prelitoral, l'ambient és molt més xafogós. Aquesta tarda els ruixats apareixeran sobretot al

0: nord d'Osona, de la Garrotxa, al Ripollès i també a la Cerdanya, a la resta ambient assolellat, i demà diumenge serà la notícia clarament un repunt de les temperatures.
1: A tot això, els bombers treballen des d'aquest migdia en un incendi de vegetació que s'ha declarat a Mont-roig del Camp, al Baix Camp. L'han pogut estabilitzar en els dos flancs fa una estona. S'ha hagut de confinar els veïns de diverses urbanitzacions properes i ha afectat a la via del tren i a l'autopista AP7, que s'han hagut de tallar. D'altra banda, el govern preveu publicar les bases reguladores del Pla de Pobles amb una inversió de 400 milions d'euros fins al 2030 per al món rural aquest mateix mes de juliol. Serà el primer pas per posar en marxa el pla actual pactat amb Esquerra Republicana en el marc de la negociació per als pressupostos. Finalment, en plan esportiva, la selecció espanyola de futbol, amb diversos catalans a les seves files, fins a 9 s'ha classificat per les semifinals del Mundial després de superar a Bèlgica per 2-1 aquest divendres. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Adrià Tella. Els sindicats demanen assumir canvis importants d'organització i horaris per calor extrema a la feina davant d'uns protocols que consideren genèrics i que no ofereixen protecció suficient als treballadors. Les organitzacions reclamen incidir en tots els sectors amb risc i no només en el camp i la construcció, i incloure criteris de temperatura, humitat i intensitat de la feina que determinin automàticament quan els empleats han d'aturar-se. La secretària de Salut Laboral de la CGT, Núria Losada, destaca en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies que s'ha de conscienciar les empreses, però els costos que suposarien aquests canvis són una barrera.
2: Caldria conscienciar sobretot el teixit empresarial de que això és un nou risc, que s'ha de donar cobertura, i el principal inconvenient que hi veiem com a sindicat és que, clar, aplicar això implica un munt de canvis organitzatius i productius importants per a les empreses, que evidentment té una implicació en costos i en rendiment productiu, i aquí és on hi veiem la barrera principal.
1: L'OSADA també demana estendre a més sectors i empreses les polseres tèrmiques que avisen quan hi ha risc.
2: La idea seria integrar aquestes taules dintre dels protocols, que és el que no veiem, i això permetria una interpretació ràpida per part del treballador. I el que també està molt bé és donar aquestes polseres, que és una eina de reforç, les que es diuen canàries, que li diuen així per l'analogia que té amb les mines, on solien entrar amb un canari per si hi havia un risc. Aquestes taules permeten dos nivells d'acció, de dir, un límit on jo prenc una acció determinada i el mateix mètode, o sigui, les mateixes taules te diuen uns valors preventius, de dir, estic en aquest límit, però a temperatura inferior jo he de començar a desplegar mesures preventives, val? Hi ha el valor d'acció i el valor de referència. Llavors està molt bé perquè t'adelantes, el que estàs fent és organitzativament prevenir el risc, no deixar que es materialitze.
1: Al seu torn, la responsable de Salut Laboral de Comissions Obreres de Catalunya, Mònica Pérez, també incideix en declaracions a l'Agència Catalana de Notícies en què cal més consciència de les empreses amb l'impacte de la calor a la feina.
3: Caldria, sobretot, una consciència de les empreses que això s'ha de preveure, s'ha de valorar abans, i s'ha de valorar més enllà de les recomanacions típiques de donar aigua, de fer descansos, no? Sobretot, veure quines jornades fan, amb quins vehicles, amb quina maquinària. De vegades les màquines que utilitzen doncs augmenten la calor que tens al voltant, vull dir, s'ha de tenir en compte la roba de treball i tot això, perquè el perillós de la calor és l'acumulació en el cos.
1: Tot plegat després que els Mossos d'Esquadra i Inspecció de Treball investiguin les causes de la mort d'un temporer de 64 anys aquesta mateixa setmana a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, tot just l'endemà d'ingressar-hi després de patir una aturada cardiorrespiratòria a causa d'un cop de calor mentre treballava en una finca de Serós, al Segrià. I és que des del passat 5 de juliol i fins aquest divendres, en aquesta segona onada de calor que va acabar precisament ahir, el sistema d'emergències mèdiques ha atès 295 persones amb afectacions relacionades amb la calor. Com diem, ahir acabàvem una onada de calor, però demà les temperatures repunten i n'arrencarà una altra. El Servei Meteorològic de Catalunya alerta que en aquesta tercera onada de calor de l'estiu hi poden haver pics màxims, sobretot a principis d'aquesta setmana vinent, que podrien superar els viscuts fins ara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet una crida a la prudència a les portes de la tercera onada, amb els termòmetres que tornaran a superar àmpliament els 40 graus en diversos punts del país i un risc d'incendi forestal que es tornarà a disparar.
4: Comencem per aquí, si us sembla, no? Per aquesta onada de calor que hem patit aquests aquesta setmana, que tornarem a patir la setmana que ve. Ens diuen els serveis de meteorologia o Meteocat que dimarts i dimecres tornaran a ser, a partir de diumenge tornarà a remuntar les temperatures a partir de demà, i dimarts i dimecres tornarem a tenir un pic de calor. Per fer una crida a la prudència, a que se segueixin les recomanacions que es fan des dels serveis de protecció civil, d'evitar les hores de màxima exposició del sol, de tenir cura a les nostres activitats professionals i de tenir molta, molta cura amb el foc i amb els incendis, amb la muntanya, no?
1: Protecció Civil ja més un avís per calor intensa per demà diumenge i dilluns, principalment a l'Alt Pirineu i a l'Aran, i també al Segrià. En paral·lel, la calor nocturna també serà destacable per aquesta pròxima matinada i la de demà diumenge al Baix Ebre, al Montsià i a la Ribera d'Ebre, amb mínimes que no baixaran, en molts casos, dels 25 graus. El Servei Meteorològic de Catalunya preveu que la calorada s'intensificarà dimarts i dimecres a tot Catalunya i s'allargarà almenys fins dijous. La calor continua marcant, com diem, el dia a dia en diversos municipis de Catalunya, de fet, a la major part del nostre territori, i n'és un exemple Terrassa. Amb temperatures molt elevades, cada persona busca la seva fórmula per combatre aquesta calor. Refugiar-se a l'ombra, no separar-se del ventall, encendre el ventilador o simplement intentar trobar una mica de fresca. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Martí Paola.
5: Temperatures de rècord per al mes de juny, que obliguen a tothom a buscar la millor manera de suportar la calor.
6: Sobretot ara baixem al centre de Terrassa perquè corre aire i n'hi ha sombra.
5: I n'hi ha que pensen que això ja no és calor, sinó alguna cosa més.
7: No solamente hace calor, es que a bajar demonio a fundirnos.
5: Els ventiladors giren a tota velocitat i els aparells d'aire condicionat treballen sense descans durant bona part del dia.
8: Sí, hem de tirar d'aire condicionat aquests dies de molta calor.
5: Però el pitjor arriba a la nit. Amb aquestes temperatures, dormir es converteix gairebé en una missió impossible.
7: Mira, si tienes que meter a la bañera de seguida, a la ducha, porque parece que te han rociado con agua, ¿eh?
5: Tot i que sempre hi ha que aconsegueix descansar, passi el que passi.
9: Ah, no, jo dormo fenomenal. Sí? Desnuda, sin sábanas, y... però és que afortunadament no hi ha nada que me quita a mi el sueño.
5: I sembla que la calor continuarà entre nosaltres, amb petites variacions, però sense donar gaire treva. Per tant, toquen roba lleugera, molta aigua, ombra sempre que sigui possible i, sobretot, paciència, molta paciència.
1: Com dèiem, les temperatures van directament vinculades al risc d'incendis i no deixen de cremar hectàrees del territori català, desgraciadament. A més dels incendis actius des dels darrers dies, els bombers treballen des d'aquest migdia en un incendi de vegetació que s'ha declarat a Mont-roig del Camp, al Baix Camp. L'han pogut estabilitzar en els dos flancs fa una estona. L'avís del foc s'ha rebut pels voltants d'un quart d'una del migdia en una zona forestal propera al carrer de Mèxic de l'urbanització El Casalot. Protecció Civil ha enviat un missatge d'alert per demanar el confinament de les urbanitzacions El Casalot, la Marina, Costa del Zèfir i unes cases properes a la via del tren a la urbanització de Miami Platja. De fet, en paral·lel s'ha interromput la circulació a la línia R16 de Rodalies entre Cambrils i Tortosa, amb afectació també a trens de mitjana distància i de llarga distància. L'AP7 també s'ha tallat entre Mont-roig del Camp i l'Hospitalet de l'Infant amb desviaments per l'N340. S'han mobilitzat fins a 15 dotacions terrestres i 6 mitjans aeris per mirar d'apagar l'incendi. Els bombers han prioritzat el flanc esquerre, que era el motor d'aquest foc. El cap ha arribat a les vies sense travessar-les i s'està treballant encara per contenir les flames. S'han produït alguns focs secundaris que han estat ràpidament controlats. A tot això, avui 47 municipis de 13 comarques es mantenen en el nivell 4 del Pla Alfa per perill extrem d'incendi, mentre que a 160 municipis de 17 comarques se'ls marca el nivell 3 per perill molt alt. Els agents rurals mantenen avui les restriccions a 8 espais naturals pel perill d'incendi, un menys que en la jornada d'ahir. Obrim plana política. El govern preveu publicar les bases reguladores del Pla de Pobles amb una inversió de 400 milions d'euros fins al 2030 per al món rural aquest mes de juliol. Serà el primer pas per posar en marxa el pla pactat amb Esquerra Republicana en el marc de la negociació per als pressupostos.
10: Així ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, aquest dissabte en un acte de més de 200 alcaldes de municipis rurals a Bergós de Cervera, a la Segarra. Illa ha defensat que ha de ser una eina transformadora.
4: Aquest mes de juliol publicarem les bases. Per tant, tindreu temps per poder-les estudiar, per poder-les valorar, per que us puguem fer els aclariments que corresponguin. El mes d'octubre, la previsió que tenim és que el mes d'octubre pugui fer-se la convocatòria i ens agradaria, cap a l'abril de l'any vinent, doncs, poder ja treure la resolució d'adjudicació. Home, si hi ha eleccions municipals, i què? No es para pas el món. És a dir, teniu oportunitat també de dibuixar els vostres projectes de futur plasmar-lo, si ho considereu oportú, un pla de pobles, jo us animo a que mireu les bases, a que ens feu arribar els nostres comentaris, a que aclariu els dubtes amb el personal de la Secretaria de Governs Locals, a que ho treballeu i a que us hi presenteu. Perquè crec que és una eina transformadora. Per què? Perquè al final la realitat d'un veí o d'una veïna es concentra en un barri, en un poble o en una vila. I si veuen que actuem sobre un barri, un poble i una vila, resolent coses concretes de... que facin referència a l'espai públic, que millorin els equipaments, que reforcin l'estació ciutadana, que puguin proporcionar accés a l'habitatge, que donguin equipaments pensats, tot això al final és com la gent veu que les coses comencen a moure's i comencen a canviar.
10: El secretari general adjunt d'Esquerra Republicana, Oriol López, ha reivindicat que l'objectiu és millorar l'equilibri territorial.
11: I el Pla de Pobles creiem que ha vingut per quedar-se, creiem que el Pla de Pobles arribarà a tot arreu i és un horitzó de futur per a aquelles persones i per a aquells ajuntaments i aquells alcaldes i alcaldesses que vulguin transformar, que vulguin millorar la vida en les poblacions que tenen menys habitants en aquest país, que són moltes.
10: Segons el calendari de l'executiu, la primera convocatòria amb 100 milions d'euros es farà a l'octubre i la resolució definitiva es preveu a l'abril del 2027. Les subvencions aniran des dels 500.000 euros per a municipis de menys de 500 habitants fins als 6 milions per a capitals de comarca.
1: D'altra banda, l'empresa catalana Sapmer Group construirà una factoria de processament de dades d'intel·ligència artificial en una part dels terrenys d'Ercros, a Flix, a la Ribera d'Ebre, on hi havia la planta de clor. Des de Canal Terres de l'Ebre, Daniel Cort.
12: L'empresa catalana Sapmer Group invertirà 1.000 milions d'euros en un centre de processament de dades especialitzat en intel·ligència artificial als antics terrenys d'Ercros a Flix. El projecte preveu una potència instal·lada d'entre 85 i 90 megawatts i la creació de fins a 150 llocs de treball quan entri en funcionament la primera fase prevista al voltant del 2028. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha destacat la importància d'aquesta inversió.
4: Una inversió molt important de Sapmer, al voltant de 1.500 milions d'euros, 150 llocs de treball d'alta qualificació, amb un calendari. Això passarà el 2050 o no? Començarà a passar a partir de l'any que ve. De fet, ja hi ha màquines treballant.
12: L'objectiu és donar una nova activitat econòmica als terrenys després del tancament del complex químic al 2023. El cofundador de Sapmer Group, Paul Baix, explica per què han apostat per Flix.
13: Hem escollit Flix de manera deliberada. És un lloc amb una veritable força industrial, el sol, l'energia i la tradició d'enginyeria que necessita un projecte com aquest.
12: Aquesta gran aposta reforça la Ribera d'Ebre per convertir-se en un indret vinculat a la intel·ligència artificial.
1: Parlem de mobilitat. Diverses afectacions al trànsit al llarg d'aquest matí han provocat alguns problemes a les carreteres catalanes. El més greu i més destacat, un xoc entre un autobús i dos turismes que talla la Nacional 240 a Montblanc, a la Conca de Barberà. L'avís de l'accident s'ha rebut pels voltants de les 11 del matí, al quilòmetre 38.6 de la via, a la zona del polígon industrial Pla de les Forques. S'hauria produït una col·lisió frontolateral entre un cotxe i el bus amb la implicació de fins a 4 vehicles més. El sistema d'emergències mèdiques ha atès 9 afectats, un home i una dona, greus, traslladats a l'Hospital Joan 23 de Tarragona, un home lleu traslladat a l'Hospital Pius de Valls, 6 persones lleus que han estat donades d'alta al lloc, i el tall al N240 ha provocat afectació viària a l'AP2 des de l'Espluga de Francolí i també a la C14. El trànsit s'ha pogut reobrir en un carril en aquesta Nacional 240 a Montblanc, però evidentment les afectacions al trànsit encara continuen. 7 dotacions dels bombers s'han desplaçat fins a aquest lloc dels fets i s'han encarregat d'excarcerar 2 ocupants del turisme. D'altra banda, aquest matí ha tingut lloc un accident de trànsit a la Nacional 260R a Bellver de Cerdanya amb 2 vehicles implicats que han col·lidit frontalment.
10: Els ocupants, un a cada vehicle, han rebut assistència del sistema d'emergències mèdiques i han treballat 4 dotacions dels bombers.
1: D'altra banda, ha estat diverses hores tallat un carril a l'AP7 a Martorell en sentit sud, en sentit Tarragona, per un accident entre 2 turismes que ha provocat retencions de més de 9 quilòmetres des del Papiol. I també en mobilitat, la circulació a les línies R13 i R14 de Rodalies estava interrompuda fins fa ben poca estona durant tot aquest matí entre les estacions de Vinaixa, a les Garrigues i la plana Picamoixons, a Valls, a l'Alt Camp, per un robatori de cable. S'ha ofert un servei alternatiu per carretera amb parades intermèdies i entre ambdues estacions fins que Adif ha pogut reposar aquest cable precisament quan Renfe, avui dissabte, recuperava el servei ferroviari habitual de les línies R13, R14 i RTU entre Sant Vicenç de Caldes i la plana Picamoixons un cop finalitzats els treballs que s'han dut a terme al túnel d'aquest tram de la xarxa ferroviària. En successos, un home de 47 anys i nacionalitat senegalesa va morir ofegat ahir divendres a la nit mentre es banyava a la platja Prat d'en Forès, a la platja del Regueral de Cambrils, al Baix Camp.
10: L'avís al telèfon d'emergència 112 es va rebre sobre un quart d'11 i fins al lloc dels fets es van desplaçar 4 ambulàncies del sistema d'emergències mèdiques. Es van fer les maniobres de reanimació sense èxit i es va confirmar la mort per aturada cardiorrespiratòria a la mateixa platja. En el moment de l'incident no hi havia servei de vigilància. Durant tota la jornada d'ahir divendres van onejar banderes grogues i vermelles a la Costa Daurada per l'estat de la mar. Amb aquesta víctima ja són 10 les persones mortes a les platges catalanes des del 15 de juny, quan va començar oficialment la campanya de bany. 3 d'aquestes víctimes eren menors que es van accidentar mentre es banyaven a la platja de la Rabassada de Tarragona el 19 de juny. 4 persones més han mort ofegades en piscines, entre les quals una menor de 6 anys i una en aigües interiors.
1: D'altra banda, el Tribunal Suprem ha confirmat la pena de 10 anys i mig de presó a l'home que va segrestar i va intentar matar l'exparella ganivetades a les Gavarres el juliol de l'any 2019.
10: La sentència desestima el recurs de la defensa i confirma la decisió de l'Audiència de Girona, que el va condemnar per detenció il·legal i intent d'homicidi.
1: Els Mossos d'Esquadra van desarticular a principis d'aquest mes de juliol un grup especialitzat en el robatori de motocicletes que actuava a l'àrea metropolitana de Barcelona. S'han detingut 2 homes de 31 i 43 anys a Granollers i hi ha un tercer investigat a qui li consta una ordre de detenció.
10: Els investigadors atribueixen als pispes el robatori de fins a 16 motors per valor de 104.000 euros durant el gener i entre els mesos d'abril i maig. A hores d'ara s'han pogut recuperar diverses motocicletes que ja han estat retornades als seus propietaris. Els dos detinguts van passar a disposició judicial el 3 de juliol.
1: Obrim bloc cultural i parlem del Cruïlla. Art de Bogotà va protagonitzar aquesta passada nit un dels moments més esperats de la tercera jornada del festival en revelar al públic el misteri de Bigger Splash, el pseudònim amb què la banda cartaginesa s'havia anunciat al cartell de diversos festivals abans de destapar la sorpresa en les últimes hores.

0: El concert, un dels més concorreguts de la nit, va compartir protagonisme amb les actuacions de David Byrne i Ezra Collective. El Corilla viu avui la seva darrera jornada, des de les 6 de la tarda fins a la matinada, amb noms destacats i tan diferents com Faithless, Rigoberta Bandini o Els Pets. Esquivo el recital.
1: Continuem parlant de música i de festivals. El festival Cap Roig ha donat el tret de sortida a una nova edició amb el concert de Víctor Manuel, que aquest divendres a la nit va inaugurar la programació del certamen als Jardins de Cap Roig, a Calella de Palafrugell.

0: El cantautor asturià va repassar alguns dels grans èxits de la seva trajectòria davant d'un públic entregat en una vetllada que va combinar emoció, nostàlgia i música en directe. El festival continuarà les pròximes setmanes amb una programació que reunirà artistes nacionals i internacionals fins a mitjans d'agost.
1: D'altra banda, el cantant asturià Rodrigo Cuevas actuarà avui a les 10 de la nit al Teatre Auditori del Camp de Mart de Tarragona dins la programació del festival Camp de Mart.

0: Ho farà amb la bellesa el seu nou espectacle, una proposta que combina folklore, electrònica, cabaret i crítica social, consolidant una trajectòria que ha convertit l'artista en una de les veus més singulars de l'escena musical actual.
1: Continuem parlant de festivals. Molts comencen, com estem veient aquest cap de setmana. Camins, el nou festival de música a l'estiu a Manresa, va arrencar ahir, aquest divendres, amb el concert de Luz Casal, presentant el seu nou disc Me voy a permitir.

0: Avui serà el torn de Joan Dausà, que també presenta nou treball, Immortals. La programació, que s'allargarà fins al 18 de juliol, inclou 6 concerts a un escenari principal. Actualment ja s'han venut el 75% de les entrades, de les 12.000, de les 15.900 a la venda. I el concert de Sopa de Cabra ja té les entrades exaurides. Aquest cap de setmana la programació es complementarà amb l'actuació de God Save the Queen, considerats el millor tribut de la banda britànica, que representen també un nou espectacle per celebrar el 50è aniversari de Bohemian Rhapsody. El festival també inclou el Village, una zona amb oferta gastronòmica i una programació de concerts amb artistes locals.
1: Més cultura, la Colla Vella dels Xiquets de Valls i els Castellers de Vilafranca coincideixen avui per primera vegada a la temporada en una mateixa plaça i amb la vista posada al concurs de castells.
0: Serà Altafulla, on s'espera veure diversos Gamma Extra amb la complicitat dels Xiquets de Tarragona i la colla anfitriona, els Castellers d'Altafulla. Ens donen més detalls la Carol Cubota, des d'Altafulla Ràdio.
2: Avui se celebra la Diada de les Cultures, que enguany compleix 25 edicions i ja en fa unes quantes que els rosats i els verds ofereixen grans castells a la plaça del Pou, on demostren la seva millor versió i la seva rivalitat es fa palesa. Més encara si tenim en compte que enguany és any de concurs i toca ajustar-se bé la faixa i apretar les dents per descarregar les construccions més ambicioses. Això espera el president de la colla anfitriona als Castells d'Altafulla, és Arturo Palavecino.
3: Un castell per colla, tant Vilafranca com la Vella, amb la possibilitat de veure Pilar de Vuit per la part de les dues colles també, doncs estaríem parlant de que fàcilment podríem veure quatre intents de castell de gamma extra si tot va bé.
2: A plaça estaran acompanyats d'una tercera colla convidada, els Xiquets de Tarragona, que també volen mostrar els seus galons i recuperar la solvència que els ha mancat a les últimes temporades. I els d'Altafulla, amb Castells de Set, també voldran treure pit per completar una diada que es presenta molt atractiva. La cita és a 6:45 de la tarda.
1: D'altra banda, Olga Xirinacs, Lluís Riera Porta i Esteve Sala i Caselles guanyen els premis de Creixell Crims al Festival de Novel·la Criminal en Català.
0: Els guardons s'han entregat en el marc d'un certamen que s'allarga durant tot el cap de setmana al municipi del Tarragonès. Des d'on a la torre, Raquel Martínez.
4: Ahir al vespre va tenir lloc l'entrega del Premi Trajectòria a l'escriptora tarragonina Olga Xirinacs. Esteve Sales va rebre el Premi de Poesia Criminal Jordi Llopart i el Premi Margarida Aritzeta Vila de Creixell de novel·la criminal inèdita va recaure en Lluís Riera, que ha agraït el reconeixement als organitzadors.
5: Em sento molt afortunat de guanyar aquest 5è Premi Margarida Aritzeta. Molt agraït al jurat per haver entès i valorat la meva obra. Molt agraït a l'Ajuntament i a la comissària Raquel Gàmez per fomentar la literatura negra i sobretot en la nostra llengua, que la tenim molt delicada i entre tots l'hem de cuidar i mimar.
4: Presentacions de llibres, música, escape rooms i taules rodones conformen el cartell de Creixell Crims, el Festival de Novel·la Criminal en Català, organitzat per l'Ajuntament de Creixell amb la col·laboració de la Diputació de Tarragona i la Institució de les Lletres Catalanes.
1: I la Biblioteca de Palafrugell al Baix Empordà ha inaugurat Constel·lació Cuixart Dau al 16, un mural creat per 16 artistes del col·lectiu Arteca per commemorar el centenari de Modest Cuixart.
0: L'obra instal·lada al pati de la biblioteca és fruit d'un procés de documentació i recerca sobre l'artista i es podrà visitar durant l'estiu. Des de Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
6: L'obra reuneix creadors de disciplines diverses que han reinterpretat l'univers de Cuixart des d'una mirada personal, com explica la responsable d'Arteca, Sandra Bisba.
7: Tenim ceramistes, tenim tatuadores, tenim un ebenista, pintors, vull dir que gent amb estils i amb disciplines molt diferents i que se'ls ha donat una lona de PVC per treballar amb la dificultat que això suposa, tenint en compte que després aniria penjada en una paret que hi toca el sol, durant tot l'estiu i a més que hi pot ploure, que poden passar tot una sèrie de coses.
6: La directora de la Fundació Cuixart, Sílvia Arnau, destaca que els artistes han tingut llibertat per inspirar-se en tota la trajectòria de Modest Cuixart.
8: Cadascú ha agafat catàlegs de Modest Cuixart, han mirat llibres, han mirat l'obra, han visitat el Museu del Suro, l'exposició que hi ha, han vingut a casa nostra i de lo que han llegit i de lo que han observat i de lo que s'han empapat han tret una obra.
6: Arteca és un servei de préstec d'obres d'art de la Biblioteca de Palafrugell amb la participació d'artistes locals.
9: Notícies en xarxa. Esports.
1: Fem breus apunts de l'actualitat esportiva. Parlem de bàsquet. L'Aleix Joel Parra ha renovat amb el Barça fins l'any 2030 i si es compleix l'acord entre les dues parts disputarà 7 temporades com a blaugrana.
0: Qui serà baixa és Moses Wright. El pivot nord-americà es desvincularà del Barça sense haver-hi jugat ni un sol partit.
1: Altra banda, la penya ha fitxat el jugador bosnià Emir Sulemanovic per dues temporades.
0: L'alè pivot de 2 metres i 5 centímetres va jugar la temporada passada a l'Unicaja de Màlaga amb una mitjana de 6,4 punts i 4,4 rebots per partit.
1: El bàsquet Girona incorpora Fiat com el nom de l'equip i passa a anomenar-se Fiat Girona en l'any del debut a Europa.
0: El president del bàsquet Girona, Marc Gasol, ha explicat que l'acord tindrà una durada de 4 anys i reforçarà econòmicament el club.
1: I avui es disputa el Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona de bàsquet en cadira de rodes.
0: El trofeu celebra la 32a edició.
1: Parlant d'esport inclusiu, tanquem explicant que aquest cap de setmana se celebra a Salou el Trofeu Internacional de Futbol 7 per persones amb lesió cerebral i participa en la selecció catalana masculina i femenina. És tot. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia. Gràcies per escoltar-nos i que passeu un molt bon dissabte.
9: La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local. Són les 3. Notícies Badalona.
1: Bon cap de setmana, us parla Martí Villegas. La calor extrema es mantindrà fins dijous de la setmana vinent amb un petit respir entre divendres i dissabte. Tot i això, el Meteocat alerta que el pic d'aquesta segona onada de calor es mantindrà fins dimecres o dijous. Davant d'aquest escenari, Protecció Civil demana prudència en el bany i evitar situacions de risc que puguin generar incendis forestals. Aquesta petita treva ha permès que Badalona surti del nivell 3 del Pla Alfa, el segon més alt, i assenyala un risc molt alt per risc d'incendi que es va decretar dijous. Tot i la rebaixa de perill, bombers de demana a la ciutadania evitar qualsevol situació de risc que pugui ocasionar incendis i que es truqui ràpidament al 112 en cas de veure foc o fum. La temperatura mínima registrada aquest divendres a Badalona no ha baixat dels 25 graus, sent la cinquena nit tòrrida consecutiva. Les altes temperatures obliguen a canviar els hàbits diaris per evitar les hores de més calor. Això afecta també el comerç, especialment els mercats al carrer. Els Encants de Montigalà han notat un descens de les vendes d'entre un 30 i un 40%. També han detectat un canvi d'horari en els moments de més afluència. El motiu principal, expliquen els comerciants, és que un alt percentatge dels clients habituals són persones grans que prefereixen no fer el trajecte fins al mercat en les hores de més calor del dia. Per això també asseguren que ha augmentat la concurrència de gent a les primeres hores del matí. Escoltem el Mohamed, la Raquel i la Maria, comerciants dels Encants.
2: Los mayores, resulta con el calor, van con miedo, porque como vienen las noticias que a veces caen las personas por el calor de tal y cual, entonces lo notamos un 30 o un 40% menos.
3: A partir de les 11 ja la gent surt molt menys. A les 7, 8 del matí encara surt la gent, però ara més tard no es pot. Hi ha molta menys. Un 30-40% ens ha baixat.
4: No és igual, ara, con esta calor, un mercado a pie de piso, de calle, de su casa, de su entorno, que subir, esperar l'autobús, montar l'autobús i venir aquí.
1: Alguns comerciants també asseguren que els estius són un mal període de vendes, perquè moltes persones es queden a càrrec dels fills i nets que durant l'any estan a l'escola. I això, afegit a que les altes temperatures són especialment dures amb els infants, fa encara més difícil que s'apropin al mercat. Les 5 baranes repartides pel litoral badaloní ofereixen un punt de suport i de confiança a aquelles persones que necessiten ajuda per accedir i sortir de l'aigua. Després de la bona acollida que va tenir la prova pilot amb dues baranes l'any passat, el dispositiu s'ha ampliat i ara arriba a 3 platges del municipi. Alguns usuaris, però, alerten que les altes temperatures escalfen l'acer i dificulten poder-s'hi agafar. Se n'han incorporat dues a la platja dels Pescadors, dues més al pont d'en Botifarreta i una altra a la del Coco. Són d'acer inoxidable, fan 12 metres de longitud i gràcies al seu sistema modular s'adapten al relleu de la sorra, especialment en zones amb més pendent, una característica que els usuaris consideren clau per poder entrar i sortir de l'aigua amb més estabilitat. Escoltem Roser Formentí, Agustí Girau, Montse Formentí i Marc Fuentes.
5: És molt útil, jo evidentment no la faig servir, però la gent gran la fan servir. Jo hi trobo a faltar un tros de barana, la trobo curta.
6: Va molt bé. Per la gent gran, pues estupendo, perquè sempre pots agafar-te aquí.
7: Podria desaparèixer el tram de dalt, jo, per la meva opinió, i en general els que són grans, i posar-lo a baix.
8: El mes de novembre em van operar del creuat i si m'haguessin hagut d'operar fa un mes, això m'hagués vingut perfecte. Ara, per sort, ja no em cal.
1: El cinema La Fresca, el teatre i el circ compliran les nits d'estiu a la ciutat els dos últims caps de setmana de juliol. Les activitats seran gratuïtes i es faran a la plaça Trafalgar, al parc de Can Soleil i Cal Arnús. La programació començarà en aquest mateix parc dissabte 18 de juliol a les 10 de la nit amb la projecció del film Perfect Days. L'endemà diumenge 19 de juliol el mateix espai acollirà dues propostes d'art de carrer. A 8:15 de la tarda la companyia La Córcoles presentarà H, un espectacle de funambulisme contemporani. I a les 8, la Bu and Chris Clown representaran Triplet, una proposta de clown poètic. I el 25 de juliol a les 10 de la nit, la plaça Trafalgar acollirà la projecció de la pel·lícula Robot Dreams. El cicle es tancarà el 26 de juliol a les 8 a la mateixa plaça amb Desprovisto, de la companyia Up Arte, un espectacle de circ contemporani.
0: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona. El millor del Badalona Matí.
9: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de recors. El còctel de l'estiu.
0: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
10: Parlem nosaltres d'innovació aplicada a la salut, de realitat virtual, que s'està obrint camí als centres sanitaris també, no només per tractar pacients, sinó també per cuidar els professionals. A Badalona, Serveis Assistencials, el doctor José Ferrer, que lidera projectes pioners en aquest àmbit i recentment ha rebut una beca TIC Salut Mental per continuar investigant també com aquesta tecnologia, la de la realitat virtual, pot millorar el benestar emocional dins del sistema sanitari. Un dels projectes més destacats és el programa de benestar amb realitat virtual immersiva, que ja operen, que ja ha demostrat resultats positius entre professionals a BCA i que ara rep amb aquesta beca un nou impuls. Doctor Ferrer, què tal? Molt bon dia.
11: Bon dia.
10: Gràcies per ser amb nosaltres.
11: Gràcies, Núria, bon dia.
10: Ha rebut recentment la beca TIC Salut Mental, que atorga la Fundació TIC Salut i Social i també la Fundació Barbosa en Petit, no? En què consisteix? Quin nou pas permetrà fer aquesta beca a un sector al qual doncs, vostè ja ha aplicat els seus esforços en aquests últims anys, no? De la realitat virtual aplicada en l'àmbit de la salut.
11: Sí, aquesta beca és molt important per promoure aquest projecte de doctorat que fa una valoració de com implementar i adoptar aquesta tecnologia. Uh-huh. Perquè no basta tenir la tecnologia a les ulleres, però s'ha de saber com implementar. Bé, implementar adaptada, de forma adaptada i segura a les persones que utilitzaran. Uh-huh. I no és igual fer un programa de rehabilitació cognitiva amb persones majors que fer un programa educatiu amb nens. Uh-huh. Doncs això s'ha d'estudiar. S'ha d'estudiar els criteris d'implementació i de seguretat, sobretot. No?
10: I s'estudiaran amb tots els sectors d'edat, amb totes les franges d'edat?
11: Exacte, perquè és un projecte transversal que es fa en col·laboració amb BCA amb la UOC, la Universitat Obert de Catalunya, en la que faig jo la part aquesta del doctorat, que és de desenvolupar una eina que valora com començar a implementar i adoptar aquesta tecnologia a centres sanitaris. Doncs s'avalua no només el tip de l'ús, però també les condicions laborals i dels professionals i de les persones que utilitzaran la tecnologia.
10: De fet, tinc entès, no?, que vostès ja fa temps que treballen amb realitat virtual. Com neix aquest projecte de benestar dins de BCA, inicialment dirigit, tinc entès, també els professionals, no? I crec que aquest inici té molt a veure també amb la pandèmia, amb la Covid, no?
11: Exactament, sí. Va començar el 2021, justament després de la pandèmia, amb una situació bastant trista dels professionals que estaven molt cremats, no?, amb un burnout, que és com es diu, i per ajudar els meus companys, com jo ja feia com un hobby aquesta part de la realitat virtual, i estava jo de metge de capçalera primària des de fa 20 anys a BCA, vaig veure que era una oportunitat de portar aquesta tecnologia i m'he juntat amb una altra companya, també metge de família, que és experta en mindfulness per a professionals, i vam crear aquest programa educatiu que ensenya tècniques de gestió emocional i mindfulness pels professionals, tots els tipus de professionals.
10: Quin ha estat el resultat d'aquesta aplicació, no?, en els professionals en aquests últims anys?
11: L'estudi que s'ha fet, el pilot de 2021 fins al 2023, va fer una valoració prèvia i posterior de la intervenció i va millorar el benestar emocional i la situació de cansament, que es diu que és un dels criteris de burnout, d'estar cremat.
10: Aquesta fatiga, eh?
11: Aquesta fatiga emocional. I això va ser la part clínica, però jo crec que el més important va ser la introducció d'aquesta tecnologia en primera persona als professionals. I d'ahí va sorgir moltíssimes idees interessants de com emprenar aquesta tecnologia als pacients en la pràctica clínica d'aquestes persones, perquè no va sorgir des del Departament d'Innovació, perquè això va ser una altra conseqüència, que jo vaig passar de primària a innovació i recerca, però no és un projecte que arribem amb la tecnologia i la forcem a una rutina assistencial. És al contrari. Les persones que fan l'assistència van conèixer aquesta tecnologia i van valorar ells mateixos on podia ser útil per facilitar la seva tasca diària.
10: Clar, estem parlant d'aquest programa desenvolupat, com ara ens deia, no?, a través de dues potes bàsiques, no?, com és aquest mindfulness, aquest impuls, intentar impulsar aquest benestar emocional, no?, aquesta calma en contra de la fatiga, alhora amb aquesta, diguéssim, combinació de realitat virtual, no? Com funciona exactament? Com ens hem d'imaginar, no?, nosaltres, els oients, també parlem de sessions curtes de 10 a 15 minuts, que això permet, doncs, integrar integrar, diguéssim, aquesta dinàmica també en el dia a dia, en aquest cas dels professionals, però també està pensat així, que pugui arribar als pacients?
11: També. De fet, utilitzem moltes de les sessions del programa Benestar amb els pacients de fibromiàlgia, perquè són tècniques de gestió emocional i de mindfulness que poden ser generals. Hi ha algunes sessions que sí que són específiques per a situacions clíniques o professionals, però la majoria són genèriques, doncs es pot utilitzar amb altres persones que no siguin professionals de la salut. I són, bàsicament, és per il·lustrar la tècnica. Per exemple, si jo vull explicar una tècnica d'escaneig corporal, que s'ha d'imaginar una llum que passa des de cada part del cos, baixant del cap fins als peus, molta gent que està molt estressada, quan tanca els ulls i s'ha d'imaginar aquesta llum, deia que no, jo tanco els ulls i només veig la situació que m'estressa, no? I no me relaxo ni imagino la llum. Però si estàs dintre de... Perquè quan poses les ulleres estàs dintre de la situació, del vídeo. No és que veges a una pantalla. Tu mires a tots els costats i estàs dintre d'aquesta situació. És molt immersiva. I aquesta immersió ajuda molt a una experiència educativa i experiencial. Perquè no és només veure, però experimentar.
10: Què aporta la realitat virtual? No? Que no aportin altres tècniques de gestió emocional que poden ser més tradicionals?
11: Bueno, les tècniques de gestió emocional més o menys són les mateixes. El que aporta més la realitat virtual és el foco de l'atenció.
10: Ens fa concentrar?
11: Fa concentrar perquè no pots mirar el mòbil ni per la finestra. Estàs dintre del vídeo, és que literalment no pots veure res més. Per això facilita molt les intervencions educatives.
10: Heu detectat bona acceptació per part dels professionals? Tinc entès que una vuitantena de professionals, no?, s'ha fet aquesta prova pilota amb ells. No sé si hi havia reticències inicials.
11: Sí, molta gent veia que era com un joguet, que això pot ser divertit, però que no ho veia una aplicació clínica. I una vegada que ho van utilitzar per ells mateixos, dintre d'aquest programa Benestar, sí que han fet un canvi de paradigma o de visió, no? I van veure que sí que tenia sentit utilitzar en alguna situació. Per exemple, els pacients petits, els nens que tenen por de fer una extracció, una vacuna, si poses les ulleres en un vídeo distractor, pues ja no pateixen. És un patiment que es pot evitar. O situacions de pacients majors que tenen unes úlceres cròniques, unes ferides cròniques, doloroses, que han de fer una cura durant 15 minuts, 3 vegades a la setmana, i en lloc d'estar mirant a la cura o a la paret, estan vent pues, al fons del mar o passegen per Venècia.
10: Clar, un exemple interessant, pensava, potser és el tractament de fòbies, no? Perquè com funciona aquesta exposició virtual? En el sentit de que potser doncs, algú que tingui una por descontrolada pot anar entrant, diguéssim, en un context més o menys plausible, controlat, no?, segons la seva fòbia, i de manera gradual. Això ho permetria la realitat virtual, per exemple?
11: Sí, i de fet és un dels casos d'usos de la realitat virtual que més evidència científica té, perquè s'utilitza des de fa dècades i fa exactament com vas explicar molt bé. És una exposició progressiva. Si tens por a aranyes i vas fent les sessions progressivament. Primer les aranyes estan molt lluny, després estan més a prop, no, estan immobles, després mouren, no, fins i tot quan arribes a tocar. I això, a la vegada, sents que estàs aquí a la consulta, a una cadira segura, però com és immersiva, també estàs entrenant el cervell de gestionar aquest estrès en una situació real.
10: I això es pensa que pot ajudar després, una vegada, diguéssim, o pugui permetre el pas, diguéssim, aquesta superació de la fòbia a nivell virtual a un nivell també físic, no?
11: Sí. Això és la gràcia de la realitat virtual, perquè és molt transferible al que estàs entrenant de forma immersiva a la vida real, perquè el cervell ho viu com una situació real. I això s'entrena, com fent també el deteriorament cognitiu, que és un altre tipus d'usos.
10: També s'està utilitzant en addiccions, és així?
11: Addiccions també és molt semblant a les fòbies, perquè també és una exposició progressiva a situacions que donen ganes de consumir el que sigui, no?
10: Per tant, es treballa una possible recaiguda per mirar d'evitar-la, no?
11: Exacte.
10: En un context social on, per exemple, una persona que pateix alcoholisme es torna a trobar en una taula on hi ha algú que està consumint alcohol, doncs pot fer pràctiques, no?, per dir-ho d'alguna manera, de quin hauria de ser doncs, el seu punt, no?
11: Està construint la resistència a aquesta situació.
10: el seu punt de resistència. I en l'àmbit de la formació, també té recorregut la realitat virtual? Com s'està aplicant en la formació de professionals sanitaris, per exemple?
11: Utilitzem, per exemple, pels residents de medicina de família i infermeria per entrenar casos clínics amb pacients virtuals, en lloc de tenir que decidir situacions de vida o mort a la primera vegada a una persona real, poden fer-ho a un pacient virtual on tenen l'oportunitat d'equivocar-se sense fer mal a una persona real. I això dona un entrenament molt immersiu i molt real per a situacions que després utilitzaran a la sala d'urgències.
10: Això en l'atenció mèdica, però per exemple aquests dies, no?, que s'han parlat molt també els mitjans de comunicació, de casos d'agressions al propi personal sanitari, no? Podria servir també per treballar protocols d'actuació i de defensa, no?, una mica de protecció també del professional que està a consulta?
11: Sí, sobretot identificació, no?, la identificació precoç d'una situació de possible perill. I això pots fer tant amb simulacions digitals com amb vídeos 360, 360 graus, que són també immersius.
10: Doctor, quin és el període que abarca aquesta beca, no? Què és el que es vol demostrar amb aquests nous estudis, no?, que s'impulsaran gràcies a la beca, i durant quin marge de temps es té per treballar?
11: La beca ajuda al programa de doctorat, que és un parell d'anys. Doncs no va definida per la beca directament. La beca és una vegada, és un premi, diguem, que dona ara puntualment, però pots utilitzar durant aquests dos anys. Sobretot ajudar perquè fer recerca a Espanya no és fàcil. Per exemple, hem de publicar els resultats i això no és gratis. I aquesta beca ajudarà bastant en això.
10: Creu que estem només al principi del que pot oferir aquesta tecnologia?
11: Al principi no, perquè ja és una tecnologia utilitzada des de fa, com he dit, dècades. Des de 1990 ja tenim publicacions importants, però sí que encara és una novetat. Quan explica els projectes que tenim reals en pacients a congressos mèdics, encara es veu com una novetat. Molta gent mai va utilitzar unes ulleres, doncs tenim molta feina encara de canviar aquesta visió de que no és un joc, però sí una eina que ajuda els professionals a arribar als seus objectius terapèutics. Tampoc substitueix els professionals, però ajuda, potencia.
10: No és un joc, i aquesta eina el que al final acaba propulsant són experiències, no?, que poden ser també utilitzades a nivell, doncs, assistencials. Quins són els principals, ja per acabar, reptes, no?, perquè s'acabi estenent, diguéssim, aquesta pràctica, no?, el cos, la formació, la cultura organitzativa dins d'un centre sanitari, per exemple.
11: Has nombrat tres barreres molt importants. Els costos sí que van millorar, perquè va baixar bastant el cost de les ulleres, però clar, no és només tenir les ulleres, la formació del personal, que tinguin la seguretat de com utilitzar amb les persones que són els pacients, que moltes vegades amb dificultats o per l'edat o per la patologia que tenen, i el suport institucional, que és molt important. Per això ABSA tenim bastant suport.
10: Doncs, doctor José Ferrer, metge i investigador de l'equip d'innovació i recerca de BCA, doctor en la Universitat Oberta de Catalunya i investigador de l'Institut d'Investigació en Atenció Primària de Salut Jordi Gol, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui, que vagi bé i fins la pròxima.
11: Moltes gràcies.
10: Bon dia.
0: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
9: El millor del Badalona Matí,
0: amb xancles i banyador.
10: I anem a aquesta hora del matí amb la secció Petjades. Ens acompanya un cop més a Rosa Sánchez. Rosa, què tal? Com va?
12: Hola, molt bon dia.
10: Avui vens molt acompanyada,
12: hombre.
10: Molt ben acompanyada.
12: Hombre, diu, pues, mira, avui parlarem de les teràpies assistides amb animals, una forma d'intervenció que utilitza el vincle entre les persones i animals per millorar el benestar físic, emocional i social. Concretament, ens centrarem en l'equinoteràpia, que es realitza en cavalls, i la teràpia en gossos. Aquestes teràpies poden ajudar persones de totes les edats, aporten beneficis a l'autoestima, la comunicació i la mobilitat de la gestió emocional. Per explicar-nos-ho millor i de primera mà, avui ens acompanya l'Elvira Navarro, bon dia.
13: Hola, bon dia.
12: Presidenta de l'Associació Divers, i la Natàlia Jiménez, voluntària de l'entitat. Bon dia, Natàlia.
13: Bon dia.
12: I també tenim, com a no, a una convidada molt especial, la Neula. Bon dia, Neula.
13: Aquí la tenim.
12: Una Golden Retriever de 3 anys que des de que va néixer s'ha estat preparant per acompanyar i ajudar aquestes teràpies.
10: Per tant, equinoteràpia, però amb gossos?
13: No, equinoteràpia amb cavalls i intervenció assistida amb gossos, també. Nosaltres ens dediquem a les dos vessants, diríem. La intervenció assistida amb animals, de fet, és molt àmplia, però ens hem centrat en això, cavalls i gossos, per experiència pròpia, per el que hem vist que funciona molt bé. Alguna vegada hem treballat amb rèptils i amb animals de granja, però ara la veritat és que ens hem centrat en cavalls i gossos.
10: Intervenció assistida amb gossos, què significa? Per aquells que no hi estiguin acostumats.
13: Doncs significa que ofereixes una activitat on el recurs és un gos per aconseguir certs objectius amb els usuaris que treballes. Tenim diferents usuaris, des de gent gran a residències, centres de dia, centres d'educació especial, residències de persones amb diversitat. És molt ampli, realment, tota la gent amb la que pots treballar. Llavors, el que fa servir és el gos ens acompanya, sempre donant prioritat al benestar animal, això ha de quedar molt clar, per aconseguir certs objectius, per exemple, treballar la psicomotricitat, treballar l'equilibri, la comunicació. En residències també es treballa molt a nivell emocional, és molt, molt, molt bonic.
12: Okay. I com neix l'associació Divers i en quina motivació?
13: És complicat. Jo sóc mare d'un noi amb diversitat funcional, de l'Eric, de 21 anys, i des de petit jo em vaig formar en pedagogia i el vaig portar des dels 3 anys a fer quinoteràpia. Vaig veure de primera mà que era un tipus d'intervenció que funcionava molt bé. Amb ell realment l'ha salvat d'operacions, està afectat, té una hemiparèsia a la part dreta del cos, no és verbal, no parla. I llavors, en cada etapa de la seva vida, l'ha ajudat amb alguna cosa diferent, no? Física, emocional. I llavors jo portava l'Èrica a un centre on ens vam trobar 3 persones que teníem en comú la diversitat funcional i els animals, i vam decidir muntar l'associació amb dos grans objectius, que era donar visibilitat a la diversitat i oferir aquest tipus d'intervencions a persones que ho necessitéssim. I així va néixer Divers. És una associació sense ànim de lucre on tothom posa el que pot i busquem poder oferir això i millorar el benestar de les persones.
10: I ha passat quant de temps des que va néixer Divers fins a dia d'avui?
13: 2020, finals 2020, principis 2021.
10: O sigui que justament també després de la pandèmia, sí. O pels vols de la pandèmia, no?
13: Realment ja estàvem en contacte amb tot això. Jo, com et dic, com a mare ja portava el meu fill a realitzar això i estava molt en contacte també amb els cavalls i el que ell feia. Però l'associació com a tal, sí. Després de la pandèmia.
10: Parlem primer dels cavalls, de la quinoteràpia, sí. No? Després entrem també aquesta teràpia assistida amb gossos. Tothom és susceptible de fer teràpia amb cavalls? I què ens aporten els cavalls?
13: Si no hi ha una contraindicació mèdica que digui que no pot muntar cavall o que, perquè es treballa molt peu a terra també, tothom ens aporten moltíssim. És que és màgic el món del cavall. De fet, la Natàlia m'ajuda amb el cavall i podria enrotllar-me molt amb això, perquè ho he viscut en primera persona amb el meu fill, amb mi mateixa. El cavall, parlant a nivell una mica més diríem més clínic, el patró que té el cavall al caminar, hi ha estudis que demostren que a nivell neurològic és com que dilata certs conductes neurològics, les neurones circulen millor i ja provoca això doncs, com una connexió. No? Això no ho domino gaire, però hi ha estudis que estan penjats a internet. Per altra banda, el que nosaltres hem viscut en primera persona és que quan un nen, per exemple, un nen diagnosticat té autisme amb una... diríem, falta de connexió, que li costa molt connectar, situar-se al moment...
10: Aquesta comunicació social, no?
13: Sí. Un cop a dalt del cavall és brutal perquè fan un clic i llavors des d'aquí dalt podem treballar moltíssimes coses. Autocontrol, autoestima, psicomotricitat, comunicació verbal... És com... Es genera un vincle, es genera una situació que fa que sigui molt fàcil treballar. I el cavall només ha d'estar allà, realment. Es pot treballar des de dalt o peu a terra, a nivell sensorial, raspallar, pentinar, netejar un cavall, tot això també els ajuda moltíssim a preparar-se pel món, no? I la societat en la que vivim.
10: Això vol dir, Natàlia, per exemple, no? que ajudes amb aquestes teràpies d'equinoteràpia, que una persona que pateixi una mobilitat reduïda pot també doncs, treballar amb cavalls, tot i que ens pot semblar que per la mida, diguéssim, de l'animal, no? que pel moviment pot estar com contraindicat, però estimula precisament això, la mobilitat?
14: Sí? El moviment del cavall apareix molt sincrònic i també ajuda, si tenim mobilitat reduïda, que des de sobre del cavall, amb el seu moviment, al caminar, ara no em surt la paraula... provoqui no, aquest moviment involuntari en la persona que simplement per el fet d'estar a sobre pues ja roda amb el cavall. Aleshores, és, o sigui, no és que estigui contraindicat, sinó que seria molt beneficiós per a una persona en aquesta situació que ho provés i s'animés. I també deixar de banda no, aquestes pors o aquestes prejudicis que tenim no, sobre aquestes coses. Al final, un animal de teràpies està preparat per poder estar tranquil al costat de...
10: I calen moltes sessions per començar a veure, diguéssim, beneficis d'aquesta teràpia amb cavalls o no?
13: No, jo crec que des del minut
10: 1
13: passen coses, per dir-ho d'alguna manera. És evident que hi ha un progrés. Nosaltres treballem a nivell molt particular, també. A vegades podem fer alguns tallers en grup, però a nivell individual... es creen uns objectius a treballar, no? I s'ha de seguir fins que arribes a aquests objectius. Fa poc, amb un nen, doncs hem trigat 3 mesos que pogués muntar a sobre del cavall, però ha sigut un nen molt especial per nosaltres, perquè a més tenia molta por als animals, li afectava, diríem, a la seva vida diària, i aconseguir el primer moment ni tan sols s'acostava al cavall. El fet de veure'l somrient a sobre del cavall i poder treballar, tots plorant, eh? O sigui, ha sigut un momentazo. Crec que des del primer moment els animals ens ajuden a sentir coses, a fer-nos moure i interactuar de certa manera, i això

0: Aquests cavalls han d'estar super preparats perquè qualsevol imprevist no surtin corrents, no ens donin un susto.
1: Diuen que els cavalls senten el que tu... No sé si és cert o no és cert, que...
0: Nosaltres creiem que sí. Nosaltres creiem que saben perfectament en quin estat d'ànim ens trobem, si estem vivint un procés emocional intens, si necessitem que estiguin a prop, si no s'aparten. Jo, personalment, jo amb el Pancho, amb el meu cavall, vaig viure el meu procés de dol per la pèrdua de la meva mare, i ell era com el meu refugi, no? I llavors jo anava, passava estones amb ell, i quan jo entrava en un estat molt de dolor, de plorada, d'allò que t'ancles molt en la pena, ell s'apartava, estava al meu costat però s'apartava, o sigui, era com una... No et quedis aquí, no, em feia reaccionar. Has de veure-ho molt, precisament...
1: Tot, o sigui, tot els animals, exacte.
0: Has d'interpretar molt bé.
2: Parar-los atenció,
0: exacte.
2: No, al final. I en el cas de les teràpies amb gossos, com es desenvolupa una sessió?
0: Al final és una mica similar, diríem, a... Tot comença presentant l'animal, després fem una sessió gairebé sempre d'higiene. Amb els gossos és molt diferent perquè, clar, treballem amb diferents gossos de diferents mides, textures, colors. Llavors, depenent del que vulguin, treballem amb un o amb un altre. Es passa la presentació, la higiene, saludar, sempre tenint molt en compte si alguna persona li fa més de respecte, si no... I després fem ja els jocs. Tot es fa d'una manera molt lúdica, inventant-nos jocs. Aquí la imaginació en el poder, perquè depèn del que vulguem treballar, hem de preparar un joc o hem de preparar un altre. I ens tirem, doncs, el cos de la sessió pròpiament dit, que serien uns... Hem de tenir també en compte els tempos de treballar dels animals, que no superin els 45 minuts, seria l'ideal, perquè s'esgoten mentalment, pensant. Mitja hora de jocs. Depenent de si tenim un grup, si treballem amb una persona de manera individual, si treballem amb una residència que acostumem a tenir 10, l'ideal són 10-15 usuaris, seria l'ideal per també, per això, pel benestar de l'animal, per poder fer una bona intervenció. I al final, doncs, ens acomiadem i intentem fer un moment una miqueta de relax.
2: És molt diferent la reacció, per exemple, de gent gran, no?, que parlàveu de residències a nens, a la infància.
0: La gent gran...
2: Aquí potser hi ha un record associat, no?, de gent que ha tingut animals quan han estat joves...
0: Jo crec que és més emotiu amb la gent gran. Els infants i joves s'ho prenen molt bé perquè pensen, oh, que xulo, no?, que és una activitat diferent, ho veuen d'una manera més divertida, però la gent gran s'emociona més. I sí, és cert que quan entrem a algun centre amb els gossos, les cares són realment... el premi que rebem, perquè és molt bonic. Hi ha de tot, hi ha gent que doncs no... Hi ha gent que no li agraden els gossos, això és així, no? Però la gran majoria, i sí que és veritat això que comentaves tu, que activem molt la memòria. Jo tenia un gos, es deia així, em feia cas, i és molt maco.
1: I quins principals reptes us trobeu com a entitat?
0: Doncs som una entitat sense ànim de lucre. Al final, el que entra divers, que intentem que sigui tot a través de beques o entitats privades que ens poden contractar, no? Doncs això, mantenir una mica els animals, la formació i sobretot doncs això, poder seguir lluitant per donar visibilitat a aquesta professió que fins fa pocs anys estava molt... No era molt coneguda, hi havia molt d'intrusisme, qualsevol que tenia un cavall, un gos bo, podia fer teràpies o intervenció, i intentar fer-ho d'una manera ètica, amb professionals formats, amb animals que realment estan preparats, sensibilitzats, i que ens coneguin per la feina ben feta. Això de sempre ha sigut un dels meus objectius, rodejar-me de persones sensibles, que volen realment ajudar de cor i que tenen sensibilitat. És veritat que per mi també és molt important fer un equip maco,
1: normal,
0: perquè treballem amb persones en risc social, i crec que ho hem de fer tot des del cor. Llavors, fer-ho d'una manera ètica, per mi, és un dels...
2: En aquest sentit, no?, perquè ens explicaves que sou una entitat sense ànim de lucre i que és important al final l'equip, no?, que du a terme l'activitat. Natàlia, tu com vas conèixer Divers, no?, i una mica en què consisteix la teva participació com a voluntària al projecte?
3: Bueno, nosaltres ens vam conèixer de casualitat.
2: Vam cuidar...

0: incidí on ella portava el seu fill a fer la equinoteràpia i bueno, a partir d'allà doncs, vam iniciar la nostra relació i així, o sigui, va ser tot molt casual però molt natural. També, aleshores, després quan va començar, perquè després va haver un moment de separació per, bueno, per temes que no venen ara al cas, però després quan va iniciar el projecte i el va portar cap a casa seva a l'hora de fer les teràpies, llavors vam tornar a contactar i em va convidar a formar part d'aquestes sessions.
1: Si alguna família o persona està interessada a participar, diguéssim, o en els serveis que ofereu des de l'associació Divers, com ho pot fer? Com entra en contacte amb vosaltres?
2: Nosaltres ara mateix la web està en construcció, llavors tenim actives xarxes socials, que és Associació Divers, el telèfon que surt a internet també, i el correu, però sobretot per xarxes intentem estar una miqueta més actius i al dia.
3: I ara ja per acabar, què sentiu quan veieu el somriure o el progrés d'una persona després d'una sessió?
2: Uf, a mi em fa feliç, em fa molt feliç. És que no sé explicar-ho realment, o sigui, a mi m'omple això. Estic segura que un dels meus propòsits de vida era això. La vida m'ha fet ser mare de l'Eric m'ha portat una mica en aquest camí i, de fet, l'Eric, el meu fill, també ens ajuda moltes vegades perquè és un nano que treballa molt i domina molt els animals i tal. No tinc paraules, Rosa, yeah. és que em fa molt feliç, és maco, és màgic poder ajudar i fer-ho a través dels animals, que a mi m'encanten, doncs, no sé, em sento molt privilegiada.
1: Doncs Elvira, Natàlia i també la Neula, que s'ha portat superbé aquí l'estudi, sí, gràcies per haver-nos acompanyat avui, que vagi
2: gràcies
1: molt bé.
2: A vosaltres.
1: Gràcies. Ara, explicat també doncs, això, el motiu de la vostra entitat, i avui acabarem el Petjades amb la curiositat del dia, a veure si li podem donar una miqueta doncs, d'impacte en aquesta curiositat que avui passa pels pingüins.
3: Doncs avui vull parlar de com els pingüins demanen parella. Sabies que alguns pingüins fan la seva proposta amb una pedreta? Espècies com...
1: Mira els que monos, ells.
3: Sí, que monos. Pingüí Adelia. Tenen un ritual molt curiós. El mascle busca la pedreta més bonica que troba i l'ofereix a la femella. Si ella accepta, apa, tens nòvios. No és només un gest romàntic, sinó també
1: la rosa de
3: Sant Jordi, una pedreta. Amb aquestes pedretes construeixen el niu per mantenir els ous separats del gel de l'Antàrtida i protegir-los del fred. I encara hi ha més. Moltes espècies formen parelles estables durant tota la temporada de cria i algunes es troben any rere any. Això deu ser que a l'amor els arriba molt a fons. Sí.
1: Doncs, Rosa, gràcies per aquest espai i fins la pròxima, que vagi bé.
3: Molt bé, gràcies. Adéu.
1: Adéu.
4: Escolta el millor del Badalona Matí amb xancles i banyador.
5: Badalona Matí, edició d'estiu.
1: Un 34,7% dels joves entre 15 i 29 anys declara haver-se autolesionat alguna vegada, segons el baròmetre Joventut, Salut i Benestar del Reina Sofia de Madrid. També diu aquest baròmetre que un 16,5% afirma que ho fa amb freqüència. De fet, tot i que l'autolesió pot donar-se en diferents etapes vitals, veiem que apareix sobretot en l'adolescència, una etapa que està marcada també per canvis profunds a nivell emocional, social, també per personal. Hem convidat la Sandra Anguita, psicòloga del Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil de Badalona 1, de Badalona Serveis Assistencials, perquè ens doni eines per estar alerta i, si és el cas, acompanyar bé a qui realitza doncs, aquesta pràctica, les autolesions. Què tal? Molt bon dia.
6: Molt bon dia.
1: De fet, deia, és una etapa a l'adolescència de canvis profunds a nivell emocional, social i personal, però segurament també a nivell orgànic, físic, no?
6: 100% en tots els nivells. Per això és tan important, no?, poder fer un acompanyament en tots els sentits, no?, a nivell familiar, és molt important també en aquesta etapa la relació amb els iguals i el poder sentir-se escoltats i generar aquests espais d'escolta segura.
1: Que un 35% dels joves d'entre 15 i 29 anys s'hagi autolesionat alguna vegada a la vida, què vol dir, no?, que hi ha darrere d'aquestes dades? Vol dir que alguna cosa no s'està fent bé, que no estem escoltant prou els joves?
6: Clar, no és tant que algú estigui fent, no?, alguna cosa bé, no és cap d'aquests àmbits ara mateix estigui fent quelcom diferent com s'havia fet anys anteriors o que estigui malament, sinó que potser sí que hem perdut, no?, alguns espais d'escolta més presencials, no? Estem en un moment on la comunicació, no?, per altres vies clarament ha millorat moltíssim, no?, i això té, bueno, té molt de positiu, però també és veritat que estem perdent segurament el poder relacionar-nos més, més de manera personal, que és l'espai on realment es poden compartir els sentiments, no?, i aquell, bueno, tot allò més profund d'una persona i més íntim, no?
1: Aquells detalls que poden denotar moltes coses i que se'ns passen per alt per la via digital, no?
6: Ah, exacte.
1: No estem al seu damunt, per exemple, observant què miren a les xarxes, no, els joves. El fet és que les dades també revelen que un de cada 5 menors busca contingut relacionat amb autolesions a les xarxes socials, amb TikTok al capdavant d'una de les plataformes, no?, on més es consulta aquest tipus de contingut. Com saber que alguna cosa, doncs, no va del tot a l'hora, no? No va bé.
6: Clar, habitualment no és que hi hagi, no és que les xarxes socials siguin com a tal una via per la qual després hi haurà, no?, dificultats a nivell de salut mental, sinó que nanos que ja estan tenint malestar emocional, si a més fan servir les xarxes com a manera d'obtenir més informació relacionada amb tot això, clar, encara és un factor de més risc, no? Llavors, aquí és molt important també fer un acompanyament a l'ensenyament digital, no? O sigui, no és una cosa, no pot ser el mòbil una cosa que es regala a X edat i que llavors els nanos ja van sols. En això també s'ha d'educar, com a qualsevol altra cosa. I, per tant, és important que els pares puguin posar límits, puguin supervisar i puguin acompanyar en tot això.
1: Veiem com a les xarxes es viralitzen reptes que protagonitzen precisament en la seva majoria els joves, no? I alguns d'aquests reptes són precisament autolesions?
6: Bueno, podria ser. A veure, sí que és veritat que en principi les xarxes haurien de tenir un mínim de filtre, no? Però, clar, tot pot ser fins que realment algú s'assabenta i aquella publicació es treu. Sí que pot haver-hi, suposo, sí.
1: A què va lligada l'autolesió? A un voler cridar l'atenció, a una moda, a un malestar emocional que hi ha al darrere, tot plegat?
6: Clar, hi ha molt mite com que és un cridar l'atenció, no? Però al final, el fer-se mal a un mateix té darrere un malestar emocional. Que també pot ser la manera d'expressar, no?, allò que m'està passant, aquell malestar intern, sí, pot ser una manera d'expressar-ho. Quan no tenen les eines o els espais per fer-ho d'una altra manera. Però sempre hi ha un malestar emocional al darrere.
1: Pot ser el preludi d'un mal major, aquesta autolesió?
6: Home, és un punt que hem de poder realment... Ha de servir com a detector de que alguna cosa està començant a anar malament, no? O sigui, que realment hi ha un malestar i aquest jove no s'està sentint escoltant d'altres maneres.
1: Quants menors atenen a BCA per casos d'autolesions?
6: Molts. No, però no únicament... Clar, l'autolesió pot ser un símptoma més. Sí, de fet, hi ha molts nanos que amb aquestes xifres queda bastant clar, no? Hi ha molts nanos que s'autolesionen i que no tenen un problema de salut mental. Però sí que nanos que tenen ja un problema de salut mental, sobretot a nivell, no?, d'aquesta part més de trastorns emocionals, com pot ser ansietat, depressió, sí que és veritat que en els últims anys és més sovint que hi hagin també autolesions, com a un intent de regulació, d'estratègia d'enfrontament, que evidentment doncs, bueno, no acaba ajudant.
1: Quines són les autolesions més comunes? Vull dir, perquè nosaltres en puguem ser coneixedors i estar alerta i que no se'ns passi per alt el que doncs, ens poden fer creure que és una simple ferida i que amagui darrere doncs, això, una pràctica d'autolesió.
6: Clar, habitualment són talls poc profuns.
1: Talls profuns.
6: Poc profuns.
1: Poc profuns.
6: Sí, sí, sí, sí. Clar, sí que és veritat que, bueno, poden ser diferents parts del cos i, per tant, no és tant el anar, no?, a detectar si físicament el nano, no?, té alguna... que potser ni tan sols ha sigut, no?, una autolesió, potser s'ha fet mal d'una altra manera. Per tant, no és tant aquesta via, la d'anar a detectar, no?, físicament si hi ha una autolesió, sinó que realment puguem crear, no?, amb l'adolescent aquells espais on compartir els seus sentiments. O sigui, nosaltres el que valorem molt és la prevenció que es pugui fer des de les famílies i les escoles.
1: Quin és el tractament que es fa en aquests casos?
6: Bueno, s'ha de fer molta psicoeducació, no? De que, de... Bueno, primer s'ha de realment explorar, no?, què hi ha darrere de tot això, perquè si estem parlant de que hi ha un malestar emocional al darrere, si no entenem què és el que està succeint al seu ambient, a quines altres estratègies realment té, que serien les que realment hem de, bueno, poder implementar, no?, i ensenyar. I després fer una psicoeducació en relació a que l'autolesió, tot i que en aquell moment pot tenir una certa finalitat, no?, com de regulació, sí que és veritat que 5 minuts més tard ja no t'està ajudant.
1: A quines edats afecta més, no? Ens centrem en els joves, però no sé si hi ha, doncs, això, una franja d'edat on és més habitual o on comença.
6: Clar, adolescència i joventut és el que sembla que ara estan, no?, tenint aquestes xifres tan altes, i a més, evidentment, és el que veiem des del Centre de Salut Mental Infantojuvenil, no? Però sí que podríem dir que, bueno, nosaltres a partir dels 18, no?, ja no els tenim, sí, cap als 12, 12-18.
1: Com detectar aquests casos?
6: S'ha d'estar pendent d'un fill i d'un alumne, sí? O sigui, no és tant anar a detectar si hi ha una autolesió, sinó realment conèixer els nostres adolescents. O sigui, s'ha de poder... S'han de poder fer activitats en comú, s'han de poder compartir moments, no?, de cap de setmana, s'ha de poder estar allà quan tenim la sensació de que potser està passant una època de més aïllament, o que hi ha hagut algun canvi a la conducta, o que hi ha hagut algun canvi en la vestimenta. O sigui, hi ha altres senyals que van abans, potser, de detectar una autolesió, que segurament l'adolescent no t'ensenyarà.
1: S'ha de conèixer un fill, dius, i un alumne, no? També es detecten casos a l'aula?
6: Sí, a vegades sí. Sí, perquè passen molt de temps a les escoles i els professors els coneixen molt bé. I també coneixen molt bé les dinàmiques entre companys, i allà es veuen moltes coses.
1: I ens deies que cal psicoeducació. On i en què ha de consistir aquesta psicoeducació?
6: Psicoeducació no només de com detectar... No, no és tant el com detectar la lesió, sinó com fer un acompanyament emocional a un adolescent quan va creixent, o als alumnes quan van creixent, no?, i passen per les diferents etapes. Sí que és veritat que en el cas del professorat suposo que és més fàcil, no?, perquè tenim, bueno, ells es preparen, no?, per fer aquesta feina, i ja fa molt temps que no se'ls demana, no?, pobres, el tema més acadèmic, sinó que també aquestes com eines, no?, per treballar amb adolescents. Però sí que és veritat que les famílies també tenen a favor que, vull dir, els tenen des de petits, i per tant, si tu realment quan tens 5 anys pots dir que el coneixes perfectament, bueno, doncs quan té 12 i 15 també, sí, si realment fas tot aquest acompanyament i aquestes activitats i aquests espais segurs amb el nen i adolescent.
1: Cal diferenciar entre autolesió suïcida i autolesió no suïcida? Expliqui'ns cadascun, com actua el jove o la jove, en cada cas.
6: Sí, perquè clar, el nivell d'alarma és molt diferent, no? Veiem que les autolesions bueno, estan en un percentatge molt alt, però clar, són autolesions no suïcides. O sigui, hi ha un intent d'ajaulleria el malestar, sí? Com d'autoregular-se normalment. O, en tot cas, també pot ser que hi hagi com una manera d'expressar el malestar d'una altra manera que no sigui verbal. Però, clar, quan parlem d'autolesions a mediació suïcida, aquí el que realment hem de fer l'alerta no és tant en l'autolesió, sinó en la ideació suïcida. Clar, aquí hi ha un desig de morir, sí? Pot ser més o menys estructurat, però sí que hi ha, no?, com pensaments reiterats en els que estàs pensant que poder l'única sortida en aquest malestar és la mort, no? Clar, realment és diferent.
1: Cal evitar respostes que minimitzin els seus sentiments, no? Seria una de les claus, vull dir, validar les emocions també dels joves, que a vegades, doncs, podem, entre les presses, l'estrès, qualsevol excusa, no?, que puguem trobar segurament, doncs, això, minimitzar o no parar prou atenció.
6: Clar, al final tota emoció de qualsevol persona és vàlida, perquè les emocions les tenim tots i surten com de manera molt innata, no? Però més en el cas dels adolescents hem de pensar que, i a més que ho hem sigut tots, no? O sigui, les coses es senten de manera diferent, és tot molt més intens, tot és com molt més immediat, no? El que m'ha passat un dia pot fer que realment aquell dia sigui un dia horrible i potser ha sigut com un detall, i sí que des d'una perspectiva adulta, no?, més reflexiva, pot semblar que no n'hi ha per tant. Però una cosa són els pensaments i una altra cosa són els sentiments, i els sentiments en aquell moment estan, i potser s'està sentint molt sol, s'està sentint molt trist, està molt preocupat per una cosa que un adult, doncs, bueno, realment ho podria gestionar molt millor, però per l'adolescent en aquell moment està sent una cosa molt dolorosa, no?
1: Els casos d'autolesions van a l'alça?
6: Bueno, ja fa anys, no?, que estan en l'alça. Sí que, segons, no?, els articles que es publiquen i així, o com es facin, hi ha anys, no?, que són més alts, altres que són més baixos, però home, Déu-n'hi-do, sí, d'anys cap enrere, sí. Sí, sí, que han augmentat.
1: Ho dic perquè no sé si tenen molt o poc a veure les xarxes socials. Entenc que quan no hi havia un ús, diguéssim, tan intensiu del mòbil, també en aquestes etapes, no?, l'adolescència i fins i tot en la infància, doncs era una pràctica més en la intimitat, potser costava desemmascarar-la. Ara, abans fèiem referència a aquests reptes virals, no sé si es tendeix fins i tot a pensar que pot arribar, o que els joves poden pensar que pot arribar a ser una moda, no?
6: Clar, realment, el fet de que ja busquis aquest contingut a les xarxes és que ja és signe de que el símptoma està. Sí, el que fan les xarxes és augmentar-ho, no? Perquè si jo ja tinc aquest malestar i estic pensant i algú m'ha dit que això existeix, perquè d'entrada potser, no?, abans de buscar aquest contingut, potser ho has pogut parlar amb algú, perquè entre ells també s'ho expliquen. Si a més després busques el contingut a les xarxes i ja és un contingut encara més clar i estructurat, doncs evidentment això no ajuda gens. Sí? Però jo crec que la gran diferència és que a l'ús de les xarxes ens ha fet que tots estiguem més amb nosaltres mateixos i comunicant-nos a partir d'aquí, en comptes de fer-ho en persona, que crea entorns de molta més intimitat i on realment els sentiments són més fàcils que puguin expressar-se.
1: Clar, deies, ja el simple fet de buscar aquest contingut a les xarxes denota, doncs, una... és simptomàtic, no?, que alguna cosa no està funcionant bé. Però el fet simple de que ja hi hagi aquest contingut disponible a les xarxes, ja potser també ens està dient que aquesta és una societat en certa mesura emmalaltida. No és normal que hi hagi a l'abast de tothom un contingut com aquest, autolesiu, no?
6: Sí, potser és la nova crítica social.
1: En aquest context i veient aquesta realitat i tractant a diari doncs, casos de joves que pateixen precisament aquesta autolesió, no?, que s'autolesionen per mirar de regular-se a nivell emocional, ens explicaves com veu la mesura que proposa el govern espanyol de limitar l'accés a xarxes socials als menors de 16 anys?
6: En la meva opinió, això ja és més personal, jo crec que ajudaria bastant. Sí, perquè el que m'agrada explicar a les famílies és que com a qualsevol altra eina existeix perquè té la seva funció i clarament l'ús d'un smartphone té moltíssimes funcions i moltes molt útils, però s'ha de saber utilitzar. I una cosa és tenir un mòbil dels abans, que truques, però i després que pugui ser la manera d'entrada que quan realment veus que el noi ja el fa servir correctament podem passar l'smartphone, però sense internet al carrer, que sigui només a casa, on els pares veuen què està fent, que pugui tenir algun joc o que pugui parlar per WhatsApp al cap de setmana o fer alguna videotrucada. I ja més endavant, per exemple, als 16, parlem de xarxes, no? Però que hi hagi com aquesta escalada progressiva i no tant en funció de l'edat, sinó del que veiem que el nano és capaç d'assumir. Que se l'està educant i està aprenent.
1: Entenc que en aquests casos, no, d'adolescents que s'autolesionen, juga un paper també molt important la família. Abans ens deies, la família ha d'estar abans, no?, amb aquests espais una mica doncs, de compartir sentiments, de compartir moments, de veure'ns, d'observar-nos, no? Però entenc que quan, malgrat això hagi passat o no hagi passat, una vegada es coneix ja aquest cas, no?, aquesta autolesió en el menor, entenc que les famílies, no sé si llavors tenen un sentiment de culpa, com es gestiona això? Formen part del procés també de recuperació?
6: Bueno, habitualment el que fan és preocupar-se molt. Sí, i desconeixen els factors pels que està passant, no? Llavors aquí és també el poder explicar a les famílies que no, que potser, clar, cal explorar amb el nano què és el que està passant realment, no? I després explicar a les famílies, escolta, la cosa va per aquí, no per allà, no? Uh-huh. I poder donar consells.
1: Uh-huh. Sandra Anguita, psicòloga de Badalona Serveis Assistencials, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui. Que vagi bé.
6: Igualment, moltes gràcies.
4: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
5: El millor del Badalona Matí,
4: amb xancles i banyador.
1: I arran de la proposta de llei que el president Pedro Sánchez va fer ara fa uns dies per prohibir l'accés a les xarxes socials als menors de 16 anys, avui hem decidit tractar aquest tema a la nostra secció de salut. I per fer-ho ens acompanya la doctora Rosa Novell, que és psicòloga clínica del Centre Delta de Badalona Serveis Assistencials, que ens ajudarà doncs, a esclarir dubtes i a explicar quins són els riscos també associats a un mal ús del telèfon mòbil en doncs, edats primerenques i potser no tan primerenques. Què tal? Molt bon dia, doctora.
7: Hola, bon dia.
1: Quina diferència hi ha entre un ús del mòbil, podríem dir, adequat, un d'intensiu i un d'addictiu en l'adolescència? Com es diferencien comportaments i si cada vegada n'estan trobant més doncs, que poden arribar a ser de problemàtics, no? Consulta.
7: Bé, jo el que diferenciaria d'un ús problemàtic d'un ús normal seria que aquest ús que a vegades interfereix molt amb la vida diària, no? Ja sigui amb l'escola, amb les relacions familiars, en l'estat d'ànim, en el son, sí? Més que passar moltes hores davant d'una pantalla. Això en si no és significatiu, sinó és més aviat els efectes nocius que això pot produir.
1: Tracteu molts infants, molts adolescents amb trastorns com, per exemple, depressió o ansietat que puguin estar derivats d'una exposició compulsiva a les xarxes socials?
7: Bé, jo penso que l'ús de les xarxes socials i l'ús de les noves tecnologies pot empitjorar algunes problemàtiques d'ansietat o baix estat anímic, però sí que no és diferenciaria que no és un símptoma és un símptoma, no és una causa única, diguéssim, que les noves tecnologies o aquest ús a vegades excessiu pot amplificar problemes previs, però que no és la causa única d'aquests problemes.
1: De fet, podríem dir que l'exposició, com notem, no? Que potser els nostres fills, alumnes, doncs estan fent una exposició excessiva a les xarxes. Això pot generar, per exemple, irritabilitat o una baixada del rendiment escolar entre els joves?
7: Sí, evidentment, els senyals d'alarma, no, que ens podrien preocupar són doncs, aquesta pèrdua de control quan es fa ús del dispositiu, la irritabilitat quan no es pot fer ús, no, quan s'ha de retirar, sí, problemes en el son, no, rendiment escolar baix, distanciament social, és a dir, poca relació social amb els iguals, i aquests són signes que s'haurien d'anar acompanyant de més a prop.
1: També problemes de concentració o de socialització?
7: Sí, sí, evidentment, quan un adolescent està molt centrat en els dispositius, doncs evidentment descuida totes les altres àrees de la seva vida, no? I per això parlem d'ús problemàtic o addicció, no? Sí.
1: Anava a dir, els professionals de la salut incidiu molt en la necessitat de garantir un bon descans, que és necessari per recarregar piles, no? I el fet que molts menors estiguin enganxats al mòbil fins a entrada la nit, imagino doncs, que també és un problema, no? Precisament això, per deixar descansar el nostre cervell.
7: Sí, evidentment. Fer ús de les noves tecnologies quan abans d'anar a dormir doncs, és un problema que és un hàbit que interfereix en el son, i, evidentment, l'endemà interfereix en la concentració i és una dificultat per un bon aprenentatge. Per això diem que un dels signes d'alarma seria un baix rendiment escolar, no? Perquè aquell adolescent, aquell noi, no, aquella noia no estan plenament concentrats en el que han de fer, no? I llavors això seria un indicador, no? d'un mal ús de les noves tecnologies.
1: Quin paper tenen les famílies en la prevenció i en la detecció d'aquests casos?
7: Bé, la detecció seria doncs posar atenció, no, en tots aquests senyals d'alarma que hem dit, no? no cal que s'arribi a situacions extremes, però algunes d'aquestes dificultats ens poden indicar que hi ha una problemàtica. Jo crec que és molt important l'acompanyament familiar, sí? Que les famílies siguin capaços de posar límits clars, coherents, consensuats, estables en el temps, no? Fomentar activitats saludables, fora de l'ús de la pantalla, mantenir un diàleg obert amb els fills. Jo crec que l'acompanyament familiar és clau en aquest sentit.
1: Com es tracta l'addicció al mòbil, no? És comparable a d'altres drogues?
7: Bé, en alguns aspectes sí, però jo crec que estem parlant d'una població, doncs, bueno, d'unes franges d'edat, bueno, adolescents, no?, que estan fent aquesta transició del món infantil al món adult, no?, amb les seves particularitats, val? Evidentment, bueno, hi ha matisos, no?, que serien diferents, no?, i que s'haurien de tractar d'una forma diferent, sí? En tot cas, jo sempre sóc molt cuidadora en aquest aspecte de no parlar d'addicció, no?, de no alarmar, sí, perquè bueno, a vegades és un trànsit puntual que es fa en aquesta època, sí, però no en aquesta etapa de la vida, però no significa que aquell adolescent hagi de tenir una addicció i tenir després dificultats.
1: Sinó que parem atenció, no?, entre professionals i famílies per estar alerta i saber com redreçar aquesta situació, no?, i afavorir, sí, aquest benestar de l'infant. Doctora Rosa Novill, psicòloga clínica del Centre Delta de Badalona Serveis Assistencials, gràcies per haver-nos atès. Que vagi molt bé.
7: Gràcies per convidar-me.
4: El millor del Badalona Matí.
5: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de arrecós. El còctel de l'estiu.
4: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.

0: Són les 4.
1: Notícies Badalona.
2: Bon cap de setmana, us parla Martí Villegas. La calor extrema es mantindrà fins dijous de la setmana vinent amb un petit respir entre divendres i dissabte. Tot i això, el Meteocat alerta que el pic d'aquesta segona onada de calor es mantindrà fins dimecres o dijous. Davant d'aquest escenari, Protecció Civil demana prudència en el bany i evitar situacions de risc que puguin generar incendis forestals. Aquesta petita treva ha permès que Badalona surti del nivell 3 del Pla Alfa, el segon més alt, i assenyala un risc molt alt per risc d'incendi que es va decretar dijous. Tot i la rebaixa de perill, bombers de demana a la ciutadania evitar qualsevol situació de risc que pugui ocasionar incendis i que es truqui ràpidament al 112 en cas de veure foc o fum. La temperatura mínima registrada aquest divendres a Badalona no ha baixat dels 25 graus, sent la cinquena nit tòrrida consecutiva. Les altes temperatures obliguen a canviar els hàbits diaris per evitar les hores de més calor. Això afecta també el comerç, especialment els mercats al carrer. Els Encants de Montigalà han notat un descens de les vendes d'entre un 30 i un 40%. També han detectat un canvi d'horari en els moments de més afluència. El motiu principal, expliquen els comerciants, és que un alt percentatge dels clients habituals són persones grans que prefereixen no fer el trajecte fins al mercat en les hores de més calor del dia. Per això també asseguren que ha augmentat la concurrència de gent a les primeres hores del matí. Escoltem el Mohamed, la Raquel i la Maria, comerciants dels Encants.
3: Los mayores, resulta con el calor, van con miedo, pues que como vienen las noticias que a veces caen las personas por el calor de tal y cual, entonces lo notamos un 30 o un 40% menos.
4: A partir de les 11 ja la gent surt molt menys. A les 7, 8 del matí encara surt la gent, però ara més tard no es pot. Hi ha molta menys. Un 30 o 40% ens ha baixat.
5: No és igual, ara, con esta calor, un mercado a pie de piso, de calle, de su casa, de su entorno, que subir, esperar l'autobús, montar l'autobús i venir aquí.
2: Alguns comerciants també asseguren que els estius són un mal període de vendes, perquè moltes persones es queden a càrrec dels fills i nets que durant l'any estan a l'escola. I això, afegit a que les altes temperatures són especialment dures amb els infants, fa encara més difícil que s'apropin al mercat. Les 5 baranes repartides pel litoral badaloní ofereixen un punt de suport i de confiança a aquelles persones que necessiten ajuda per accedir i sortir de l'aigua. Després de la bona acollida que va tenir la prova pilot amb dues baranes l'any passat, el dispositiu s'ha ampliat i ara arriba a 3 platges del municipi. Alguns usuaris, però, alerten que les altes temperatures escalfen l'acer i dificulten poder-s'hi agafar. Se n'han incorporat dues a la platja dels Pescadors, dues més al pont d'en Botifarreta i una altra a la del Coco. Són d'acer inoxidable, fan 12 metres de longitud i gràcies al seu sistema modular s'adapten al relleu de la sorra, especialment en zones amb més pendent, una característica que els usuaris consideren clau per poder entrar i sortir de l'aigua amb més estabilitat. Escoltem Roser Formentí, Agustí Girau, Montse Formentí i Marc Fuentes.
6: És molt útil, jo evidentment no la faig servir, però la gent gran la fan servir. Jo hi trobo a faltar un tros de barana, la trobo curta.
7: Va molt bé. Per la gent gran, pues estupendo, perquè sempre pot agafar-se aquí.
6: Podria desaparèixer el tram de dalt, jo, per la meva opinió, i en general els que són grans, i posar-lo a baix.
8: El mes de novembre em van operar del creuat i si m'haguessin hagut d'operar fa un mes, això m'hagués vingut perfecte. Ara, per sort, ja no em cal.
2: El cinema La Fresca, el teatre i el circ compliran les nits d'estiu a la ciutat els dos últims caps de setmana de juliol. Les activitats seran gratuïtes i es faran a la plaça Trafalgar, al parc de Can Soleil i Cal Arnús. La programació començarà en aquest mateix parc dissabte 18 de juliol a les 10 de la nit amb la projecció del film Perfect Days. L'endemà diumenge 19 de juliol el mateix espai acollirà dues propostes d'art de carrer. A 8:15 de la tarda la companyia La Còrcoles presentarà H, un espectacle de funambulisme contemporani. I a les 8, la Bu and Chris Clown representaran Triplet, una proposta de clown poètic. I el 25 de juliol a les 10 de la nit, la plaça Trafalgar acollirà la projecció de la pel·lícula Robot Dreams. El cicle es tancarà el 26 de juliol a les 8 a la mateixa plaça amb Desprovisto, de la companyia Up Arte, un espectacle de circ contemporani.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.

0: Són les 5.
1: Notícies Badalona.
2: Bon cap de setmana, us parla Martí Villegas. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha alertat que la situació serà sensible i delicada pel que fa als incendis la setmana vinent i ha demanat extremar la prudència. En declaracions a Ser Catalunya, ha explicat que entre l'1 i el 8 de juliol s'han registrat 345 incendis a Catalunya i ha lamentat que bona part els provoquen accions humanes que no tenen mala intenció però que acaben en aquests focs. Parlon ha explicat que, tot i la treva meteorològica aquest divendres i dissabte, diumenge tornaran a pujar les temperatures i tornaran a coincidir amb baixa humitat i episodis de vent. Ha afirmat que aquests són factors que incideixen sobre la intensitat i la simultaneïtat de focs, com ha passat aquesta setmana, i per això ha alertat que el risc continuarà sent molt alt. Badalona estarà en el 9è Fòrum de Governs Locals i Regionals a Nova York. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, participarà en aquesta trobada el pròxim dimarts 14 de juliol a la seu de les Nacions Unides, en representació de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. Aquesta reunió s'emmarca en el Fòrum Polític d'Alt Nivell de les Nacions Unides i té com a objectiu posar en comú i coordinar les aportacions dels governs locals i regionals reunits per avançar en la implementació de l'Agenda 2030. Aquesta és la segona vegada que l'alcalde de Badalona participa i intervé en aquesta trobada. La seva intervenció es podrà seguir en directe a partir de les 9 de la nit, hora espanyola, a través del servei de streaming de les Nacions Unides. Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 32 i 37 anys com a presumptes autors d'un robatori amb violència i intimidació a Badalona. Els fets van tenir lloc el passat 8 de juliol al matí a l'avinguda del Marquès de Sant Mori, quan la víctima, un home de 87 anys amb problemes de mobilitat, caminava per la via pública. Segons la policia, els dos individus van abordar l'home per sorpresa, li van tapar la cara amb una bossa de plàstic i el van empènyer contra una paret per sostreure-li la cartera. Després de cometre el robatori, van fugir corrent del lloc dels fets. Els detinguts, que acumulen conjuntament 21 antecedents policials per fets similars, van passar a disposició judicial l'endemà, el 9 de juliol. La Generalitat ha declarat l'Hospital Quirón Badalona com a centre universitari per al nou grau de Medicina de la Universitat Ramon Llull. El Departament de Recerca i Universitats ha certificat que el centre compleix els requisits i els recursos necessaris per ser hospital universitari i s'uneix així als altres dos hospitals recentment certificats del grup Quirón Salut, el Quirón Barcelona i el Pilar. Els tres centres formaran part del nou grau de Medicina de l'URL a partir d'aquest pròxim curs 26-27. Durant els dos primers anys, els hospitals aportaran professionals al quadre docent de la facultat, mentre que a partir del tercer curs els centres acolliran els estudiants per iniciar la seva formació clínica pràctica. D'aquesta manera, el grup Quirón tindrà tres hospitals universitaris més a Catalunya, Deixeus i Sagrat Cor a Barcelona i General de Catalunya a Sant Cugat del Vallès. I en esports, els abonaments per viure en directe des del Palau Olímpic la Supercopa Endesa Badalona 2026 es posaran a la venda el pròxim dimarts, dia 14 de juliol, a la 1 del migdia. La Supercopa jugarà el 19 i 20 de setembre i és el torneig que dona el tret de sortida de les competicions oficials en l'àmbit estatal. En el cas del Joventut Pro, la primera competició oficial serà la Lliga Catalana una setmana abans.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
3: Ningú t'informa com nosaltres. Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'última en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
4: Doncs som-hi, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes. Nova setmana i nova ocasió que tenim a partir d'ara mateix d'escoltar junts algunes interessants novetats musicals d'aquesta setmana. Avui les comencem a casa nostra, a Terres Catalanes. Més concretament, anirem fins a Sant Vicenç dels Horts per escoltar el més nou d'Albert Esteve, amb una cançó que es diu Un món millor, reivindicant així la necessitat de construir un futur més humà, sostenible i també compartit. Per tant, amb ell, amb Albert Esteve i Un món millor, comencem aquestes estrenes. Som-hi!

Aquesta és la cançó que ha obert avui aquest estrenes. Des de Sant Vicenç dels Horts ens ha acompanyat Albert Esteve i amb la cançó Un món millor, reivindicant la necessitat de construir aquest futur més humà, sostenible i compartit. Seguim en reivindicacions perquè ara mateix ens arriba el canadenc Bryan Adams amb la seva nova cançó 50 Fears, que és un himne al Canadà i en protesta contra el president dels Estats Units, Donald Trump, que constantment es refereix al seu veí com l'estat número 51 de la nació nord-americana. 50 First State és la nova cançó de Bryan Adams.

51st State, aquesta és la nova cançó de Bryan Adams, i anem per una de les noves, i tornem a Catalunya, de Confinaps. És un projecte musical català creat i liderat per Francesc Aznar. El grup va néixer durant el març del 2020, coincidint amb la pandèmia i el confinament. Són originaris de Castellterçol, al Moianès, i així ens arriben amb aquesta, que es diu Vés per on.

Noves cançons que anem descobrint, com cada setmana, a través d'estrenes. Aquests són els Confinaps i la seva nova cançó, Ves per on. Una altra de les interessants novetats que compartim junts. Ara mateix anem amb una reconeguda banda australiana d'indie rock i Britpop que va ser formada a Sydney el 2012. Ells es diuen DMAs i la cançó que ens proposen és el Killing Time.

Killing Time, aquesta és la nova història musical dels DMAs, una altra de les novetats interessants per a aquestes estrenes que t'acompanya, siguis on siguis. Ella es diu Sara Roy, cantant i compositora catalana, nascuda a Manresa. Va saltar la fama durant la seva adolescència com a vocalista del popular grup infantil Macedònia i actualment destaca en la seva carrera en solitari amb cançons com, per exemple, aquesta que escoltarem ara mateix i que es diu Tant de bo poder parar el temps.

Tant de bo poder parar el temps. Aquesta és la nova cançó de la manresana Sara Roy, una altra novetat de la setmana. Seguim a estrenes i ara mateix anem per la veu de Erin LeCounts. És una cantant, compositora i productora britànica. Destaca per compondre i per produir les seves pròpies cançons, que crea amb un estil pop molt propi, com ho comprovarem amb la seva nova cançó anomenada De Cinema.

La veu de la britànica Erin Lecount, aquesta cançó que es diu De Cinema. Seguim endavant i ara mateix anem a compartir una història que precisament, i valgui la redundància, està compartida primerament per en Nil Boladeres, que és del Baix Llobregat. Va començar com a saxofonista en grups com Trust o La Barraca, i també es fa acompanyar per Albert Martí, és del Poble Sec de Barcelona, és actor, músic i gestor cultural. Junts ens presenten aquesta història anomenada El Precipici.

És el ritme de Flory, el seu nom real és Florence Helen Arnold. És una cantant, compositora, model i bateria anglesa, nascuda a Bristol. És especialment coneguda pel seu estil de música pop electrònica i per haver estat la bateria del famós equip de producció britànic Xenomania. Flory és una altra de les novetats interessants de la setmana, a estrenes que et segueix acompanyant-te, siguis on siguis. Ara mateix tornem a Catalunya i ho fem precisament amb la veu de Tito Martí, que és un jove músic i cantautor català que destaca en el panorama del pop folk i la cançó d'autor, tot i que

va néixer a Maó, a Menorca, ha viscut pràcticament tota la seva vida a Catalunya i actualment està molt arrelat a Castellfollit del Boix, al Bages. Aquesta és la seva cançó, La Parenta, Titu Martí.

Així ha sonat el més nou de Tito Martí, es diu La Parenta, una cançó que segurament farà el seu estiu en aquest 2026. Seguim endavant, ara mateix anem fins a Gran Bretanya de nou per escoltar el cantautor britànic d'origen nigerià, Jerup. El seu nou èxit es diu Forever Right Now.

Forever Right Now, aquesta és la nova cançó de Jerub, aquest cantautor britànic d'origen nigerià que també ens ha acompanyat en aquestes estrenes. Es diu Eric Alès, nascut a Sabadell, és un cantant i actor sabadellenc que destaca per la seva carrera musical en què recupera l'essència del rock català. Aquesta és una mostra, es diu Em va ensenyar a volar.

Eric Alès, aquesta és la seva nova cançó, em va ensenyar a volar, una altra novetat de la setmana en aquestes estrenes. Com ho és? La tornada dels Take That amb noves cançons. Aquesta es diu Sweet July.

Sweet July, aquesta és la nova cançó dels Take That, la seva tornada aquest estiu del 2026 amb noves creacions musicals. Així els hem escoltat en aquestes estrenes. Tornem a Catalunya, ara mateix amb la veu d'Àuria Franch, que és una cantant i compositora originària de Navàs, al Bages. És especialment coneguda per haver viralitzat a les xarxes socials amb el projecte Com sonaria en català, amb el qual adapta i versiona èxits internacionals a la seva llengua, a més de compondre i publicar temes propis, com aquest, que es diu És meravellós.

0: És meravellós. Així sona Àuria Franc, una altra de les cançons interessants d'aquest estiu del 2026. Seguim endavant, es diu Madonna. Ella té nou disc des de fa res, qüestió de setmanes, i aquesta és una de les cançons que hi trobarem. Es diu Fragile.
1: People really think that there's a beginning and an ending to this thing called life. But energy never dies. This is just a portal we're going through. Still, it's hard to let go, to let go, to let go, to let go.

Una altra de les noves creacions musicals de Madonna des del seu Confessions 2, aquest Fràgil, que ens ha acompanyat també en aquestes estrenes, que ja posa el punt i final avui amb Mariana Zarr. És una jove cantautora independent des de Montornès del Vallès. És coneguda per escriure cançons que converteixen en música sentiments. Per si vols tornar, és la cançó que avui posa el punt i final a aquestes estrenes amb veu i música de Mariana Zarr. Així acabem. Rebeu una salutació de Joan Soler. Us esperem la setmana vinent aquí mateix. No hi falteu. Saluts. Adéu-siau.

0: Són les 6.
1: Notícies Badalona.
2: Bon cap de setmana, us parla Martí Villegas. La calor extrema es mantindrà fins dijous de la setmana vinent amb un petit respir entre divendres i dissabte. Tot i això, el Meteocat alerta que el pic d'aquesta segona onada de calor es mantindrà fins dimecres o dijous. Davant d'aquest escenari, Protecció Civil demana prudència en el bany i evitar situacions de risc que puguin generar incendis forestals. Aquesta petita treva ha permès que Badalona surti del nivell 3 del Pla Alfa, el segon més alt, i assenyala un risc molt alt per risc d'incendi que es va decretar dijous. Tot i la rebaixa de perill, bombers de demana a la ciutadania evitar qualsevol situació de risc que pugui ocasionar incendis i que es truqui ràpidament al 112 en cas de veure foc o fum. La temperatura mínima registrada aquest divendres a Badalona no ha baixat dels 25 graus, sent la cinquena nit tòrrida consecutiva. Les altes temperatures obliguen a canviar els hàbits diaris per evitar les hores de més calor. Això afecta també el comerç, especialment els mercats al carrer. Els Encants de Montigalà han notat un descens de les vendes d'entre un 30 i un 40%. També han detectat un canvi d'horari en els moments de més afluència. El motiu principal, expliquen els comerciants, és que un alt percentatge dels clients habituals són persones grans que prefereixen no fer el trajecte fins al mercat en les hores de més calor del dia. Per això també asseguren que ha augmentat la concurrència de gent a les primeres hores del matí. Escoltem el Mohamed, la Raquel i la Maria, comerciants dels Encants.
3: Los mayores, resulta con el calor, van con miedo, porque como vienen las noticias que a veces caen las personas por el calor de tal y cual, entonces lo notamos un 30 o un 40% menos.
4: A partir de les 11 ja la gent surt molt menys. A les 7, 8 del matí encara surt la gent, però ara més tard no es pot. Hi ha molta menys. Un 30-40% ens ha baixat.
5: No és igual, ara, con esta calor, un mercado a pie de piso, de calle, de su casa, de su entorno, que subir, esperar l'autobús, montar l'autobús i venir aquí.
2: Alguns comerciants també asseguren que els estius són un mal període de vendes, perquè moltes persones es queden a càrrec dels fills i nets que durant l'any estan a l'escola. I això, afegit a que les altes temperatures són especialment dures amb els infants, fa encara més difícil que s'apropin al mercat. Les 5 baranes repartides pel litoral badaloní ofereixen un punt de suport i de confiança a aquelles persones que necessiten ajuda per accedir i sortir de l'aigua. Després de la bona acollida que va tenir la prova pilot amb dues baranes l'any passat, el dispositiu s'ha ampliat i ara arriba a 3 platges del municipi. Alguns usuaris, però, alerten que les altes temperatures escalfen l'acer i dificulten poder-s'hi agafar. Se n'han incorporat dues a la platja dels Pescadors, dues més al pont d'en Botifarreta i una altra a la del Coco. Són d'acer inoxidable, fan 12 metres de longitud i gràcies al seu sistema modular s'adapten al relleu de la sorra, especialment en zones amb més pendent, una característica que els usuaris consideren clau per poder entrar i sortir de l'aigua amb més estabilitat. Escoltem Roser Formentí, Agustí Girau, Montse Formentí i Marc Fuentes.
6: És molt útil, jo evidentment no la faig servir, però la gent gran la fan servir. Jo hi trobo a faltar un tros de barana, la trobo curta.
7: Va molt bé. Per la gent gran, pues estupendo, perquè sempre pots agafar-te aquí.
6: Podria desaparèixer el tram de dalt, jo, per la meva opinió, i en general els que són grans, i posar-lo a baix.
8: El mes de novembre em van operar del creuat i si m'haguessin hagut d'operar fa un mes, això m'hagués vingut perfecte. Ara, per sort, ja no em cal.
2: El cinema, la fresca, el teatre i el circ compliran les nits d'estiu a la ciutat els dos últims caps de setmana de juliol. Les activitats seran gratuïtes i es faran a la plaça Trafalgar, al parc de Can Soleil i Cal Arnús. La programació començarà en aquest mateix parc dissabte 18 de juliol a les 10 de la nit amb la projecció del film Perfect Days. L'endemà diumenge 19 de juliol el mateix espai acollirà dues propostes d'art de carrer. A 8:15 de la tarda la companyia La Còrcoles presentarà H, un espectacle de funambulisme contemporani. I a 8:00 la Bua en Chris Clown representaran Triplet, una proposta de clown poètic. I el 25 de juliol a les 10 de la nit, la plaça Trafalgar acollirà la projecció de la pel·lícula Robot Dreams. El cicle es tancarà el 26 de juliol a les 8 a la mateixa plaça amb Desprovisto, de la companyia Up Arte, un espectacle de circ contemporani.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
9: Veus d'estiu a Ràdio Ciutat de Badalona amb DJ Pau.

0: Són les 7.
1: Notícies Badalona.
2: Bon cap de setmana, us parla Martí Villegas. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha alertat que la situació serà sensible i delicada pel que fa als incendis la setmana vinent i ha demanat extremar la prudència. En declaracions a Ser Catalunya, ha explicat que entre l'1 i el 8 de juliol s'han registrat 345 incendis a Catalunya i ha lamentat que bona part els provoquen accions humanes que no tenen mala intenció però que acaben en aquests focs. Parlon ha explicat que, tot i la treva meteorològica aquest divendres i dissabte, diumenge tornaran a pujar les temperatures i tornaran a coincidir amb baixa humitat i episodis de vent. Ha afirmat que aquests són factors que incideixen sobre la intensitat i la simultaneïtat de focs, com ha passat aquesta setmana, i per això ha alertat que el risc continuarà sent molt alt. Badalona estarà en el 9è Fòrum de Governs Locals i Regionals a Nova York. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, participarà en aquesta trobada el pròxim dimarts 14 de juliol a la seu de les Nacions Unides, en representació de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies. Aquesta reunió s'emmarca en el Fòrum Polític d'Alt Nivell de les Nacions Unides i té com a objectiu posar en comú i coordinar les aportacions dels governs locals i regionals reunits per avançar en la implementació de l'Agenda 2030. Aquesta és la segona vegada que l'alcalde de Badalona participa i intervé en aquesta trobada. La seva intervenció es podrà seguir en directe a partir de les 9 de la nit, hora espanyola, a través del servei de streaming de les Nacions Unides. Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 32 i 37 anys com a presumptes autors d'un robatori amb violència i intimidació a Badalona. Els fets van tenir lloc el passat 8 de juliol al matí a l'avinguda del Marquès de Sant Mori, quan la víctima, un home de 87 anys amb problemes de mobilitat, caminava per la via pública. Segons la policia, els dos individus van abordar l'home per sorpresa, li van tapar la cara amb una bossa de plàstic i el van empènyer contra una paret per sostreure-li la cartera. Després de cometre el robatori, van fugir corrent del lloc dels fets. Els detinguts, que acumulen conjuntament 21 antecedents policials per fets similars, van passar a disposició judicial l'endemà, el 9 de juliol. La Generalitat ha declarat l'Hospital Quirón Badalona com a centre universitari per al nou grau de Medicina de la Universitat Ramon Llull. El Departament de Recerca i Universitats ha certificat que el centre compleix els requisits i els recursos necessaris per ser hospital universitari i s'uneix així als altres dos hospitals recentment certificats del grup Quirón Salut, el Quirón Barcelona i el Pilar. Els tres centres formaran part del nou grau de Medicina de l'URL a partir d'aquest pròxim curs 26-27. Durant els dos primers anys, els hospitals aportaran professionals al quadre docent de la facultat, mentre que a partir del tercer curs els centres acolliran els estudiants per iniciar la seva formació clínica pràctica. D'aquesta manera, el grup Quirón tindrà tres hospitals universitaris més a Catalunya, Deixeus i Sagrat Cor a Barcelona i General de Catalunya a Sant Cugat del Vallès. I en esports, els abonaments per viure en directe des del Palau Olímpic la Supercopa Endesa a Badalona 2026 es posaran a la venda el pròxim dimarts, dia 14 de juliol, a la 1 del migdia. La Supercopa jugarà el 19 i 20 de setembre i és el torneig que dona el tret de sortida de les competicions oficials en l'àmbit estatal. En el cas del Joventut Pro, la primera competició oficial serà la Lliga Catalana una setmana abans.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
3: Ningú t'informa com nosaltres.
4: 20 anys del Víctimes al telèfon.
3: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
5: ¿Ha realizado una reserva y ha regresado de su viaje?
6: No, no.
5: ¿Ha realizado?
6: No.
5: Si necesita
6: que no.
5: Disculpe, no le he entendido.
6: A ver, ayuda, ayuda.
5: Disculpe, no, sigo sin entender.
6: Ay, por favor.
7: ¿Qué nivel de radio?
6: Operador.
7: ¿Qué nivel de
5: Disculpe por la confusión.
6: Sí. Sí.
5: Gracias.
8: Nos estamos esforzando en contestar sí. Su llamada.
4: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
3: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.

0: Doncs comencem aquest repàs alternatiu de la premsa. Comencem justament pel diari Avui.
1: Avui comencem amb el diari Avui. De fet, aquesta notícia la publiquen molts diaris. Una notícia que ens portarà de seguida fins a una bonica població que es diu Sant Guim de la Plana. Sant Guim, a les comarques lleidatanes. Resulta, m'ha encantat avui el titular del diari Avui. Diu, l'Àngel, el dimoni i el senyor alcalde. Resulta que a Sant Guim de la Plana, la tensió entre l'alcalde i els organitzadors del Pessebre Vivent ha provocat l'anul·lació del Pessebre Vivent per segon any consecutiu. La notícia està que l'alcalde diu que farà servir l'ús dels Mossos d'Esquadra per impedir la festa dels 25 anys que inclou missa i botifarrada.
0: Però què passa? Que es ven droga en aquesta botifarrada?
1: L'alcalde es veu que diu que no vol que es faci el Pessebre Vivent. Que no vol. Per exemple, diu que es reactiva la polèmica pel Pessebre Vivent de Sant Guim de la Plana a la Segarra. L'Ajuntament ha prohibit la festa de dissabte que ve pels 25 anys del Pessebre i també les representacions per Nadal. Es veu que els organitzadors, però, asseguren que els actes es faran tot i l'amenaça de l'alcalde de requerir la presència dels Mossos d'Esquadra. Això que són desavinences polítiques i personals entre l'Associació Cultural Marinada, que és l'organitzadora del Pessebre Vivent, i l'Ajuntament. Què et sembla?
0: Aquí hi ha un marro, eh?
1: Jo crec que això acabarà fatal, eh?
0: I tu voldes trucar a algun ajuntament?
1: Anem a trucar, home, a l'Ajuntament de Sant Guim de la Plana. Directament jo crec que avui ens penjaran el telèfon, però bé.
0: Bonica ràdio, Sant Guim.
1: Sí, sí, sí.
0: S'acosta el dia, eh?
1: El dia que què?
0: Dia 2 de desembre.
1: Què passa el 2 de desembre?
0: Surt el disc de Rafael.
1: Ah, sí, sí. Corrents anirem a comprar-lo. Corrents.
0: L'entrevistarem aquí a l'estudi, vindrà la tertúlia.
1: Sí. Ja podrà pujar les escales?
0: Vindrà aquí i dirà, esto es un escándalo, és el que dirà.
1: Sí, sí. Estem trucant?
2: Bones festes, Badalona.
0: Gràcies, senyor Mangulo.
1: Què? Això és un fax?
0: Sí.
1: Això és un fax de l'Ajuntament.
0: Què passa?
1: Què passa que...
0: No hem trucat doncs... correctament?
1: O hem trucat correctament
0: no
1: i no hi ha ningú i han deixat enduiat el fax o bé tenen un altre telèfon. Podem comprovar-ho per l'altra línia a través de Telefònica. Anem a trucar Telefònica per l'altra línia. Així, avui és el darrer dia del plasma, recordeu. Aquest plasma que està arreglant Telefònica.
0: És cert.
1: Aviam si ens toca, quedaven dos. Dimecres quedaven dos plasmes. Aviam avui si els han arreglat o no.
0: Home, han passat dos dies ja. Oh, que ràpid.
3: El de Telefònica.
1: El de Telefònica. Si no, saps què farem, no?
0: Què?
1: Trucarem al bar del poble.
0: Que és on estaran tots els regidors.
1: Aviam si ens agafen el telèfon.
0: Això és el de Telefònica?
1: Per cert, avui al 20 minuts surt l'àvia que hi buscàvem, la Conxita, que ha inventat el rock and roll. Te'n recordes que hi parlàvem?
0: 86 anys, oi?
1: Sí, sí.
0: Doncs trobo que es conserva molt bé.
1: Sí, aquesta àvia catalana que ha inventat un embolcall ecològic per portar el menjar.
0: Sí.
1: Segons el 20 minuts se li va ocórrer a la sobretaula del diumenge. Notícia, titular important. Veient la Telefònica, què?
0: Que estem en espera.
1: Sí, sí.
0: Mai ha trigat tant.
3: El de Telefònica.
1: Sí, sí. Mentre estem fent publicitat gratuïta.
0: Sí. Dic que aquesta dona se li devia ocórrer.
4: Buenos días, ¿en qué puedo ayudarle?
1: Buenos días. Em pot sonar el telèfon de l'Ajuntament de Sant Guim de la Plana?
4: ¿De qué localidad?
1: Sant Guim de la Plana.
4: Sant Guim de la Plana.
1: Sant Guim, Guim.
4: ¿Eh?
1: Guim.
4: Guim, terminado en M.
1: No, Guim, Guim.
0: Con G.
1: Con G.
0: Con G.
1: G-U-I-M.
4: Ah,
1: Guim, Guim. Guim, Guim.
0: ¿Cómo que Guim, Guim?
1: Como Guim, pero sin la Q, con la G.
4: ¿A qué provincia pertenece?
1: A Lleida, de toda la vida.
0: Home, de tota la vida.
1: Deu fer un fred allà?
0: Ui, sí.
1: T'imagines estar a Sant Guim de la Plana?
0: No m'ho puc imaginar.
1: Jo em vull imaginar el caganer.
0: El caganer de Sant Guim?
1: El caganer, clar, amb el fred que fa, li deu quedar el cul gelat.
0: Trigarà, perquè no ho trobarà.
1: Perdoni, que ho troba?
4: No, aún no, un moment.
1: Aún no?
4: No, aún no.
0: Aún no.
1: Sant Guim de la Plana.
0: Bonica població, jo recordo l'església, preciosa.
1: Això que, segons aquesta notícia, el Pessebre té més de 300 figurants que treballen intensament per recrear les escenes amb la màxima... Sí, sí, fidelitat.
0: El Pessebre Vivent és una de les coses més absurdes que s'han inventat, eh? Mm.
1: De dir. Senyoreta.
4: Sí, digue-me.
1: És que el temps va corrent, si estem en crisi.
4: Perdona? ¿Me podía usted hablar en castellano?
1: Sí, sí, sí. Digo que el tiempo va corriendo.
4: Sí.
1: Y que no tengo dinero para tanto teléfono.
0: Hombre, no sigues así. Ella fa el que pot.
4: Estamos localizándole la localidad.
1: San Guim de la Plana.
0: Ah, de ahí viene localidad.
4: ¿Me deletrea, por favor?
1: Otra. Mira, a ver. S-A-N-T de ¿sí? San Guim. Se escribe G de gato. U de...
0: Uruguay.
1: De Urraca. De Uruguay. De de Uruguay o de Urraca. I de Italia. Y M de Madrid. Después, de la...
4: Un momento, por favor.
1: Plana. Plana como Castellón.
0: O como la plaza de Badalona.
1: Sí. Mm. Escolta, busquem tu, busquem-ho.
0: Sí, anirem ràpid, jo, si busco.
1: Perquè, clar, no podem perdre el matí així.
0: Espero que després d'aquesta trucada almenys tinguem el plasma.
1: Sí, espero.
0: Perquè, clar, la rapidesa...
1: A veure, és un poble, no estem demanant aquí...
4: Un momento, por favor.
1: Sí, sí.
0: Sí, sí.
4: Nos indica que ninguna localidad...
1: No hay ninguna.
4: San Guim de la Plana.
1: San Guim de la Plana no existe. En Lleida no existe.
4: Un momento, por favor.
1: Sí,
0: sí. Tenim una hora aquí,
1: eh? Atenció.
0: Seguint de la Plana té plana web.
1: I tant, i és fantàstica la pàgina web.
0: Sí, Ajuntament, sí. Informació...
1: Perdó, senyorita.
0: Un moment, que encara no l'he trobat, eh? Telèfons d'interès.
1: Senyorita.
4: Sí, estoy con usted.
1: Sí, una cosa, però no existe el Ayuntamiento o no existe el pueblo.
4: Estamos viendo primero el pueblo.
0: Ah, pues no cal que lo vean, solo queremos el teléfono.
1: Ya.
0: No es necesario que lo visiten.
1: Bé, escolta una cosa, a tu et surt el telèfon, no?
0: No, encara no, eh?
1: Home, jo l'he trobat en 30 segons.
0: Quin apartat és?
1: Entra a la plana web.
0: És això?
1: Sí, sí, però la principal, la portada.
0: Que és de la portada?
1: Tot en directe, vinga. Sí, surt aquí, a la primera plana.
0: Seguint de la Plana. Mira, sí. És aquesta
4: pues,
0: plana.
4: Pues por San Guim de la Plana...
0: Ella encara continua,
4: en toda Gerona...
1: ¿En toda qué?
4: No nos consta
0: en toda Gerona. Está buscando
4: en toda la
0: Gerona.
4: Provincia de Gerona.
1: No. Lleida, le he dicho.
0: Ah, está aquí al teléfono, ya le he trobat.
1: No, no, Gerona no le he dicho, Lleida.
4: Ah, Lleida, perdona.
0: Digue-li que pengem i ja el tenim.
1: Sí. Sí.
0: Acaba en 86.
1: Sí, és el que
0: però
1: tenim.
0: Hi ha dos.
1: Ah, doncs hi ha un altre, eh? Perdone, senyorita. Senyorita.
0: Ah, no, és el mateix, telèfon.
1: Senyorita.
0: He posat descobre el mateix
4: sí,
0: telèfon.
4: Sí, l'estoy escuchando.
1: No, que ja l'he encontrado jo a través del Google. Ja està, ja està.
0: Que en siga el plasma.
1: D'acuerdo? Gracias por todo.
0: I el plasma.
1: Por cierto, m'ha tocado el plasma.
4: Un momento, por favor.
1: Sí.
0: Surt el telèfon, ho podem dir. És 973-55-0586.
4: Pues lo sentimos, esta vez su llamada no ha obtenido el premio.
1: No? Vale, no. ¿Cuánto ha costado esta llamada de dinero?
4: Pues lo que es el establecimiento es 40,06, más sí. 1,39 por segundo.
1: ¿Por segundo?
0: Primer, por minuto será.
4: Minutos,
1: a sí. Ver, perdone, me ha dicho 1,39 por segundo.
4: Un céntimo, sí, un céntimo.
1: Ah,
4: no,
1: un céntimo, vale.
4: No,
1: uy, digo, pero esto... O sea, por minuto, ¿cuánto es? ¿60? ¿No?
0: Por 60, segundo, un céntimo, sí. Sí.
1: 60, de acuerdo, gracias. Sí.
4: Ah, usted, muy buenas
1: tardes. Si un segon val en aquest cas
0: un
1: cèntim, doncs 60. No?
0: Sí, sí, sí.
1: Suposo.
0: Sí.
1: Segons ens ha dit aquesta senyoreta.
0: El telèfon de la plana web és 973-55-0586.
1: Anem a l'altre telèfon que tenim.
0: És el mateix. 973-55-0586.
1: És el mateix.
0: És molt útil posar les coses al mateix telèfon.
1: Va, tornem a trucar, aviam si hi ha sort. Busca un bar. Busca un bar. Mentre, busca'm un bar del poble. Truca'm a Sant Guim. No farem res avui, ja t'ho dic ara. Tot aquest espai per res. Hi ha línia, tenim línia.
0: Bars, sitios de copes i discoteques en Sant Guim. A veure si ho trobem.
1: Sant Guim de la Plana. Res.
0: Quin bar vols que mirem?
1: Va.
0: Mira, aquí tens.
1: Truca'm a qualsevol, va, digue'm un.
0: El Jardín Bar La Viriata.
1: Però és Sant Guim de la Plana, eh?
0: Aquí, però és Sant Guim de la Plana.
1: Va, digue'm el telèfon.
0: 975...
1: 975 no pot ser, 973, ho sé.
0: Aquí posa 975, eh?
1: 975... Perquè 973 és el prefix de Lleida.
0: Posa 975-1038.
1: No, però no pot ser, ja t'ho dic ara. Marquem amb 973.
0: Jo crec que això no...
2: Sí, buenos días.
1: Hola, buenos días. He trucat a Sant Guim de la Plana.
2: Perdón?
1: He llamado a Sant Guim de la Plana.
0: Diria que no.
2: No, no, no, es una casa rural, esto.
1: Però de dónde?
2: De Soria.
1: De Soria, ah, claro. Si hemos marcado 975 es Soria, claro. Gracias. Vale. Yo te he dicho que 975 es Soria.
0: No acaba de sortir això.
1: No, clar, digue'm el telèfon amb el 973.
0: Amb el 973. Un segon, tornem-hi. 973 50.
1: Sí, he marcat abans. Si no, tancarem aquest tema, tot i que ara. Sí, perquè, no, clar, no podem estar aquí tot el matí.
0: No ens en sortim, eh?
1: No existeix. I hi ha un altre?
0: No hi ha cap altre.
1: No hi ha cap altre.
0: Hi ha un altre poble a 72 quilòmetres de Sant Guim, cosa que és bastant lluny, no?
1: No, no hi ha res més, no? Molt bé, doncs jo crec que ha estat molt útil avui, eh, aquest espai.
0: Ha estat molt
1: sí,
0: útil.
1: Sí, molt útil. Va, anem a altres temes al dia. Som-hi. Finalment, s'ha aprovat aquesta normativa, aquesta llei. Fa temps que en parlam, publica diferents diaris. Per exemple, el diari Avui diu bosses a pagament. Diu que Iniciativa per Catalunya afirma que té el suport del PSC i Esquerra per prohibir per llei que regalin bosses a plàstic. Senyors, Iniciativa, eh?
0: El medi ambient, el medi ambient.
1: Com sempre van al revés del món, perquè, a veure, tema. Tema amb les bosses de plàstic dels supermercats. Està molt bé tot aquest tema del medi ambient i tal, però, a veure, hem de ser útils, sí o no?
0: Hem de ser pràctics.
1: Si tu vas a comprar al supermercat i no portes bosses a casa perquè, clar, si vens a la feina, no aniràs amb la bossa tot el dia. Mm. Què fas? Doncs a pagar.
0: A pagar.
1: A pagar.
0: Sí.
1: Perquè on iran aquests dinerons que pagarem per aquestes bosses de plàstic?
0: A fer avets metàl·lics.
1: A fer avets metàl·lics com la Mayol.
0: A tenir cura del medi ambient.
1: Sí, sí, sí. Diu que els comerciants, com no, rebutgen totalment i rotundament aquesta imposició nova que té el govern d'Iniciativa. Eh? Recordem que no tenia prou aquest govern amb els 80 km per hora que ens va imposar.
0: Sí.
1: Són idees de bomberos que tenen. Idees de bomberos. Dius que els ecologistes consideren que la proposta és insuficient a sobre.
0: Mm.
1: Què vol dir això?
0: El que hauríem de saber és si contaminen tant.
1: No, no, però atenció molt. Al titular. Diu, els ecologistes consideren que la proposta és insuficient.
0: Mm.
1: Llavors, com hem de portar els productes a casa?
0: Amb
1: bosses de paper?
0: De fècula de patata.
1: De fècula de patata amb una carmanyola?
0: Amb una carmanyola, amb un Black and Rock.
1: Sí, sí. Diu que cada setmana es distribueixen a Catalunya de manera gratuïta 14 milions de bosses de plàstic. Home, això és un escàndol.
0: Sí, són moltes, eh?
1: Són moltes. Jo crec que el que s'hauria de fer, potser, és una campanya per intentar reduir aquestes bosses de plàstic. Però, com sempre, els ciutadans acabem rebent, no sé com ens ho fem, però acabem rebent amb aquest tipus de campanyes.
0: Estic molt enfadat, avui, eh?
1: Home, escolta, és que tu creus que ara per anar al supermercat a sobre de pagar les bosses de plàstic?
0: Però que vas molt al supermercat?
1: Doncs sí.
0: Sí?
1: Sí.
0: I quantes bosses utilitzes?
1: Doncs les suficients, que 3, 4, depèn dels productes.
0: Has d'anar amb un carrer, tu,
1: no, jo
0: de tota la vida.
1: No, jo omplo les bosses.
0: Sí.
1: Jo omplo les bosses, no sóc d'aquests que malgasten.
0: Però les reutilitzes?
1: Sí, a vegades sí, a vegades no. Per cert, què passarà amb la gent que utilitza aquestes bosses de plàstic com a bosses d'escombraria?
0: Sí, que...
1: Que hi ha gent marranota que ho fa, això, eh?
0: Es gastarà el doble, bàsicament.
1: Fem una cosa. Anem a buscar l'opinió del carrer, l'opinió dels comerciants, i per això ara mateix engeguem, aviam si surt o no surt, aquest carrusel de supermercats. Volem saber l'opinió dels comerciants a la ciutat de Badalona. Et sembla o no?
0: Sí.
1: Estan a favor o no estan a favor de que facin pagar els clients pel que fa a les bosses? Truca-me.
0: Tu em dius que no, eh?
1: Bon dia.
0: Hola.
1: Tenim línia, no tenim línia?
0: Què està passant? Està marcant ella o ell.
1: Hola. Tenim algú o no tenim algú?
0: No sabem què està
1: avui passant. El telèfon està fatal,
0: avui
1: eh?
0: Està fatal, el telèfon.
1: Que està congelat, el telèfon.
0: Està de cap de setmana.
1: Va, anem a un altre.
0: Podem dir on hem trucat o no vols dir-hi, Marc?
1: No, no, ja després, si de cas... Truca'm un altre.
0: Truca'm un altre.
1: És un caos avui, això, eh? Ja t'ho dic ara.
0: Avui és un caos. Es nota que és divendres.
1: Sí, sí.
0: Ara,
5: hola,
0: línia.
5: Bon dia.
1: Hola, bon dia. On he trucat?
5: ¿De dónde?
1: On he trucat? ¿Dónde he llamado?
5: A una panadería.
1: A una panadería.
5: Sí.
1: A panadería Manuela.
5: Sí.
1: Correcto. Mira, te llamo de Radio Badalona.
5: Sí.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo va la mañana?
5: Bien,
1: bien.
5: Tranquila.
1: ¿Te puedo hacer una pregunta?
5: Sí, dime.
1: ¿Tú estás de acuerdo que a tus clientes, a partir del día 1 de enero, tengan que pagar las bolsas de plástico?
5: No, seguramente que no.
0: No lo sabemos.
1: ¿Pero usted está de acuerdo o no?
5: No.
1: No.
5: ¿Me estás haciendo una entrevista? Es que no tengo tiempo.
1: No, no, no, solo quería saber tu opinión.
5: Vale.
1: ¿Tú no estás de acuerdo?
5: No.
1: ¿Por qué?
5: Porque estamos hablando de pagar más.
1: De pagar más.
5: Vale.
1: De acuerdo, gracias.
5: Vale, adiós.
1: Panadería Manuela, que tenen feina, eh?
0: Tenen feina, clar.
1: Anem a una altra. Bueno, anem a un altre establiment.
0: Sí. Això sobretot afecta molt els supermercats, per això.
1: Sí, sí, sí. Hola, buenos días. Tres. Hola.
6: Hola.
1: He llamado al Condis.
6: ¿Eh?
1: He llamado al Condis.
6: No.
1: ¿A dónde he llamado?
6: A un supermercado.
1: Pero ya no soy Condis.
6: No.
1: Antes sí, ¿no?
6: Sí.
1: Vale, ¿y ahora qué sois?
6: Una marca propia.
1: Marca propia. Bueno, sí. Te explico, te llamo de Radio Badalona.
6: Vale.
1: Vale, mira, te explico... Bueno, te llamo por el tema de que no sé si sabes que a partir del día 1 de enero se tendrán que pagar las bolsas de plástico.
6: Este, es que yo estoy cobrando y ahora no te puedo atender.
1: Vale, pues nada, gracias.
6: De nada.
1: Venga.
0: Escolta, ¿qué pasa?
1: Sí, sí, voy re.
0: Sin tía presa, ¿no? No pueden ni atender ni no. Un segon. És un programa de ràdio que truca.
1: Anem a l'últim i ja acabarem aquí aquesta fantàstica enquesta representativa avui, eh?
0: Com sempre. Truquem a un altre supermercat. A veure si és sort.
1: Anem a un que en teoria es diu Muñoz del Pazo.
0: A Badalona?
1: Sí.
0: No us ho hi sona?
1: Quin desastre avui, eh?
0: Quin desastre avui.
1: Què tenim boicot avui?
0: No ens en sortim, eh?
1: Ai.
0: Avui no ens en sortim.
1: Hi ha boicot aquí, eh?
0: Hi ha boicot.
1: Sí, sí.
0: Què fem? Ho deixem aquí, no?
1: Escolta una cosa. Ho deixem aquí, que tothom s'ha de ser l'opinió que vulgui. Jo crec que aniríem acabant l'espai, ja, eh?
0: Quasi, quasi.
1: Gairebé. Escolta, anem a recuperar, si et sembla, el tema de... Jo m'he quedat amb l'espina del tema de Sant Guim de la Plana, eh?
0: Sí?
1: M'he quedat amb una mica l'espina, perquè, clar, com pot ser que aquest espai que sempre trobem a tothom, eh, no trobem avui a ningú. Anem a intentar buscar el president de la situació cultural Marinada, els organitzadors del Pessebre, em sembla?
0: És una opció.
1: Anem a provar a parlar amb Jaume Oliva, que és el president del Pessebre de Can Serra, crec.
7: Sí?
1: Hola, bon dia.
7: Bon dia.
1: Què és el senyor Jaume Oliva?
7: Soc jo, sí.
1: Jaume, perdona que el molesti. Truco de Ràdio Badalona.
7: Digue'm.
1: Mira, truco, vostè és el president, crec, no?
7: Sí,
1: de
7: sí.
1: L'entitat de organitzadora...
7: Del Pessebre Vivent de Sant Guim de la Plana.
1: De Sant Guim de la Plana, que hi ha tota aquesta polèmica, no?
7: Polèmica, sí.
1: Escolti una cosa, què passa amb l'alcalde?
7: Això l'hauries de preguntar amb ell, què passa amb l'alcalde. Nosaltres no som una associació, que l'únic que fem és intentar organitzar un Pessebre Vivent, que fa 25 anys que el fem,
1: sí.
7: I aquest cap de setmana volíem organitzar una festa dels 25è aniversari del Pessebre.
1: Correcte. Volem fer una missa, crec, una botifarrada.
7: Bueno, una missa, botifarrada, tenen un munt d'associacions de la comarca,
1: sí.
7: Geganters, castellers, sí, els castellers de Guissona, venen les ventocades de Cervera, venen un correfocs de Sanaúja,
1: sí.
7: Bueno, venen gent d'una escola de música... Ve...
1: Però perdona que el molesti, eh? Jo, des de fora, eh? I des de quilòmetres de distància,
7: no
1: comprenc com pot ser que un alcalde no permeti fer aquesta celebració. És que no m'entra al cap.
7: Bueno, és que ens posa unes condicions, vale? Com si fos una ciutat de 2.000 o 3.000 o 20.000 habitants.
1: Quants habitants té Sant Guim de la...
7: 70 habitants.
1: 70 habitants?
7: 70. Després dels 70 n'hi ha... El 60-70% són jubilats.
1: Sí.
7: Vale? Per tant, en queden un tant per cent X que no estan jubilats i que poden tenir una mica d'empenta. I després, que clar, nosaltres no hi vivim, però som fills d'allà, per tant, és com si fóssim, però estem a fora, d'acord? I llavors ens trobem els caps de setmana i això fa 30 anys. Aquesta fundació, aquesta associació fa 30 anys que està formada, més o menys, ja. Vale? Des de quan érem jovenets. Bueno, total, que l'alcalde ens demana unes condicions...
1: L'alcalde, que es diu Josep Llobet, i és d'Esquerra Republicana de Catalunya.
7: Sí, ara és d'Esquerra, abans era de Convergència.
1: Ah, es va canviar la camisa.
7: Sí, bueno,
1: ja. Això és normal amb els polítics.
7: Bueno, vull dir que això no crec que sigui el més important o el mínim, vale? Llavors, aquí tenim el tema, és el següent. Ens demana una fiança per utilitzar els carrers del poble de 1.000 euros.
0: Una fiança, vale? De 1.000 euros.
7: Després ens demana que li donem un tant per cent dels beneficis del Pessebre.
1: Ah, mira'l.
7: M'entens?
1: Sí.
7: Després es demana que donem 100 entrades per protocol.
1: Ah? 100. 100 entrades?
7: 100 entrades.
1: Però si, després... si el poble són 70 veïns.
7: Bueno, però ja els deu voler vindre de tota la comarca i més, no sé. Després tenim un local social que també es demana 1.000 euros per poder-lo utilitzar. Aquest local social l'hem fet nosaltres amb el nostre esforç en tots aquests anys de vida que portem en aquest poble, d'acord? ¿Vale? I tot el material que hi ha dintre l'hem posat nosaltres i l'hem comprat nosaltres i és nostre. Tot. i ens demanen 1.000 euros per poder-lo utilitzar. O sigui, són unes coses, uns formalismes impressionants. Uh-huh. Llavors, des d'aquest fet, nosaltres no podem admetre que una persona que fa un any que és alcalde, d'acord, que abans mai tingui cap problema amb ningú, que en aquest poble sempre hem col·laborat amb tot, nosaltres amb tot, perquè el poble de Sant Habitatge, m'explicaràs tu, qui no fa una cosa, en fa una altra.
1: Ja, ja, ja.
7: Un tros en la sabata i l'altre posa el cordó, m'entens?
1: Sí, sí, sí.
7: És una cosa que es fa entre tots.
1: Però, ara... Jaume, li puc fer una pregunta?
7: Sí.
1: El seu poble tan petit, què està passant amb els vilatans de Sant Guim? Quina és l'opinió que tenen? Perquè, clar, suposo que el poble s'ha dividit.
7: Clar, el poble passa el següent, que tenim... això és un municipi, no? Ara són tres pobles.
1: Sí.
7: Doncs, llavors, clar, no és només el Sant Guim sol, i qui voten i qui deixi de votar, d'acord? Llavors, al nostre poble ja hem posat que hi ha un 70% de gent del poble que està a favor de fer pessebre,
1: sí.
7: I hi ha un 40% que estan a favor de l'alcalde, vale? Uh-huh. Per dir alguna cosa. El que passa que a les eleccions van guanyar ells de calle perquè voten dos pobles més, d'acord? Però bueno, això és molt de menys. Les eleccions no tenen que veure ni res. L'únic que passa que és el funcionament. Mm-hmm. La gent que està a la banda contrària, pues, són gent que pues, tant se'n diuen fot al pessebre...
0: Ah, no, no és de la branca de l'alcalde.
1: Però el conflicte ha arribat a l'extrem que l'alcalde ha amenaçat d'avisar els Mossos d'Esquadra per impedir que demà se celebri la festa.
7: Sí, això ho fa perquè, com que nosaltres no li fem cas, ens han tirat endavant amb tot, i hem dit que no estàvem d'acord amb res del que ens dia, i a més ha tirat, o sigui, s'ha precipitat, crec,
1: sí.
7: Perquè nosaltres... Ella, li van demanar el permís per fer el pessebre, li hem demanat el permís per fer-ho tot, vale? I llavors ens van contestar, doncs clar, amb les condicions d'aquestes clàusules, vale? Llavors nosaltres aquestes clàusules els hem rematut, diguem-li que estem d'acord amb tot, menys amb les tres clàusules d'aquestes últimes polèmiques.
1: Jo el que no m'imagino és celebrar la missa i que arribin els Mossos d'Esquadra, per exemple.
7: Bueno, jo crec que els Mossos no vindran. I si venen, vindran a efecte de presència, però no faran res. Els Mossos, en aquests casos, que vols que actuïn? No actuïn quan hi ha una manifestació que es maten,
1: sí.
7: Com vols que actuïn amb una cosa que no fa mal a ningú i només una festa per celebrar un aniversari...
1: Sí, d'un passeig reviviment.
7: Vull dir que, a veure, no estem parlant aquí de fer ni... Bueno, no diria coses molt grosses, però... Que
1: ja. Jaume, vosaltres fareu el passeig aquest any?
7: Jo crec que sí.
1: Sí.
7: Jo crec que sí. Jo crec que això és... Això algú altre ha de fer recapacitar aquest home, eh? Aquest senyor, el
1: sí.
7: Senyor alcalde, i li ha de fer baixar i fer donar compte que això no, no tal com funciona, no va bé.
1: Escolti, sí. Amb el que m'explica, suposo que hi ha una mica de, entre cometes, de mal rotllo al poble, no?
7: Bueno, de fet, a veure, al poble hi ha no hi ha mal rotllo a nivell de persones, vale? El que passa que hi ha 3 o 4, és que en realitat són 3 o 4 cases, vale? Que van en contra, el resto no. I en realitat, 3 o 4 cases... ja no estan integrades, diguéssim, amb l'entorn de pessebres, d'associació i tota la història. M'entens? Llavors, per tant, el mal rotllo deu ser entre ells, però entre nosaltres no hi ha cap mal rotllo. Yeah.
1: Doncs, Jaume Oliva, president de l'associació, que munta cada any aquest pessebre vivent de Sant Guim de la Plana, a la comarca de la Segarra.
7: Sí.
1: Gràcies, escolti, espero que acabi bé el tema.
7: Bueno,
1: que no acabi, jo què sé, malament.
7: No, home, jo crec que... suposo que, tant o d'hora... les coses han d'agafar el caire correcte.
1: Sí, sí. Bueno, que Déu els ajudi.
7: Vinga.
1: Gràcies.
7: Apa, adéu.
1: Adéu.
7: Adéu, adéu.
0: Bé, no sé si hi ha caganer, però sí que s'estan cagant...
1: Fem una cosa, anem a trucar una casa rural. Aquest tema m'agrada, eh? I anem a preguntar si estan a favor o no d'aquest pessebre.
0: La casa rural, que deu ser l'única del poble.
1: Sí. Baixem música, per si no sortirà Bones Festes. Badalona. Aviam si ens agafen el telèfon. A aquesta hora del matí.
0: Vols fer un sondeig d'aquests representatius,
1: sí,
0: a Sant Guim
1: sí,
0: de la Plana.
1: Sí, aviam què diuen. Aviam si algú, també. En aquesta casa rural situada al terme municipal de Sant Guim de la Plana.
0: Sí. Única població lleidatana.
1: Sí, sí. Fantàstica, tu.
0: Escolta, no contesten, el poble rural...
1: Res, no contesten. Va, anem acabant, si et sembla.
0: Sí.
1: Sí, anem acabant i anem acabant amb algun dels titulars del dia d'avui. Sí. Una cosa, ho tractarem dilluns, et sembla, perquè avui no tenim gaire temps, eh? Mm. Avui la contraportada del diari El Punt parla, diu, oasi d'aire pur al mig del CO2. Diu que hi ha una empresa que ha creat una bombolla amb un sistema que manté l'aire sense contaminants.
0: Mm.
1: Tu t'has de col·locar dins aquesta bombolla, segons explica avui el diari El Punt. D'entrada diuen, és possible respirar l'aire pur dels Pirineus en un bar no afectat per la llei antitabac? Doncs es veu que amb aquesta bombolla és possible.
0: T'hi fiques i respires aire pur sense
1: contaminació. Aire pur dels Pirineus. Això podríem posar-ho aquí.
0: A on?
1: Aquí, a Radio Ciutat, eh? Una bombolla d'aquestes per respirar aire pur.
0: Per relaxar-se.
1: Sí. I l'altra cosa que us comentàvem aquest matí, i és que hi ha una protagonista avui al 20 Minutos, és Conxita Bagó. Ahir en parlàvem del tema, eh? Assegura que ha creat un embolcall ecològic per l'entrepà que suposarà un estalvi de 650 milions d'euros l'any a l'estat espanyol.
0: El rock amb...
1: amb paper d'alumini, eh?
0: Sí.
1: Es diu el Boc and Roll.
0: Boc and Roll, exacte.
1: Sí, avui surt la iaia aquí, en aquest cas embolicant un entrepà.
0: Que comentàvem que per tenir 86 anys es conserva molt bé,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.

0: de Ràdio Badalona, la més mona.
1: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
2: He llamat la tele xorro.
3: Sí, però no.
4: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.
5: Ay, no, hijo, ya no puedo atender más. No, es que es imposible, ya estoy cansada de atender.
1: Com han canviat les coses i com hem canviat nosaltres al llarg de 20 anys.
6: Manténgase a la espera, gracias.
7: Sí, sí, aquí estoy.
4: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal. Bueno, pues...

0: Víctimes al telèfon.
1: Sí, diga.
0: Ara comença el Víctimes al telèfon. El repàs a l'altra cara de l'actualitat.

0: Comencem el repàs de l'altra cara de l'actualitat, el Carles Carvajal, que ara està mirant tots els diaris i ens porta notícies curioses del cap de setmana, fins i tot, eh?
1: Com ha anat el cap de setmana? Bé?
0: Doncs bé, no tant com el teu.
1: Un cap de setmana que ens ha deixat diverses notícies, eh? Per exemple, Itàlia, que aplicarà una mena de porno impost per fer front a la crisi econòmica. Sí. Ho saps o no, això?
0: Un impost, una taxa de més d'un 25%.
1: Correcte. Es veu que Itàlia aplicarà, hauríem dir, aquest impost sobre tots aquells materials i expressions artístiques relacionades amb la pornografia. És una mesura adoptada per l'executiu que presideix Silvio Berlusconi per fer front a la crisi econòmica.
0: Jo no veig clar que amb aquesta mesura facin front a tota la crisi, eh?
1: Ja, si tothom s'ho baixa d'internet actualment.
0: Això ho dic jo, això ho penso jo. Sí.
1: Escolta una cosa, avui però comencem parlant d'un personatge amb nom propi, un personatge que es diu Carlos Fabra. Qui és Carlos Fabra? És el president de la Diputació de Castelló, del Partit Popular. Un home que ara mateix, per exemple, així com a tall d'exemple, té 9 investigacions en curs, 9, eh?, per possible falsificació de diners, diners en blanc. Bé, es veu que té un currículum aquest senyor i no li passa res. Ell continua al càrrec, el senyor Carlos Fabra, del Partit Popular.
0: A l'estil Berlusconi.
1: Sí, vols saber la darrera? A més, s'hi assembla, eh? S'hi assembla, eh?
0: Una mica, sí.
1: Sí, té una mica de... bé.
0: D'entrada, sí.
1: De xulo. Anem a explicar la seva història, que va relacionada avui amb la loteria de Nadal. Això que des de fa uns dies circula per internet, un muntatge en el que es pot veure a Carlos Fabra, el president de la Diputació de Castelló, tu saps l'anunci aquell típic de la loteria que sortia al Calp, eh?
0: Sí, i tant.
1: Doncs surt, en aquest cas, bufant 5 números. El 27.931, eh? 27.000, volien dir, 931. Es veu que, segons s'ha publicat, darrere d'això, el mateix Fabra ho ha destacat, hi hauria Izquierda Unida.
0: Però per què surt suplant,
1: sí.
0: Bufant aquest número en concret.
1: Bé, en aquest cas surt per totes les causes judicials que té. Surt aquest número, 27.931. Però quina hi ha la notícia?
0: Ah.
1: La notícia és que aquest senyor ha comprat dècims aquest número. Per què? Aquest senyor moltes vegades, quan se l'ha relacionat amb diners, que es veu que la seva compte té molts diners i tal, ell ha dit que li ha tocat moltes vegades la loteria.
0: Ah, ja entenc.
1: Aquí ve tota la història.
0: Ja entenc.
1: Però aquí no s'acaba tot. Aquest senyor ha dit, diu, si sale el número, me sacaré la pirula, atenció, això ho ha dit el polític, me sacaré la pirula i me haré en la sede de Izquierda Unida, si me toca.
0: És a dir, es traurà l'òrgan reproductiu...
1: Es traurà la pirula, ho ha dit, clar.
0: I es farà pipi a la seu d'Esquerra Unida.
1: Sí, què et sembla?
0: Izquierda Unida.
1: Què et sembla?
0: No, em sembla un maleducat, aquest senyor.
1: Home, aquest senyor és el que es coneix que farà unes setmanes li va dir fill de tal amb un diputat del PSOE...

0: Són les 8.
1: Notícies Badalona.
2: Bon cap de setmana, us parla Martí Villegas. La calor extrema es mantindrà fins dijous de la setmana vinent amb un petit respir entre divendres i dissabte. Tot i això, el Meteocat alerta que el pic d'aquesta segona onada de calor es mantindrà fins dimecres o dijous. Davant d'aquest escenari, Protecció Civil demana prudència en el bany i evitar situacions de risc que puguin generar incendis forestals. Aquesta petita treva ha permès que Badalona surti del nivell 3 del Pla Alfa, el segon més alt, i assenyala un risc molt alt per risc d'incendi que es va decretar dijous. Tot i la rebaixa de perill, bombers de demanar a la ciutadania evitar qualsevol situació de risc que pugui ocasionar incendis i que es truqui ràpidament al 112 en cas de veure foc o fum. La temperatura mínima registrada aquest divendres a Badalona no ha baixat dels 25 graus, sent la cinquena nit tòrrida consecutiva. Les altes temperatures obliguen a canviar els hàbits diaris per evitar les hores de més calor. Això afecta també el comerç, especialment els mercats al carrer. Els Encants de Montigalà han notat un descens de les vendes d'entre un 30 i un 40%. També han detectat un canvi d'horari en els moments de més afluència. El motiu principal, expliquen els comerciants, és que un alt percentatge dels clients habituals són persones grans que prefereixen no fer el trajecte fins al mercat en les hores de més calor del dia. Per això també asseguren que ha augmentat la concurrència de gent a les primeres hores del matí. Escoltem el Mohamed, la Raquel i la Maria, comerciants dels Encants.
3: Los mayores, resulta con el calor, van con miedo, porque como vienen las noticias que a veces caen las personas por el calor de tal y cual, entonces lo notamos un 30 o un 40% menos.
4: A partir de les 11 ja la gent surt molt menys. A les 7, 8 del matí encara surt la gent, però ara més tard no es pot. Hi ha molta menys. Un 30-40% ens ha baixat.
5: No és igual, ara, con esta calor, un mercado a pie de piso, de calle, de su casa, de su entorno, que subir, esperar l'autobús, montar l'autobús i venir aquí.
2: Alguns comerciants també asseguren que els estius són un mal període de vendes, perquè moltes persones es queden a càrrec dels fills i nets que durant l'any estan a l'escola. I això, afegit a que les altes temperatures són especialment dures amb els infants, fa encara més difícil que s'apropin al mercat. Les 5 baranes repartides pel litoral badaloní ofereixen un punt de suport i de confiança a aquelles persones que necessiten ajuda per accedir i sortir de l'aigua. Després de la bona acollida que va tenir la prova pilot amb dues baranes l'any passat, el dispositiu s'ha ampliat i ara arriba a 3 platges del municipi. Alguns usuaris, però, alerten que les altes temperatures escalfen l'acer i dificulten poder-s'hi agafar. Se n'han incorporat dues a la platja dels Pescadors, dues més al pont d'en Botifarreta i una altra a la del Coco. Són d'acer inoxidable, fan 12 metres de longitud i gràcies al seu sistema modular s'adapten al relleu de la sorra, especialment en zones amb més pendent, una característica que els usuaris consideren clau per poder entrar i sortir de l'aigua amb més estabilitat. Escoltem Roser Formentí, Agustí Girau, Montse Formentí i Marc Fuentes.
6: És molt útil, jo evidentment no la faig servir, però la gent gran la fan servir. Jo hi trobo a faltar un tros de barana, la trobo curta.
7: Va molt bé. Per la gent gran, pues estupendo, perquè sempre pot agafar-se aquí.
8: Podria desaparèixer el tram de dalt, jo, per la meva opinió, i en general els que són grans, i posar-lo a baix.
9: El mes de novembre em van operar del creuat i si m'haguessin hagut d'operar fa un mes, això m'hagués vingut perfecte. Ara, per sort, ja no em cal.
2: El cinema La Fresca, el teatre i el circ compliran les nits d'estiu a la ciutat els dos últims caps de setmana de juliol. Les activitats seran gratuïtes i es faran a la plaça Trafalgar, al parc de Can Soleil i Cal Arnús. La programació començarà en aquest mateix parc dissabte 18 de juliol a les 10 de la nit amb la projecció del film Perfect Days. L'endemà diumenge 19 de juliol el mateix espai acollirà dues propostes d'art de carrer. A 8:15 de la tarda la companyia La Còrcoles presentarà H, un espectacle de funambulisme contemporani. I a les 8, la Bu and Chris Clown representaran Triplet, una proposta de clown poètic. I el 25 de juliol a les 10 de la nit, la plaça Trafalgar acollirà la projecció de la pel·lícula Robot Dreams. El cicle es tancarà el 26 de juliol a les 8 a la mateixa plaça amb Desprovisto, de la companyia Up Arte, un espectacle de circ contemporani.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.

0: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Moltes gràcies per tornar a la ràdio i al seu màgic món de sensacions. Aquest serà un programa ben especial del Coco perquè anirà dedicat quasi exclusivament a la música francesa, atenent moltes peticions que últimament ens han arribat per diversos mitjans. Però el guió i la selecció musical seran d'una bona amiga oient, de la Pilar. Hola, Pilar.
2: Hola, salut les copains.
1: Quina ha estat la teva relació amb França? Perquè tu ets catalana, no?
2: Sí, tota la meva vida està molt vinculada a França. L'ensenyament que he rebut, la seva filosofia, la literatura, el cinema, la música, m'han acompanyat sempre. I et vull donar les gràcies, Albert, per haver-me permès preparar una hora de música francesa per oferir-la a tots els cocos.
1: I has dedicat molt de temps, tinc entès.
2: Sí. Uf, quina responsabilitat i quina por. I dic això perquè és molt extensa per reduir-la només una hora i també perquè és molt fàcil que molts dels companys oients del programa en sàpiguen més que jo. Tots coneixem els grans mites de la chanson. Tots coneixem infinitat de cançons que ja formen part de la nostra història. No hi ha prou temps. Per tant, he decidit repartir els 60 minuts en tres blocs. El primer serà per aquells intèrprets considerats més clàssics. El segon per la dècada que va de mitjans dels 60 al mitjans dels 70. I en el tercer grup intentaré aportar alguna curiositat. Intèrprets més recents o, senzillament, alguna peça que m'agradi. Espero no defraudar-vos i que gaudiu d'unes cançons que us traslladin a uns records feliços.
1: I el primer és Charles Trenet, que li deien el català francès.
2: Exacte.
1: Perquè sovint actuava a Barcelona. I a més perquè era de la Catalunya Nord, oi?
2: Sí, és un dels intèrprets amb més reconeixement i admiració pel poble francès. Ha sigut la inspiració per a molts cantants francesos. Sap transmetre com ningú alegria i vitalitat. D'entre les moltíssimes cançons, Que reste-t-il de nos amours és una de les cançons més versionades en tot el món. Si no em falla la memòria, l'últim ha estat el gran Franco Battiato. Als Estats Units es va convertir en un gran èxit amb la veu de Marlene Dietrich, cantada en anglès amb el títol I Wish You Love. La versió en anglès ha estat cantada pels croners més famosos.
1: Escoltem Charles Trenet, nascut el 1913, que ens deixava el 2001.

0: Si bien caché, et dans un nuage, le cher visage de mon passé, de mon passé.
1: Cançó original del 1942. Aquest és un especial del Cocodril amb guió i selecció musical de la Pilar, una bona amiga oient del programa, dedicat exclusivament a la música francesa. Quin és el nostre segon convidat?
2: Edith Piaf, evidentment. Una de les veus més representatives de la cançó francesa. Pobreta, una infància molt desgraciada i potser per això va fer que visqués la vida molt intensament. Esmirriada, però amb gran personalitat i talent, va captivar el públic i a un seguit de mans com Yves Montand, Aznavour, Moustaki, Beko, buf, i més, a qui va propulsar i ajudar en les seves carreres.
1: Què escoltem d'Edith Piaf? Perquè en té tantes de maques.
2: Si en té tantes, mira, es que Rien de Rien, L'Hymne à l'amour, Milord, La vie en rose, Sous le ciel de Paris, buf, i un llarg etcètera. Avui podem escoltar Sous le ciel de Paris, per exemple.

C'est si bon de guetter dans ses yeux un espoir merveilleux.

Escoltes Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: especial del Coco dedicat a la música francesa, amb guió i selecció musical de l'amiga Pilar, una amiga oient que ens va proposar aquest monogràfic, com tu també, si tens interès, si tens il·lusió per fer ràdio, encara que només sigui per una vegada, tu pots ser l'autèntic protagonista del Coco. Ella ens ho va proposar, hem repassat la seva feina i ens ha semblat realment fantàstica poder compartir-la amb tots vosaltres. M'imagino que no t'has oblidat del senyor Aznavour.
1: Oh, monsieur Charles Aznavour. Aznavour va néixer a París, de pares armenis. Li va costar molt ser reconegut en part pel seu físic, no gaire graciat, i també per la seva veu. Ell també va ser un protegit d'Edith Piaf. Ha venut més de 100 milions de discs i compost més de 1.000 cançons.
0: Més de 1.000 cançons?
1: Sí.
0: Déu-n'hi-do.
1: Per ell i també per altres cantants com Gilbert Bécaud, Johnny Holiday, Sylvie Vartan, i un llarg, etc. La Mama, La Bohème, Il faut savoir, Hier encore j'avais 20 ans, Formidable, un seguit. Hi ha una cançó composada per Monsieur Trenet, que m'agrada molt, i que Monsieur Aznavour, juntament amb Patrick Bruel, ha sabut interpretar l'alegria de l'autor. És Ménilmontant.

0: Aznavour, que com sabeu i per sort continua en actiu, que fa poc va actuar a Barcelona amb un gran èxit al Liceu, és un especial de música francesa des del Cocodril Club. No tindrem temps per tot, ja ho has comentat, això només és una mostra, però, en fi, Gilbert Bécaud.
1: Sí, juntament amb Piaf i Aznavour va ser un dels cantants més prolífics. Va composar moltes cançons i també bandes sonores per a pel·lícules. Gran pianista, solia tocar els seus temes quan cantava. Madame Piaf el va ajudar en els seus començaments. Cançons com L'important c'est la rose, Nathalie, Le jour où la pluie viendra. Avui, però, Je reviens te chercher.
2: Je reviens

0: La veu de Gilbert Bécaud, nascut el 1927, que ens deixava el 2001. Sabeu que a cada programa del Cocodril tenim un convidat conegut a qualsevol àmbit, polítics, escriptors, actors, locutors, presentadors, etc, etc. I n'han passat més de 1.000 per al programa en tots aquests anys. Però la cançó que més convidats ens han demanat com la seva cançó més especial ha estat una de Jacques Brel, el Ne me quitte pas. Però tu em sembla que has escollit una altra, oi, Pilar?
1: Exactament, sí. Bueno, ja sabeu que Jacques Brel és un belga i és un dels mites de la chanson. És un artista completíssim que va deixar empremta en diferents oficis. Actor i director de cinema, cantant, compositor, guionista, escriptor, autor, intèrpret de temes que perduraran en el temps. Ne me quitte pas, la valse Hamilton, Amsterdam, la chanson de vieux amants i moltes més ens fan compartir la seva tristesa, la seva solitud.

0: Jacques Brel, nascut el 1929, que ens deixava el 1978. I Dalida, que va néixer el 33 i se'n va anar el 1987. D'una gran bellesa, eh?
1: Sí, sí, va ser Miss Egipte l'any 54 i una actriu i cantant de gran èxit professional que no personal. Gairebé quasi totes les seves parelles s'han suïcidat.
0: Vaja.
1: Sí, ella també va posar fi a la seva vida.
0: Uau.
1: La companya Rosalía, en el seu programa dedicat a la música italiana, ja ens va parlar de Luigi Tenco, que va participar en el Festival de San Remo l'any 67, amb el tema Ciao Amore Ciao. Convençut que guanyaria, tenia previst anunciar aquella nit el seu casament amb Dalida. No va guanyar i, decebut i deprimit, es va disparar un tret al cap. La mala sort ha perseguit a Dalida.
0: Però això és un drama, eh?
1: Un drama. La seva vida és un drama. S'instal·la a França i des de sempre està ben acceptada i valorada pels francesos. Segons una macroenquesta, juntament amb Edith Piaf, la cantant més popular a França. De fama mundial ha interpretat més de 2.000 cançons, però en té una, per a tots molt coneguda i que ens ensenya una Dalida alegre. És Gigi l'Amoroso.

Gigi L'Amoroso, el hit més important de la Dalila, també entre nosaltres perquè la va publicar en castellà. Aquest és un especial, molt especial, del teu Cocodril Club dedicat a la música, a la millor música francesa. I el polifacètic i bon vividor Serge Gainsbourg va dir en certa ocasió que la lletjor està en una forma superior a la bellesa perquè dura.

0: el programa Revival de l'Albert Malla.
1: Ei, Cocos, quina categoria avui, aquesta hora especial de programa dedicada a la música francesa, amb guió i selecció musical d'una bona amiga oient de fa molts anys, la Pilar, que ens ha convidat a compartir temes de Charles Trenet, Edith Piaf, Yves Montand, Charles Aznavour, Gilbert Bécaud, Jacques Brel, Dalida... I ara qui?
2: Ara, Sacha Distel.
1: Sacha Distel, que aquí va fer alguns èxits en castellà, com Incendio en Río, i Monsieur Dupont, em sembla.
2: Sí, sí, sí. I Monsieur Caníbal.
1: No, el Dupont, el Monsieur Dupont era de Sandy Shaw. Ell va fer el Monsieur Caníbal. És veritat, sí.
2: Sacha Distel és un excel·lent guitarrista de jazz. Va ser. Va tocar amb Lionel Hampton, Dizzy Gillespie, el Modern Jazz Quartet, va acompanyar Sinatra, Sarah Vaughan i d'altres. El 59 s'anima a cantar i és tot un èxit. Va composar moltes cançons i encadenar èxit darrere èxit. Sinatra i Tony Bennett van cantar La Belle Vie amb el títol de Good Life. És l'autor de Toute la pluie tombe sur moi, però és en la versió anglesa Raindrops Keep Falling on My Head que triomfa universalment. Acompanyarà per sempre el passeig en bici de Paul Newman a Dos homes i un destí.
1: Escena mítica.
2: Mítica.
1: Sí.
2: El 2001 va ser el principal protagonista de l'obra Chicago. I no podem oblidar aquella parella. Guapa ella, guapo ell, tots dos famosos i amb un gran carisma. Distel i Bardot us ofereixen Tu es le soleil de ma vie.

0: Xaxadis Tel, que va néixer el 1933, que ens deixava el 2004, però per sort tenim tota la música d'aquests grans autors i intèrprets. Com Joe Dassin, que va tenir un gran impacte comercial aquí amb una cançó que va versionar en castellà, també.
1: Sí, sí, Joe Dassin, sí. Era fill del director de cine, Jules Dassin, i es va veure obligat a emigrar cap a Europa quan el seu pare és denunciat com a comunista en la Comissió d'Activitats Antinord-Americanes. El 1962 s'instal·la a França i comença la seva activitat literària. Escriu una novel·la, col·labora en revistes americanes, també treballa en el cine com a tècnic, com a actor. La seva carrera musical comença el 63, però li costa uns anys triomfar en la cançó. És a finals del 60 que quan aconsegueix el reconeixement del públic. Actuar...

0: Joe Dassin, nascut el 1938, que ens deixava el 1980. Especial música francesa, una hora molt especial, especialment feta per tu, per una amiga oient, per la Pilar, que s'ha preocupat i ha dedicat un temps a seleccionar les cançons que més li arriben al cor. Un altre intèrpret desgraciat, podríem dir, va tenir molt mala sort, en Claude François.
1: Molt mala sort, pobret, sí. Va morir electrocutat. A veure,
0: per un calefactor que tenia a la dutxa,
1: sí,
0: em sembla.
1: Sí, sí, una així, tonteria, no? De més joveníssima, en fi. Sí. Forma part de la generació Yeye. Fins al 1962 no obté el seu primer èxit amb Belle, Belle, Belle. Mereix aparèixer en aquest programa perquè és l'autor de Comme d'habitude, inspirada en la seva ruptura amb France Gall.
0: Guapíssima, la France Gall.
1: Sí. També, sí. Va vendre els drets d'autor a Polanca, qui va reescriure la lletra i li va oferir a Frank Sinatra. Estic parlant de My Way.
0: Sí, això molta gent encara no ho sap, tot i que sempre que surt el tema aquí al programa ho recordem. My Way va ser l'èxit més comercial de Frank Sinatra i no era una cançó seva i la lletra no tenia res a veure amb la lletra original. Hem de reivindicar una vegada més que aquest va ser la gran creació, el gran tema de Claude François.

0: Claude François, nascut el 39, que ens deixava el 1978 per un estúpid accident a la banyera de casa, va quedar electrocutat. I per sort ara, un senyor que encara continua en actiu, que va actuar a Barcelona fa poc, Salvatore Adamo.
1: Malgrat haver viscut gran part de la seva vida a Bèlgica, ha volgut conservar la nacionalitat italiana. Des del 1963, cada nova cançó ha estat un èxit. Tombe la neige, vous permettez, monsieur, mes manos en tu cintura, une mèche de tes cheveux...

0: i moltíssimes més. Romàntic per excel·lència, qui no s'ha fet un petó mentre ballava un tema d'Àdamo?
1: Però això no ho podem deixar aquí, Pilar. Queden moltes coses realment interessants per recuperar, per compartir en aquest especial del Kokomo dedicat a la música francesa. Així que això tindrà una segona part. Segueix a la segona hora. No perdis la sintonia. Cocodril.
2: Cocodril Club. El programa

0: Són les 9.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Cocodril Club. 31 anys en antena.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Gràcies, Montse Bonica, Montse Jussà. Algú va dir: no facis tants plans. La vida fa el que vol amb tu. I nosaltres volem saber quina és la teva.
2: Hola, bona tarda. Soc Cecília i truco des del Prat. Moltes felicitats pel programa. I m'agradaria sentir el Cirec sin tus cartes.

0: corria 1965. Aquell temps, que si vas viure, saps perfectament que algunes cartes eren molt importants. I aquella emoció, això no es pot comparar a un WhatsApp, oi? Ni a un correu electrònic. I els nostres amics, els Sirex, estan actuant a tot arreu amb un gran èxit, celebrant 65 anys de carrera. Diuen que és el grupo más longevo del mundo. Nosaltres aquí al programa i en exclusiva us vam passar íntegre el concert que vam fer a Madrid.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

través de 125 emissores que l'emeten arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears en diferents dies i horaris. Al teu costat. Sempre a prop teu. Des de l'octubre del 93, el teu Coco Club. Ja saps que pots posar-te en contacte amb el programa per correu electrònic. Esperem el teu e-mail aquí a cocodrilclub@gmail.com. Per proposar-nos, per exemple, una cançó que sempre t'ha resultat especial, com ha fet l'amic Josep Font Fabregó, que diu: "Hola Albert, sóc un bon seguidor del teu podcast del Coco. Gràcies per fer-nos passar unes bones estones, que d'això es tracta la vida, oi? I tant. M'agradaria que posessis alguna cançó dels Blue Diamonds que m'encanten. Per exemple, Sukiyaki, Mona Lisa o Ramona. Les trobo molt alegres i fins i tot terapèutiques. Abraçada." Una altra per tu ben forta, Josep Font Fabregó, que s'han recordat dels Blue Diamonds. Una banda d'Indonèsia, una banda de rock i de country, formada per dos germans, que van arribar als Països Baixos amb els seus pares el 1949, i, bueno, i aquí van aconseguir diversos èxits, sobretot el Ramona, que originalment era una cançó d'una pel·lícula de 1928, però ells la van publicar el 1960, i s'hi va estar a les llistes d'èxits durant mesos i mesos, abans les cançons duraven molt més, i també va ser un gran èxit a molts d'altres països. Aquí està, especialment per tu, amic.

Una de les cançons que l'amic Josep Font Fabregó assegura que té fins i tot efectes terapèutics. Una cançó dels anys 20, inclosa una pel·lícula que els Blue Diamonds, indonesis, però ja des dels Països Baixos, van recuperar per publicar-la el 1960 i amb un gran èxit. L'André Bujaner, des de Barcelona, ens demana un record per Connie Francis. Doncs amb molt de gust, André.

aquest és el títol. Everybody's somebody's fool. Tothom està boig per algú. I a l'escoltar-la estava pensant que encantadora, que maques aquestes cançons senzilles dels anys 60 per recordar un món que ja no existeix. Connie Francis va aconseguir amb ella el seu primer gran èxit. Gràcies a aquesta cançó va ser la primera solista que va liderar la prestigiosa llista d'èxits Billboard Hot 100. Everybody's Somebody's Fool. Corria 1960, començava la dècada prodigiosa. Connie Francis ens deixava als 87 anys, a Nova Jersey, va néixer el 1937, però ens deixava el 16 de juliol passat del 2025. Una altra de les seves cançons, Pretty Little Baby, va ressorgir recentment al ser utilitzada massivament a la plataforma TikTok.

Pretty Little Baby, també dels anys 60, i de Connie Francis, que ha conegut ara gent molt jove al ser utilitzada massivament a l'exitosa plataforma TikTok. Now

L'amic Andreu Jané, de Barcelona, ens ha demanat un record per Connie Francis, que ens deixava el passat 16 de juliol. I aquestes dues cançons que hem escoltat d'ella és les que consten com els seus més grans èxits a totes les biografies. Però en realitat aquí al programa, curiosament, la que ens heu demanat més històricament és aquest Stupid Cupid.

potser no ho sabies, Cava va gravar i publicar diversos discos en castellà. Sí, va adaptar al castellà alguns dels seus grans èxits. Aquest, Gràcies per la música, donava títol genèric a un àlbum de 1980. Clar que sí, sempre hem de donar gràcies, per exemple, a la música. Estava pensant en una altra cançó molt maca dedicada a la música, de tantes que n'hi ha, evidentment, el gran himne, jo crec que és el Music de John Mayles, que va sonar no fa gaire, però és que l'altre dia algú va dir al Facebook que ens havíem oblidat de Juan Pardo. No el programa, que en general tothom s'havia oblidat de Juan Pardo. I ell va fer, per exemple, el Bravo por la música, que podria sonar ara, perquè aquí procurem no oblidar-nos de res ni de ningú.

així amb efectes de so no gaires escoltats en aquell temps, corria 1982 quan el veterà Juan Pardo, que primer havia començat amb els Brincos, després fent duet amb Junior, Juan i Junior, que van durar poc, però que tots els singles que van treure van ser supervendes. Doncs el 82 va triomfar amb aquest Bravo per la música, des del Coco, evidentment. Què faríem sense la música? Algú va dir que sense música la vida seria un error. I aquí ja saps que és una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que fem junts i que ens enriqueix a tots. Rebo un correu que diu: us remeto unes lletres de la meva veïna Dolors, que no disposa de correu electrònic i em demana que us digui en el seu nom. Us escolto des de Barcelona, m'agrada molt el programa. Vull demanar que em poseu la cançó de Los Cinco Latinos, Quiéreme Siempre. M'agrada molt la música, em dic Dolors i sóc del Guinardó de Barcelona. Doncs amb tu anem a 1959, una miqueta lluny, sí, però és que Los Cinco Latinos van tenir molt d'èxit. Eren d'Argentina, es van crear el 1957 i van adoptar una mica l'estil doo-wop dels Platters, gravant en castellà èxits nacionals i internacionals. Ells també van tenir repercussió internacional. I, bueno, la seva líder, la seva cantant, era Estela Raval, que va acabar al final, doncs, publicant discos en solitari, que havia nascut a Ciudadela, Argentina, el 1929, i que va marxar des de Buenos Aires el 2012.

vosaltres també em provoqueu molts records en forma de música. Los Cinco Latinos, inevitablement per mi, van units a la meva infantesa gairebé, o primers anys d'adolescència, perquè a casa hi havia discos de Los Cinco Latinos, perquè als meus pares els agradaven molt, i ells van ser els primers oients, com a disc jockey, que em van suportar. I com que no teníem gaires discos, perquè eren cars i s'havien de comprar, doncs jo fins i tot posava els Cinco Latinos els diumenges al matí per despertar-los. I quan ja estaven desperts, anava pujant poc a poc el volum del tocadiscos i acabava posant les coses que llavors estaven de moda i que a mi m'agradaven. Però los Cinco Latinos i també Antonio Machín no fallaven mai. Per cert, que abans hem recordat Juan Pardo i també he volgut recordar quan el 1994, que feia poc que funcionava aquest programa, va ser tan amable de venir expressament des de Madrid a una festa que vaig organitzar a la discoteca Elegance de Barcelona.

0: musical de l'Albert Malla.
1: I tot seguit... l'espai de les versions.

Eve of Destruction, és a dir, la vigília de la destrucció, va ser el One Hit Wonder del senyor Barry McGuire, nascut a Oklahoma el 1935, ara té 89 anys. Quan tenia 19, el 1965, va publicar aquest himne de protesta, les conseqüències de la guerra i l'odi en plena guerra del Vietnam. La cançó va ser prohibida a la ràdio dels Estats Units. Curiosament, en aquell temps, 1965, aquí la censura franquista actuava per prohibir-ho gairebé tot. Aquí el disc va passar sense problema, perquè com que era en anglès i l'entenien molt pocs, sobretot els censors no l'haurien entendre. Però a que no et sona una versió al castellà d'aquest tema? És que va ser molt poc conegut. Per això entra dins d'aquestes curiositats d'aquest programa que no trobaràs a qualsevol altre programa o punt del dial. Sabeu qui la va fer en castellà? Doncs una de les nostres xiques, Yeye, Lita Torelló.

0: Lita, Lita Torelló, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia. Com anem, Albert? Com anem?
0: Doncs mira, que aquí en aquest programa, que fa 32 anys que dediquem a la música d'abans, oi? I a totes les seves curiositats, doncs sí. un dels espais habituals és el de les versions. I avui, vale, precisament hem posat la versió original d'una cançó que tu vas publicar en castellà l'any 1965. No sé si te'n recordaràs d'ella, perquè, esclar, vas gravar tantes, eh?
1: Exacte. Quina era?
0: Mira, em refereixo a aquesta. Llorin.

0: Olita, aquí es va titular Dies sin mañana.
1: Exacte. Saps què passa? Que aquesta no la vaig fer quan feia les gales i tal. M'ha costat inclús reconèixer-la perquè no la feia gaire. Bueno, tu saps que en aquella època es feia el microsur, que eren quatre cançons, amb la qual sempre n'hi havia una que era la més espectacular, per dir-ho així, i les altres eren una miqueta d'acompanyament. I aquesta, que la vaig gravar, no la vaig fer cara al públic. No em diguis per què, doncs no la vaig fer. I ara m'ha costat recordar-me, però al final l'he recordada perfectament.
0: No? Si no m'equivoco, Lita, tu vas començar a cantar que eres una nena.
1: Pues vaig començar amb 8 anys, fent un any d'hospitals i de coses gratuïtes, lògicament. I després ja als 9 anys vaig entrar a Ràdio Barcelona amb el Club Infantil, que en aquelles hores ho presentava el Vicente Calpitoni. I vaig, bueno, ja sortia cada dijous, ja sortia, i bueno, a partir d'allà pues, ja vaig començar a fer gales i tot. Que jo no cantava el tipus de cançó que cantava a partir del Festival de Mediterrani. Jo cantava cant espanyol, cançons de Conchita Piqué i de Juanita Reina i totes aquestes conyes. I després em vaig canviar, quan ja tenia 14 o 15 anys, ja em vaig canviar i vaig començar. La primera cançó que vaig cantar va ser el Dilà del Festival de San Remo, i a partir d'aleshores doncs, ja vaig començar a fer tot el meu repertori d'aquest tipus de cançó, m'entens?
0: O sigui que la ràdio, com per tants d'altres intèrprets, per tu va ser important.
1: Total, perquè la gent ja em tenia escoltada, perquè clar, estem parlant d'uns anys que la televisió tampoc era de diari, però la gent no n'estava, en moltes cases no en tenien encara de televisors. I claro, aleshores la ràdio era pues, la companyia total per a la gent. Aquest programa infantil el feien els dijous a la tarda, que imagina't tu, quan arribaven de l'escola de portar els nanos i d'anar-los a buscar, ensenyant la ràdio, i hi havia molts. En aquella època estava inclús el Fernando Esteso, que llavors era el Fernandito Esteso, perquè Fernandito Esteso cantava de conya marinera, molt bé. Cantava espanyol, ballava molt bé, estava ell i diverses. Estava la Lídia Moreno, que també va començar i ho continuava fent. O sigui, hi havia molta gent que treballava amb aquest programa. Va ser un programa molt escoltat.
0: I com tu has comentat, immediatament després ja vas participar en diferents festivals, que vas quedar molt bé, vas quedar en segon lloc, sí, en diferents festivals. Sí.
1: El segon lloc i l'octau, amb el mateix, perquè el segon era el Presentimiento, de Jorge Domingo, que la vaig cantar conjuntament amb el Guardiola, i després l'octau, el Julio Verne, que també en aquella època bueno, era un rock destrepidant. I aleshores, pues, amb aquella primera versió, amb aquella primera vegada que vaig estar al Mediterrani, pues, vaig quedar la segona i l'octava. Va ser un èxit total.
0: Vas estar a Venezuela fent programes de televisió,
1: sí,
0: oi?
1: Sí, vaig estar a Venezuela amb un programa de televisió i a part, amb hotel, molt, vaig estar treballant tot un mes fort, molt bé.
0: I només en 2 anys vas publicar 14 discos de 4 claro, cançons cada un.
1: Claro, aquella època era això, vull dir, acabava de sortir un i ja esperaves i ja tornaves a recopilar 4 cançons més, perquè al cap de 3 mesos o 4 ja en tornaves a fer una altra, vull dir que no, hi havia una producció bàrbara.
0: Escolta, et felicito per moltes coses, però ara mateix, primer per la gran memòria que tens i per la veu que conserves tan preciosa.
1: Ai, Alberto, no saps que la veu és l'únic que no envelleix. És l'únic que no envelleix. Està igual. Si t'ajuda el fiato, no tens cap problema. Si tens el mateix tipus, tens tota la teva vida igual. T'ho dic de debò, eh? Com tu, que també tens la mateixa, home, no em diguis això, que tu tens la mateixa.
0: Ets, per la qual... ets molt amable, per això fem ràdio, eh? Perquè no ens veuen.
1: Per això. Millor, perquè si no es posarien a plorar. I vostè és aquella? Ostres, però sí,
0: bueno,
1: sí, senyora.
0: Saps què passa, Lita? Que avui dia, amb internet, fet ja saben com som, sí, i com estem. Sí, ja no, sí, és com, ja no és com abans, que hi havia una frase que deia: si una voz te enamora, no vayas a la emissora. Clar, perquè sempre es decepcionaven.
1: Clar.
0: Es decepcionaven, però, bueno, encara que fossis més guapo que el que s'imaginaven, sí, però no corresponia la teva imatge.
1: Pensat,
0: ah, exacte. Jo més d'una vegada vaig tenir que demostrar que era jo presentant el DNI, perquè no s'ho creien. Era com un acte de bruixeria, perquè al parlar-lis veien que la veu sí que era la teva, però la imatge però no corresponia amb el que s'havien imaginat.
1: Aquí ha habido un fallo. Vale. Molt bé.
0: La Lita Torelló va arrasar, va tenir molt èxit a tota Espanya. Hi ha un any que la Lita va fer 200 actuacions en directe, en un any.
1: Sí. Bueno, l'altre dia ho pensava, la meva mare, que sempre m'acompanyava ella, lògicament, des del principi, jo crec que va ser la precursora meva, perquè com ella li encantava molt cantar, però clar, en aquella època ser artista tenia que ser horrorós. Llavors es va trasplantar amb mi, no? I llavors sempre m'acompanyava, i pobret, amb 55 anys, es va posar malalta i es va morir, no? I jo l'endemà, ja estava treballant, precisament me'n recordo, va ser el Vendrell, jo ja estava treballant, vull dir que per això no t'estranyi que em portés 200, perquè ja treballàvem com xinos, vaja.

0: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
1: Aquí sovint també parlem de cinema i escoltem bandes sonores. La Lita Torelló, que molta gent això no ho sap, va doblar al castellà moltes cançons de pel·lícules importants com El dia más largo, El chiti chiti bang bang i Sonrises i làgrimes, que va tenir un gran èxit.
2: La que més va ser Sonrisa i làgrimes, perquè n'hi havia moltes que les doblava la Maria Teresa Heras, que era la mare de Macaco, pobreta, que s'ha mort ara fa poquet, i ella era la que doblava la Julia Andrews. Jo el que doblava precisament amb la Sonrisa i làgrimes, que és la que més tros vaig tenir, era la filla gran, i la família Trapp també, la filla gran també la vaig doblar jo. Però jo sóc de cara al públic, això de doblar així no em deia gaire cosa, a part que trobo que té que ser, com ara ja no treballo, ja ho puc dir-ho, té que ser la persona que fa la pel·lícula i que canti, perquè això perd molta gràcia el tenir que traduir-ho en espanyol i cantar-ho. No sóc partidària, vaja, amb una paraula.
1: Però en aquell temps es doblava tot. Ara sí. Ja deixen la versió original i subtitulen el que diu la que canta, no?
2: Totalment.
1: Sí. Bueno, és escolta, el que hi havia. Lita, i dels discos normals, perquè també vas gravar en català, vas gravar uns villancicos, unes nadales en català.
2: Sí, vaig gravar un que era amb el Guardiola, jo ho feia en català i ell també en català, però al mateix tema es van treure els dos discos al mateix temps.

amb Concèntric. Jo treballava amb Concèntric, amb la qüestió de català. Vaig fer dos discos amb obres amb temes de Burrull, de Francesc Burrull i de Josep Maria Espinàs. I sí, també. He fet de tot.

0: Bueno, i vas publicar en català en temps difícils, perquè això era l'any 63, 64, i les discogràfiques es trobaven en tota mena de problemes per publicar discos en català, no?
1: Totalment. Sí. Jo, el meu, no em van dir que hi hagués cap problema, però sí, necessitaven més valor que l'Alcoyano. Però, bueno, no va passar res.
0: Si ens haguéssim de quedar amb una cançó de tantíssimes que vas gravar, em sembla, no ho sé, tu m'ho confirmaràs, em sembla que seria Cae la nieve, que fins i tot va triomfar abans de la versió de l'Àdamo.
1: Sí, i l'Àdamo, pobret, cada vegada que venia a Espanya, el Ribas Castro, que tenia bastant contacte amb ell, l'Àdamo, bueno, sí. Jo també, i llavors, pobre, sempre ens fèiem una entrevista per telèfon i tal, i sí, el vaig treure jo primer que no ell, per lo qual després també vaig treure primer que ell del Sasha Distel a l'Incendio en Rio.
0: Sí, també.
1: Abans d'ell, o sigui que perfecte. Les editorial Harmònica en aquella època ho va fer molt bé.
0: Lita, tu eres una xica yeye?
1: A veure, què considereu per una xica yeye? Què considereu?
0: No ho sé, jo per això t'ho pregunto, perquè n'hi havia unes quantes com la Helu, etcètera, que han passat a la història com a xiques yeye.
1: Però és que no sé la xica yeye. Per què? Perquè cantàvem aquelles cançons d'aquella època.
0: Exacte.
1: O sigui, com no cantàvem òmbra ni cantàvem sarsuela, pues, què música era la que sonava més? La música yeye. Pues li fumarem amb aquestes nenes cantants de yeyes. Però bueno, No ho considero així, considero que cantàvem com si fos l'època d'abans, de l'any 50 i pico, que eren boleros de Antonio Machín, de Lorenzo González, pues, no van dir la xica bolero. I en aquesta època nostra ens va tocar pues, les xiques yeyes, perquè la majoria de cançons que cantàvem així una miqueta alegres pues, era yeye. Pues bueno, pues muy bien. Mentre no ens diguessin una altra cosa, ja ens anava bé que ens diguessin yeye.

0: Lita, és veritat el que sempre s'ha comentat, que vas deixar la música per amor?
1: Bueno, perquè era una altra època. Jo no concebia el tenir que estar treballant, que tenia que anar-me'n a Bilbao, anar-me'n a Madrid. I si tenia fills ja no t'he dit nada. Deixar-los aquí, el meu marit, que llavors, bueno, sempre està treballant a televisió, que ell també viatjava, pues, per fer-ho això, pues, bueno, pues, ho deixo jo i punto pelota. I no em va saber pas greu, ja feia molts anys, dels 8 als 21, ja n'hi havia prou, ja n'hi havia prou.
0: Però fixa't, Lita, que fa molts anys que ja no cantes, però no t'hem oblidat mai, Mai.
1: No, això és el que em reconforta. Això em reconforta de que verdaderament el que passa que, clar, jo ara ja et dic l'edat perquè no m'importa en absolut, mai m'ha importat, en tinc 79. La gent d'aquella època, pobrets, van desfilant, vull dir, perquè, bueno, tenim molts amics pobrets que a la meva agenda de paper hi ha una creu quasi a totes les pàgines, perquè han anat desapareixent. Però la gent que queda, pues mira, inclús en el barri meu, a vegades em para la senyora que entra a la plaça, ai, vostè és la Lita Torelló, no? Sí, per a servir-li. Diu, oi, és que em la recordo tan bé i em recorda tants coses. Pues molt bé, tu. Perfecte. Què millor que això, no? Pitjor seria que, oi, no, que vostè em recorda coses dolentes. Llavors ja em sembria una miqueta de mal. Però si no, no hi ha cap problema. M'encanta que es reconeixin.
0: Lita, has estat molt amable d'atendre la nostra trucada. T'enviem una abraçada i un petó molt fort.
1: Oi, igualment. Adéu, Albert. M'hi ha alegrat molt d'escoltar-te. Una abraçada molt forta. Adéu.
0: No perdis la sintonia, Cocodril.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Després d'un temps de pausa, permeteu que doni la benvinguda de nou als amics de Ràdio Ciutat de Badalona. Què tal, amics? Tornem a ser amb vosaltres. Funky Transmedia, Tony Modulation, a tothom. De nou, una abraçada.